A ICAT, l'estiu sona diferent.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: rich man.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvei un nou, I come and go. M'escapo una estoneta i tot seguit torno com
1: Escoltes i cas.

comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAF, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Barcelona, Passeig de Gràcia, 22:37 del vespre. A l'Hotel Majestic, una figura solitària travessa una balconada silenciosa. Ningú no l'ha vist arribar. Ningú no sap on dormirà avui. És el client 609, o potser el 607 o el 608. I ningú no sap quina porta amaga la seva ombra. Només se sap una cosa, és un fugitiu. I cada nit pot moure's d'una habitació a la del costat, ni una més ni una menys. Un agent de la secreta l'està seguint. Cada nit pot registrar una sola habitació. I no pot fallar sempre. O potser sí.
2: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
3: Bon dia.
2: Avui entrem a l'Hotel Majestic. Habitacions de luxe, catifa vermella i un misteri de persecució matemàtica.
3: Avui tenim un convidat inesperat, un fugitiu intel·ligent i un policia que no pot perdre-li el pas. Però amb quina estratègia?
4: Mira, el joc és el següent. Ens imaginem que hi ha un fugitiu que agafa tres habitacions que estan de costat en un hotel i que hi ha portes que les connecten entre elles, vale? Llavors, ell, el fugitiu, cada dia es mou d'habitació, es mou obligatòriament, però només es pot moure a l'habitació que estigui al costat de la que estava. O sigui, no pot moure's dues habitacions més cap enllà, val? El que no sabem és a on està, ni on comença, ni per on està, però hi ha un policia que cada nit pot picar a una porta i registrar l'habitació a veure si està allà el fugitiu. Llavors, la pregunta és, quina miraríeu el primer dia? Quina habitació començaríeu escorcollant? O es pot assegurar que l'acabarà pillant o no es pot assegurar?
2: Molt bé, proposem als oients que ho pensin. Si fos un joc d'estratègia, per on començaríeu?
4: Exacte. Llavors, només us dono una pista. No és tan aleatori com sembla, eh? Hi ha patrons, hi ha una manera de garantir que en un nombre finit de nits el policia l'acabarà trobant.
3: Sempre que el policia no es despisti al minibar.
4: Exacte. Vale, llavors, ara imagineu-vos, o sigui, penseu un calendari amb les nits, en podem posar com cada dia en una taula, i llavors cada acció és una jugada. El policia no sap on és el fugitiu, però pot seguir una estratègia fixa, i si la segueix, tindrà èxit. Això és el que es diu buscar una estratègia pel pitjor dels casos. S'ha de pensar en general, de quin seria el pitjor dels casos, que és com que sempre m'intenti esquivar, i intentar trobar com el mínim nombre de dies amb el qual estaré segur que l'acabaré trobant.
2: Vale, ens deixes jugar o què?
4: Sí, tant. A veure, prova.
2: Aviam, jo dic que necessita dues nits i que ha d'escollir sempre la del mig.
4: Vale. Tu, Albert, com ho veus?
3: Jo estava veient que, com a mínim, amb tres picades el trobo.
4: Per què? Amb tres?
3: Perquè hi ha tres portes i si vaig... Bueno, no, clar, perquè em podria passar...
4: Clar, us podíeu creuar.
3: Podria creuar.
4: Exacte.
3: D'acord.
4: Sí, si tu piques la 1, sí, suposem que les tres habitacions són la 1, la 2 i la 3, fem-ho fàcil, no? Llavors, si tu piques la 1 i ell no estava, per exemple, la 2, si tu el dia següent piques la 2, ell ja es pot haver canviat a la 1 i llavors tu després el dia següent te'n vas a la 3 i ell llavors torna a estar a la 2. Per tant, si piques la 1, la 2 i la 3 amb aquest ordre, no tens per què trobar-lo. Potser sí, però no tens per què. Llavors és això el que estava dient, que no és una estratègia que et porti a guanyar segur. Pots guanyar casualment, però no segur.
2: Però amb l'estratègia de visitar dues vegades la mateixa?
4: Exacte, amb la que deia la Cris, què passa? Ara hem d'explicar el raonament de per què, no? Si ell començava a l'habitació 1 i tu picaves a la 2, doncs no el trobaves. Però com que ell s'ha de moure obligatòriament, que això és una dada clau de l'enunciat, si començava a la 1 o a la 3, és igual, als extrems, el dia següent segur que ha d'anar al mig. Llavors, com que tu tornes a picar al mig, si és que no l'has trobat el primer dia, doncs el segon dia ja el trobaràs. Val? Per tant, aquí és, tu saps segur que amb dos nits el trobaràs, però pot ser que per casualitat el trobis a la primera. Però segur que com a màxim el trobaràs
2: segona,
4: amb dos.
2: Sí.
4: Que això és el que es diu en matemàtiques el pitjor dels casos. En el pitjor dels casos, amb dos nits el trobes. En canvi, amb l'estratègia que proposava l'Albert d'anar picant

0: en anar més enllà. I una altra que us llenço és què passaria si en comptes de llogar 3 habitacions en lloga 4 i que, per tant, es pot
1: clar,
0: moure...
1: també es complica.
0: Exacte, es complica. I aquí, bueno, no sé com ho atacaríeu.
1: Fent taules i dibuixant, jo crec.
0: Sí, home, el de dibuixar, per fer tot el registre de tots els casos i fer, per exemple, una representació tipus arbre o el de la taula que tu deies, és una bona estratègia. L'únic que aquí, amb 4 portes, encara potser ens en sortiríem, però si ara us dic, vale, i si tingués 20 portes, o sigui, lloga 20 habitacions, una cosa de l'altra.
1: Una bogeria de papers que necessitaria.
0: Clar, llavors fer l'arbre o la taula, et tornes boig. Hauríem d'intentar generalitzar l'estratègia.
1: Demanem reforços.
0: Exacte. Però us el deixem obert perquè penseu, de fet, si algú el troba, hem d'anar més enllà, doncs que ens escrigui a la ràdio i li comentarem. Anem a trucar al Majestic i els hi llencem tot de preguntes matemàtiques i a veure què ens diuen.
1: Aviam com reaccionen, no?
0: Clar, i a més, tindrem un munt de dades perquè sabran les habitacions, quantes plantes, no sé què.
1: Molt bé, i després juguem nosaltres a endevinar.
0: Exacte.
1: Fantàstic. Estem aquí gravant pel podcast Estimem les Mates, de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa, i tenim unes quantes preguntes per fer sobre l'hotel Majestic.
0: La primera pregunta és, quantes habitacions teniu a l'hotel?
2: ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? Pues tenemos 268 habitaciones. Tengo acá en mi report que yo tengo... Espera un segundo que lo mire. Tengo 198 habitaciones ocupadas en este momento.
0: Vale, y si le
2: preguntamos... Perdóname, 214.
0: 214. Y si le preguntamos que en un año, ¿cuánta gente ve a l'hotel? Quanta em diries? No cal que m'ho diguis exacte, més o menys...
1: Quin percentatge d'ocupació de l'hotel té?
2: ¿Cuánta ocupació jo podria tenir? ¿Cuántas personas?
0: Sí.
2: Pues bastante. tomando en cuenta que, por ejemplo, con un 75% yo puedo tener 439 packs, pues multiplicamos 439 por 365, imagínate.
0: Vale.
1: I si et preguntem quantes tovalloles es fan servir en un dia?
2: Pues por día podrían ser unas 280, 290.
1: Déu-n'hi-do.
0: I com ho renteu, això?
2: Calculando, por ejemplo, en habitaciones dobles de 2, de 3, de 4.
0: Clar, clar. I com les renteu, les tovalloles? Teniu...
1: Servei de bugaderia
0: sí.
1: Intern?
0: Sí,
2: tenemos lavandería propia, sí. El hotel consta con su lavandería y, aparte, pues, una lavandería externa también.
1: Alguna anècdota que ens pugui explicar aquí a la ràdio?
2: Muchas, como en todos los hoteles, lo único que no te podría mencionar un nombre en específico, pero sí que muchas. Normalmente siempre tenemos muchas celebridades.
1: O sigui que hi ha certa confidencialitat, no?
2: Correcto.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: A la hora, sempre.
1: Molt bé. Mentre hi érem, ens hem fet altres preguntes. Per exemple, quantes tovalloles pot tenir un hotel així? I l'Albert deia dues tovalloles per habitació.
3: Sí.
0: Clar,
1: sí, dues tovalloles.
0: De dutxa.
1: Clar, i després de cap
0: clar,
1: o de mans.
0: Clar, després hi ha les de mans, la del terra...
1: També.
3: No, i n'han de tenir més, perquè
1: sí.
3: Mentre en renten algunes... N'han de posar d'altres de netes.
0: Clar, però si volem comptar quantes hi ha en un dia,
3: això
0: perquè
3: sí.
0: Podríem voler pensar quan trigaran a rentar, si tothom tirés les tovalloles a rentar aquell dia, quan trigarien, jo què sé, no? Doncs podríem
1: val, doncs
0: posar...
1: Comencem a estimar quantes tovalloles hi ha, no?
0: Vale, 4 tovalloles hem dit, més o menys.
1: Són dos de cos, dos de cap i una de mans.
3: Exacte.
1: I la de peus. O sigui, són 6.
0: Es nota que té el cabell llarg, perquè en comptes de dir de mans, diu de cap.
1: Sí, tovalloles per habitació.
0: Vale.
1: Vale, 6 per 300.
0: Vale.
1: I llavors hem dit que quantes rentadores?
0: Clar, però espera, perquè les rentadores es calculen per quilos. O sigui,
1: clar.
0: Et diuen, aquesta rentadora, bueno, la de casa meva, doncs, pots ficar-hi 10 quilos. Però clar, una d'industrial...
1: La rentadora barateta, aquesta... la de 10 quilos.
0: Bueno, no sé.
1: 20-30, no?
0: Però una rentadora industrial, quan vas allà...
1: Sí, sí. Que... Aquestes crec que poden...
0: Sí, aquesta no sé. Estira.
3: 10, 15...
0: No, més.
1: 60 quilos,
0: sí. Una industrial.
1: Vale, 60 quilos. I quan pesa una tovallola? Perquè, clar, mullada o no mullada? Humida, no? Si
0: clar,
1: si s'han fet servir...
0: Bueno, sí, les tiren allà com sigui.
3: A
0: veure...
3: Ha de pesar... Jo ara tinc la referència de quan vaig a la platja. I porto una ampolla d'aigua a la mà, amb una mà, i la tovallola a l'altra. Pesa més l'ampolla.
0: Ampolla,
3: per
0: tant,
3: menys
0: d'un quilo. Menys
3: un quilo.
0: Total. I una ampolla petita, o sigui, una
1: pesa
0: ampolla d'aquestes de
1: no?
0: Mig quilo, de mig litro, pesa més la tovallola. Vale, per tant, podríem posar mig quilo
1: per tovallola.
0: Tovallola. A veure, el que hi ha 6 tovalloles per habitació, us ho compro, però llavors no totes fan mig quilo.
1: No, per perquè...
0: Tant,

0: Podríem
1: petites.
0: Fer que tenim quatre tovalloles per habitació.
1: Val.
0: Perquè les petites, sí. Les dues petites compten com a una, la del terra, no sé què. Podem fer quatre. Llavors això estaríem parlant de 600 quilos de roba bruta, eh? En un hotel de 300 habitacions.
1: Val, i hem dit que van
2: bèstia,
1: 60,
2: eh?
1: No? 60 quilos, no? Amb una rentadora industrial.
0: Exacte.
1: Per 10 tant, rentadores.
0: 10 rentadores calen. I, per exemple, un hotel, potser
1: i quan,
0: si té
1: quan
0: dos
1: trigues,
0: rentadores,
1: no?
0: Si té dos rentadores, i per tant necessiten fer 5 torns.
1: Sí, sí.
0: Cada rentadora posa-li una hora, doncs ja és...
1: Rentadora, secadora o rentadora sola?
0: No sé, això ja.
1: Perquè rentadora, secadora, 4 hores, eh?
0: Però vull dir que ja poden estar...
1: Tot un dia.
0: Tot un dia rentant-lo del dia. O sigui que... Clar, per això diuen, sisplau, no tireu a rentar les tovalloles cada dia, perquè també es deu estar una d'aigua.
1: Clar, sí, sí.
0: És bèstia, eh? Molt bé, molt bé. Doncs per tot això es necessiten les mates, al final.
1: Mates aplicades.
0: Tot és estimació, això. Molt bé. Vale, doncs ara que parlem d'hotels, de fet hi ha una cosa, un problema matemàtic molt xulo, que és l'hotel infinit, que és l'hotel de Hilbert, que diuen, perquè es va idear pel matemàtic David Hilbert, que és una cosa que té a veure amb l'infinit.
2: Uau!
0: Direu, a veure, Laura, l'hotel infinit... Doncs sí,
1: ara
0: sí,
1: ens farà calcular coses que no sabrem
2: ara,
1: calcular.
2: Ara suarem.
0: Ara no m'aniré a un hotel infinit perquè no existeix, o sigui, és com una cosa que viu en el món de les idees, com ens agrada també els matemàtics, però ens hem d'imaginar, ens hem de posar en situació que tenim un hotel que té infinites habitacions. Vale? I totes estan plenes. Sí? Llavors hi ha el recepcionista i té infinites habitacions. Totes estan plenes i li arriba un nou hoste per dir, bé, aquesta nit necessito una habitació. Què diríeu? Que pot inquibir-lo o que no?
2: Home, així a priori, si està tot ple, s'haurà de buscar un altre hotel.
1: Però infinit, o sigui, sempre sí, no?
0: Clar, perquè té infinites habitacions, però estaven totes plenes.
2: Amb infinites persones ocupant aquestes habitacions.
0: Exacte. Llavors, sí que la resposta és que sí que el podrà ficar, però ara la pregunta és, com el ficaríeu? A on el ficaríeu?
1: A l'última. Jo què sé, estic improvisant.
0: Mira, ara m'has recordat una conversa que vaig tenir amb els meus fills un dia, que a veure si la... Mira, un dia els diré que me la gravin, a veure si la podria ficar, però que era com això de no entendre que a l'infinit no hi ha un últim número, que hi ha infinits números, però no hi ha un que sigui l'últim. I ara tu quan has dit lo de, vale, el ficaria a l'última, però quina última, si no hi ha última?
1: No hi ha última, clar.
0: Clar, no hi ha última habitació, no hi ha un número que sigui el més gran de tots. Tens infinites, per tant, no és bona idea anar a buscar el final, perquè l'infinit no té final, com si diguéssim.
1: Llavors, a la primera.
0: A la primera, vale, però clar, la primera la tens plena.
1: Clar.
0: Què fas? Li podries dir al primer que se'n vagi a l'última, però clar, hem quedat que no.
2: Seguim tenint el mateix problema.
0: Però, al primer, a quina habitació podries dir-li que anés, que sí que la sabria anar?
2: A la segona.
0: Clar, o sigui, a la que té al costat. Bueno, sempre s'explica la història de el conserge agafa un altaveu i diu que tothom es mogui a l'habitació de la seva dreta, o sigui, a la següent.
1: Vale.
0: I llavors tothom té clar a quina ha d'anar. I el d'un milió no sé què no sé quantos sap que ha d'anar a la d'un milió no sé què no sé quantos més un. I per ell allò no és infinit, o sigui, és la següent. I per molt gran que sigui el número, sempre tindràs la de la teva dreta. I com que l'hotel és infinit, mai ningú, ni, no hi ha últim. Per tant, tothom sempre té una
1: tothom
0: habitació
1: té
0: a la dreta.
2: I alliberem la primera
0: habitació. Alliberes la primera i llavors allà és on fiques l'hoste nou.
2: Wow.
1: Molt bé.
0: És guai, eh? Però ara és més. Una altra cosa. Ara imagina't que en comptes de venir-te una persona et venen cinc. Què faries llavors?
1: El mateix, no? Cinc cap allà.
0: Exacte.
1: Cinc a la dreta.
0: A tothom que es mogui cinc a la dreta. I així alliberes les cinc primeres. Vale. I ara rizamos el rizo.
2: Oh.
0: Ara, en comptes de venir cinc persones, venen infinites persones.
2: Vale. Aviam.
0: A veure, deixem els oients també que pensin, eh? Clar, ara l'estratègia que estàvem seguint peta perquè no li pots dir a tothom que es mogui
1: infinits nombres, perquè no sabran on anar.
0: Exacte.
1: Això és un problema
0: no
1: de regidoria de l'hotel molt greu.
0: Exacte. No ens va bé aquesta solució. Llavors, aquí sí, us ho explico, perquè és una mica de uau. O sigui, has de fer infinits llocs, però a tothom li has de dir que es mogui a una cosa concreta. Vale? Llavors, una de les coses xules és que tothom té un número d'habitació. Doncs tothom li pots dir que vagi al doble del seu número. Clar, si jo estic a l'habitació 10, doncs aniré a la 20. Si estic a la 3, aniré a la 6. Si estic a la 55, doncs aniré a la 110. Val? Sempre sabré on he d'anar, perquè sempre hi haurà el número que és el doble de la que jo hi era. I de cop, què se m'ha quedat lliure?
1: L'altra meitat.
0: Clar, quina és aquesta meitat?
2: Els nombres senars.
0: Els nombres senars, perquè, clar, al fer el doble,
1: tots són parells.
0: Partissis d'un parell o partissis d'un senar, al fer el doble, sempre els portes a les habitacions parells. Per tant, de cop, has fet que tothom es mogui a les habitacions parells, a les infinites habitacions parells, però les infinites habitacions senars t'han quedat totes lliures. I ara ja tot l'autocar infinit que havia vingut i ja el pots ficar allà. És xulo, eh?
2: Quin recepcionista, eh?
1: Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Però és xulo. O sigui, això, per exemple, és algo que hem fet molts capítols que han sigut coses molt tangibles i de la nostra vida, del dia a dia i tal.
1: Això és filosofia.
0: També és filosofia i mates, o sigui, al final estan molt unides, eh, la filosofia i les mates, però és xulo també pensar aquestes coses. I no és repalpable, evidentment no aniràs mai a un hotel infinit, però, bueno, té gràcia pensar aquestes coses.
1: La lògica infinita.
0: Exacte. Molt bé, doncs en aquest capítol d'avui, primer hem començat resolent aquell problema de les portes, on hem vist que l'exhaustivitat en resolució de problemes és una estratègia impressionant. És a dir, hem d'entendre el concepte aquest del pitjor dels casos per trobar l'estratègia adequada de que passi el que passi, pugui trobar la meva solució. Després també hem utilitzat referències per fer estimacions. Quan hem fet tot lo de les tovalloles, de pes, de volum, de número de rentadores, de temps que necessitarem per rentar, i hem après que millor no tirar sempre les tovalloles a rentar cada dia en un hotel.
1: I a casa tampoc, eh?
0: A casa tampoc. I també hem vist que un hotel amb infinites habitacions pot créixer sempre i caben infinites persones i fins i tot infinites vegades. Però el més important és el pensament que desperta, el rigor, la curiositat, aquesta sorpresa de pensar en algo abstracte, i així és com hem acabat el nostre capítol d'avui.
1: A l'aula, l'hotel Hilbert és una història que ens ajuda a parlar d'un concepte tan difícil com l'infinit, una forma visual i propera. I el cas del fugitiu ens acosta a una altra idea clau, l'estratègia matemàtica com a eina de decisió.
2: I ens mostra que a vegades no cal endevinar, sinó garantir. I que les matemàtiques poden ajudar-nos a dissenyar accions infal·libles, fins i tot en situacions incertes.
0: Avui hem jugat a detectius, hem fet servir estratègia i també estimacions.
2: I hem demostrat que fins i tot perseguint algú en un hotel de luxe, les mates sempre tenen l'habitació reservada.
1: Ens trobem al proper capítol d'Estimem les mates. Moltes gràcies, Albert.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Laura.
0: Moltes gràcies.
1: Fins la propera.
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Trencar el sedentarisme.
5: El sedentarisme és un dels principals factors de risc per nombroses malalties cròniques com la diabetis o les malalties cardiovasculars i l'obesitat. Trencar amb el sedentarisme és essencial per millorar la salut i augmentar la longevitat. Incorporar petites activitats físiques al llarg del dia, com caminar, utilitzar les escales en lloc de l'ascensor o fer estiraments, pot marcar una gran diferència. També és útil establir rutines d'exercicis regulars, com ara practicar esport o fer exercicis a casa. Aquests hàbits senzills ajuden a mantenir-se actiu i saludable, millorant tant el benestar físic com mental.
3: Salut Activa.
6: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Des de l'OMS et recomanen molt moure'ns sovint, llavors ells ens diuen que 30 minuts al dia seria una cosa més recomanable. A partir d'aquí cadascú podria intentar fer el que ell veiés. Per exemple, la gent que està moltes estones sentada en una oficina o durant el dia a dia, seria molt important que sovint s'anessin aixecant de la cadira, fer uns estiraments, donar mobilitat al cos en general, i això ens ajudaria molt a prevenir futures lesions que podrien sortir en el nostre cos. També és important moure's quan hi ha dolor, encara que notem dolor cervical i de més, fer uns petits moviments cervicals de rotacions, d'estiraments de la zona i de més, també ens ajuda a prevenir que aquest dolor s'instauri més en aquest cas als cervicals.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
9: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
10: Ei, que
9: estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
10: Sí, ara baixo. No, no ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
11: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
10: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
12: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
13: De dilluns a divendres et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
10: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
14: Un plat de patata bullida amb bajoca em va salvar. Era el 22 d'octubre de 2019. Passades les 9 de la nit, vaig arribar a l'Espluga de Francolí. I ja plovia molt. Vaig entregar uns equips i, com que l'endemà a la tele havien previst fer un recull d'imatges de les pluges, vaig començar a gravar diversos clips. Primer en estàtic, des de l'interior del cotxe. Aquella tempesta tenia molta energia i les imatges realment valien la pena. Així que vaig decidir fer un tomb pel poble per gravar alguna cosa més. L'artèria principal, al carrer Lluís Carulla, baixava realment com si fos un riu, de costat a costat. Vaig parar i vaig gravar. Però també vaig voler fer algun vídeo conduint carrer amunt. Escolteu. Quan en vaig tenir prou, vaig anar tirant cap a casa. Plovia molt fort, cada vegada més intensament. Recordo aturar-me fins i tot a l'Avinguda Catalunya, que està al costat del riu, perquè em resultava realment difícil veure-hi i avançar. Però a poc vaig anar tirant. Vaig passar per la vora dels dos ponts i vaig aparcar finalment a casa, on ja m'esperava la meva mare. Va escalfar el sopar al fogó i vam començar a sopar amb la llum d'una espelma, perquè ja no hi havia llum. M'havia marxat al poble, tot i que això era realment una cosa prou habitual en temps de tempesta. Encara no a mig sopar, el periodista Javier Lozano, company de la tele i veí del poble, a qui poc abans havia vist perquè li havia entregat els equips, em va avisar i em va dir una cosa tipus així. Gerard, em diuen que el riu s'ha desbordat. Llavors em vaig carregar la càmera, també una torxa per poder fer llum, i vaig obrir la porta. Des d'aquell moment, des del carrer, ja sentia la remor de l'aigua. I mentre anàvem baixant, amb la meva mare, que també em va seguir, vaig començar a percebre una olor que ens acompanyaria els dies següents. Era una mescla de fang i de restes vegetals, amb alguna cosa més, arrossegades pel riu. I llavors vam començar a veure contenidors, vehicles, que havien estat arrossegats per l'aigua, i també ens van trobar els primers veïns, que recordo que em van dir que havien vist com l'aigua s'enduia riu avall un cotxe amb els llums encesos. I així és com començava una nit llarga i freda.
0: I el riu Sud s'havia emportat tot l'edifici, tot, les parets, la teulada, tota la maquinària, tot el vi, tot, no ha quedat res.
15: No es pot descriure. Si no es veu, ho veus a la tele, però si tu no ho veus, no. No te fas una idea. Us allò tan espantós, veiem tot igual, no sabíem què era i tot era aigua, pues mira, de quants metres d'allí a la casa. Espantós, espantós. I el més trist de tot, el més trist que no se m'olvida són els animals que, si és clar, no podia baixar, obrir-se la porta.
16: En un principi, l'estructura de l'edifici ha quedat també molt, molt destrossada, que és el que ens preocupa també. Vidres, finestres, tot el material de bicicletes, bafles, bueno, tot, ho hem perdut tot, amb la qual en un principi ens quedem totalment fora de joc per poder continuar treballant ara els propers mesos.
17: És un drama perquè és una petita empresa familiar i que tots els somnis i tots els esforços, tot el treball de tots nosaltres estan aquí.
14: 10 minuts de diferència, a molt estirar, des que vaig aparcar el cotxe davant de casa i el moment en què el Francolí va sortir de mare. El riu no avisa. La pluja sí que ens podia estar donant pistes, però qui s'havia d'imaginar una catàstrofe d'aquelles magnituds? Aquest capítol l'he volgut començar des d'una perspectiva, des d'un punt de vista molt personal, perquè la imprudència i, sobretot, el fet de no percebre el risc em podria haver costat la vida. L'aiguat del Francolí, el del 19, va prendre 6 vides, però no era el primer, ni de lluny. Ens vam anotar aquí al Quatre Gotes la referència del 1874 i avui l'explicarem. Segurament l'aiguat del 2019 tampoc serà l'últim que viurem. Amb el record recent d'aquest episodi, però també dels aiguats d'Alcanar, els de Santa Tecla a Tarragona o la d'Anna a València, comencem un Quatre Gotes per parlar de l'altra cara de la moneda del nostre clima. Com es poden prevenir els riscos? Ens podem anticipar a les inundacions? I com s'han de gestionar aquestes emergències? Estem prou preparats? Són preguntes que tenim apuntades per avui, en un capítol que mirarà al passat, però també al futur.
18: Meu país,

0: Ens hem traslladat a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona per conversar amb Carme Llasat, que és catedràtica de Física de l'Atmosfera. Benvinguda al programa.
1: Bon dia, bona tarda, salutacions a tothom.
0: Escoltàvem a Raimon en el podcast cantar, no?, amb aquesta expressió que la sequera i les inundacions sempre han format part de casa nostra. Fins a quin punt aquests dos extrems formen part del nostre clima?
1: No hi ha dubte de que la sequera i les inundacions formen part del nostre clima, formen part del clima mediterrani, caracteritzat precisament per una variabilitat de la precipitació molt important. És a dir, un any nosaltres podem tenir a Barcelona 600 litres per metre quadrat, que està entorn de la mitjana, més o menys, i un altre any nosaltres podem tenir 400. Per tant, forma part d'aquesta cançó plenament certera, i això fa que sigui molt més difícil predir situacions tant a curt termini com a llarg termini de com evolucionarà la precipitació, com evolucionaran les sequeres.
0: En qualsevol cas, les conseqüències del canvi climàtic ens conviden a pensar que aquests fenòmens extrems, tant de sequera com d'inundacions, seran ara més habituals?
1: En aquest cas no hi ha dubte, pràcticament. El nivell de confiança que diem a que, per exemple, tindrem més períodes sense pluja, aquest el nivell de confiança. És a dir, situacions favorables a sequera augmenten en el futur. Tots els models apunten a aquesta informació. Per altra banda, a nivell de pluja, sí que ja estem detectant en aquest moment un augment del que serien les pluges intenses, les pluges convectives, les tempestes. És a dir, en principi, el que sembla ser que succeirà és que, donat que degut al canvi climàtic tenim més vapor d'aigua a l'atmosfera, també tenim més temperatura i, conseqüentment, també tenim més energia, quan tinguem aquests fenòmens de pluges d'estiu, per exemple, o d'aiguats, la quantitat de precipitació total serà superior a la que hauríem enregistrat en una situació de principis del segle XX des del punt de vista climàtic.
0: Per exemple, quan ens trobem en un estiu amb temperatures extremes, amb aquests rècords de temperatures tan altes, això ens convida a pensar que hem d'anar en compte?
1: Ens convida a pensar, però hem d'anar en compte. És a dir, sí que és cert, per exemple, que els aiguats del 62 que vam tenir al Vallès i que van morir més de 800 persones en poques hores, van venir després d'un període de sequera. Els aiguats del 94, que van afectar, per exemple, no solament l'Espluga de Francolí, pràcticament tota Catalunya, van venir després d'un període de sequera que a més va donar inundacions. Per tant, sí que apunta a que hi ha una certa combinació sobre la qual s'està investigant. En aquest moment, el que podríem dir és que un estiu molt calorós afavoreix que hi hagi molta energia a l'atmosfera. Imaginem nosaltres, doncs, que tenim una cassola plena d'aigua i que comencem a escalfar-lo i aquest comença a evaporar-se. Doncs, quan més estona estigui, doncs, la quantitat de vapor que tindrem serà més gran i hi haurà més energia si aixequem el tap. Però atenció, no necessàriament això implica que aquella tardor, sobretot, tinguem aiguats. Pot ser que ja hagin tingut tempestes d'estiu i pot ser que no hi hagi els factors, tots els factors necessaris perquè hi hagi aiguats. Per tant, sí que és atenció, però no és suficient.
0: I podríem pensar que els avenços tecnològics, l'experiència, amb l'adaptació de tot l'entorn, cada vegada són menys vulnerables, no?, davant d'aquests aiguats. Però, clar, després la tesi d'alguna manera se'ns trenca amb els efectes, sense anar més lluny, de la Dana de València, que presenta una enorme mortalitat, amb tots els estralls que va causar. Per tant, què és el que falla aquí?
1: El que falla és que tenim les eines que han millorat moltíssim, tot el que és l'observació, ja sigui per satèl·lit, ja sigui per sensors, els models meteorològics, tot això ha millorat. Però quan nosaltres tenim una situació d'aiguats, el que hem de vetllar és per una bona cadena, el que es diu la cadena d'alerta primerenca, en anglès early warning. Això és el més important. I aquesta cadena vol dir que hem de tenir molt ben definits els protocols de com hi ha que actuar, qui té que avisar, com ho hem de respondre, qui són els responsables, i aquest protocol va des del moment en què meteorològicament avisem que pot haver un aiguat fins a l'avís a la població. Però, a més, hi ha un altre tema. Per tant, si no tenim aquest ben definit, doncs això falla, és el que va passar a València. I l'altre tema és que les persones, la societat, han de saber com actuar. I no han de confiar cegament, ja algú vindrà a salvar-me la vida. No, jo he de saber, com deien ara amb l'apagó, no? Qui té un kit d'emergència? Doncs nosaltres hem de saber rebre, comprendre els missatges d'alerta i saber actuar en conseqüència.
0: Arribarà un dia en què podrem predir exactament quan es produirà una inundació?
1: Crec que no. Crec que no, perquè hi ha una part caòtica a l'atmosfera, i llavors els nostres aiguats són molt localitzats. Moltes vegades, vull dir, en el cas aquest, el darrer que no s'hem pogut tenir a València, va ser una zona on es va quedar estancat i era molt difícil. Llavors, els models no poden arribar a tenir tanta precisió. Tenim aquesta estructura caòtica que el que sí que hem millorat molt és en aproximar-ho, no? Sí que ajuda molt avui en dia el que seria el radar meteorològic, que pot ajudar a fer el seguiment. Però llavors ja en molt poc temps. El cel que li diem a predicció a poc temps vista, que es diu no-casting. Llavors això sí que ajuda més a veure on actuar, i això pot salvar vides, no béns, però sí vides.
0: Perquè veient la intensitat d'un punt concret de la pluja, es podria arribar a estimar si es produirà una inundació? Per exemple, si plou a la capçalera del riu, a dalt de les muntanyes, estimar en quin punt, en quin moment pot causar problemes a les poblacions que estan al peu del bosc?
1: Sí, òbviament, utilitzant models hidrològics i models hidràulics. El que passa que, en principi, Espanya no té contemplada legalment la que seria la predicció hidrològica de l'avinguda, la predicció del cabal. És a dir, té contemplat els nivells i la predicció de nivells de pluja, d'intensitat de pluja, però podem tenir models. De fet, nosaltres ara també estem desenvolupant un projecte de Next Generation que es diu Flood to Now, per veure concretament a la conca del Francolí com podríem, doncs, millorar la presa de decisions tenint en compte el cabal del riu, no solament la pluja.
0: Per intentar minimitzar al màxim tots aquests riscos de les inundacions, quines són les màximes que hauríem de posar damunt la taula perquè futurs aiguats no facin tan mal com els que ens han precedit?
1: La primera màxima de totes és millorar la percepció i conscienciació de la població i la seva capacitat d'autoprotecció i de protecció d'aquells que puguin dependre, que siguin més vulnerables. La primera és aquesta, per tant, necessitem una formació. La segona és, molt bé, ja la gent sap què ha de fer, què no ha de fer, no ha d'anar al pàrquing a recollir un cotxe, no ha de sortir de casa, no ha d'anar a recollir els nens als col·legis. Però la segona és millorar el que seria l'alerta hidrometeorològica. No quedar-nos solament, en el nostre cas, amb la pluja, sinó poder tenir també el que seria la predicció d'impactes, la predicció, doncs, del cabal, la predicció de les zones que poden ser més afectades.
0: Carme Llasat, gràcies per rebre'ns avui a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i per compartir aquesta lliçó amb tots nosaltres al Quatre Gotes.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Quatre Gotes.
0: En la introducció esmentava dues localitats que han patit aiguats de forma recurrent, l'Espluga de Francolí i Alcanar. Què ha canviat des dels últims episodis? Doncs, per exemple, en el municipi de la Conca de Barberà no s'han reconstruït els grans elements patrimonials que es van dur al riu, s'ha optat per deixar més espai a la llera i intervenir-hi el mínim possible. De fet, el primer tram del Francolí entre l'Espluga i Montblanc està ara en estudi. L'ACA vol renaturalitzar-lo, restaurar-lo amb la intenció de reduir el risc d'inundacions en les zones urbanes. Alguna cosa està canviant perquè com a mínim, sí que hi ha aquest canvi d'enfoc o la voluntat de pensar els rius d'una altra manera, i és que a Alcanar també s'ha treballat en una direcció similar. En aquesta població del Montsià, l'Ajuntament ha coordinat el que han denominat taula tècnica dels aiguats, que pretén prevenir fenòmens extrems. Ha posat l'ull, per exemple, en com adaptar les infraestructures o el mateix territori. També en com ha de ser la resposta a l'emergència. De seguida atacarem aquesta última qüestió entrant a la sala de comandament des d'on es gestionen les emergències a Catalunya, però abans l'altre eix de la prevenció. Tenim una parada prèvia per conèixer el projecte europeu Local for Flood, que pretén prevenir les inundacions ràpides a la conca mediterrània. N'hem pogut parlar amb la Meritxell Abril.
2: Doncs des del Centre Tecnològic d'ETA coordinem el projecte Local for Flood, que és un projecte que està finançat pel programa europeu Interreg a Euromed, que va començar l'any 2024 i té previst finalitzar el juny de l'any que ve, el 26. I aquest projecte surt de la necessitat, no?, de fer front a un dels reptes que hi ha a la Mediterrània lligat al canvi climàtic, que és l'augment de les inundacions sobtades, no?, i com a millorar la gestió del risc associat a aquestes inundacions. Proposem una gestió integrada i multiactor. I què vol dir això? Doncs una gestió integrada el que vol dir és que no només ens fixem en la cadena de resposta, en què fer, no?, quan hi ha l'emergència, que en aquest cas seria aquesta inundació, sinó treballar prèviament també i a posteriori amb accions que nosaltres anomenem de prevenció, d'adaptació i de mitigació. Com a accions de prevenció, doncs el que proposem són sistemes d'alerta primerenca, que són sistemes de predicció que ajuden a incorporar informació molt més localitzada, perquè un dels problemes d'aquest tipus d'inundacions és que succeeixen normalment són en zones molt localitzades, no?, i difícils de preveure. Llavors aquí el que es fa és integrar informació i fins i tot també sensors de nivell, per exemple, en rius en aquestes zones, per tal d'incorporar tota la informació possible i tenir un sistema d'alerta específic d'aquella zona. Tenim un total de 9 pilots, que vol dir que són 9 casos d'estudi on estem tastant aquesta aproximació.
0: En grans trets, aquest és un resum dels grans objectius del projecte del grup Beta de la Universitat de Vic, si bé també estudia solucions basades en la natura. Desfer zones urbanes molt denses no és viable i per això pensen en altres opcions.
2: Si és possible, aigües amunt, doncs fer basses de laminació. Al final és fer això, les ciutats més permeables, per tant que aquest impacte, no?, quan hi ha aquesta quantitat d'aigua tan gran que arriba, doncs pugui percolar i no faci el dany, no?, reduir el risc amb això.
0: Els investigadors de la UBIC també han fet enquestes de percepció del risc per avaluar el grau de coneixement i plantejar accions educatives. Quins resultats van obtenir d'aquestes preguntes a la ciutadania?
2: Aquesta enquesta es va fer a la tardor del 24 i es va fer a 400 persones que vivien o treballaven a la zona de risc, en aquest cas que estan inclosos en els municipis de Vic i Gurb, i els hi van preguntar per moltes coses, no?, entre elles si sabien que vivien o que treballaven en una zona amb el risc d'inundació. Era curiós veure que aproximadament el 50% no ho sabia. També els hi van preguntar que si sabien què fer en cas de que succeís una inundació, i teníem respostes de tot, no?, ciutadans encastats que responien que el primer que havien de fer era marxar corrents, altres que deien que no, que s'havien de quedar quiets, altres que deien que s'havia de pujar en un pis elevat. Per tant, el que denotava això era com bastant desconeixement de quines eren les normes o quines eren les pautes, no?, que promou Protecció Civil en aquests casos, no? Llavors hi havia una sensació en general de falta d'informació, que no sabien realment què fer.
3: Estàs escoltant el 4 Gotes.
0: Ara ens trobem al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT. Des d'aquí podríem dir que és el cor de la gestió de les emergències al nostre país i podem parlar amb la subdirectora de Protecció Civil. Imma Soler, gràcies per obrir-nos les portes d'aquest espai tan estratègic.
4: A vosaltres, moltes gràcies per venir i per poder comentar aquests temes que segur que, bueno, ja veieu que són molt interessants.
0: Parlarem d'inundacions, d'aquest risc de sobrevingudes en un moment concret, en un espai de temps molt reduït, però per començar, Protecció Civil, quins instruments té per poder preveure aquestes inundacions?
4: Protecció Civil, quan encara tot aquest àmbit de les inundacions, com vosaltres coneixeu, nosaltres hi tenim un pla per treballar això, que és el pla INUNCAT, el pla d'inundacions a Catalunya. Aquest pla ens permet tenir aquesta preparació prèvia, vull dir que no és una feina que fem en el moment en què veiem que comença a ploure o que podem tenir un problema, sinó que ja molt abans, ja són plans, que ja estan preparats i que ja veiem, ens han permès fer un estudi del territori, de com és la nostra forma, no?, de territori, on està la gent, on estan els municipis, quins estan més habitats, quins menys, quina és la morfologia del territori, on hi ha muntanyes, on hi ha valls, i tot això ens ha permès fer aquest estudi per veure quan plou, quin impacte té sobre aquest territori i què pot passar. Què pot passar, com pot baixar l'aigua, com pot anar baixant l'aigua pels rius, pels torrents, etc. I veure quin efecte tindrà sobre la nostra població. Perquè així nosaltres puguem considerar què és el que està passant, quina previsió de temps tenim, i amb això veiem quines serien els possibles impactes i de què hauríem d'avisar les persones. En el moment en què hi ha aquesta possible pluja, nosaltres, el Servei Meteorològic de Catalunya, també ens fa aquests avisos, que ens va dient ja 2 o 3 dies abans, quan ells ja veuen la probabilitat clara de que hi hagin aquestes pluges, doncs ja ens comencen a informar i ja ens van dient, doncs aquesta possibilitat de pluja serà per aquesta zona, per aquesta altra, aquestes comarques seran les que tindran un nivell de probabilitat de que plogui més alt, aquestes comarques fins i tot poden tenir probabilitat de que hi hagi temps violent, de que tinguin a lo millor pedra, que tinguin doncs, quantitats importants d'aigua, ratxes de vent, tota aquesta informació, més la que també ens donen les agències de Conca, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, del Xúquer, l'Agència Catalana de l'Aigua, evidentment, tota aquesta informació que ens poden anar dient de com tenen els sensors en els rius, a les zones per on va passant l'aigua, ens permet a nosaltres fer aquesta composició, aquesta informació i veure què tenim que dir als municipis, com s'han de preparar, si han de vigilar, per exemple, els municipis hagin de vigilar doncs, les zones properes als rius, les lleres, hagin de tancar potser algun espai, perquè es preveu que potser siguin zones soterrades i amb l'aigua puguin quedar-se enclotades d'aigua i no s'hi pugui passar, doncs que facin aquest avís, fins i tot algunes rambles, alguns passejos que hi ha propers als rius, també tancar-los, per si és el cas que es preveu que puguin anegar-se d'aigua. Doncs tota aquesta informació és la que anem treballant des d'aquí del CECAT, l'anem traslladant tant en els municipis com en les empreses, els organismes, perquè comptin, ho tinguin present, i ells alhora facin també la seva feina, no? Activin els seus plans o posin a terme algunes actuacions determinades i també, evidentment, juntament amb els companys de comunicació i agraïm-vos sempre també molt la feina en els mitjans de comunicació que feu difusió d'aquesta informació que nosaltres donem, doncs també podem anar avisant a la gent, a la població en general, de que compti amb que hi ha aquesta situació que pot ser perillosa en alguns moments determinats si estàs a l'exterior i, per tant, també que puguin prendre mesures, doncs com, per exemple, vigilar amb la conducció, no estar a l'exterior si preveiem que plou molt. Aquelles mesures que nosaltres veiem des d'aquí, que per la intensitat de l'episodi que esperem, es poden donar.
0: En qualsevol cas, es treballa amb prediccions que s'ha de produir aquella pluja intensa en un moment, en un lloc concret. Per tant, estem parlant d'una probabilitat i mai es pot afinar del tot.
4: Això, els companys que ja entenen més en aquest aspecte són els que porten, evidentment, el Servei Meteorològic de Catalunya, que ells coneixen, no?, aquestes eines que tenen de previsió, no?, de predicció, de poder predir amb aquestes imatges que ells tenen, ells fan una valoració, entenen com és la predicció aquesta que els donen els radars, les eines aquestes més de l'aire, no?, i alhora també doncs, miren com és la morfologia del territori, fan aquesta composició i ells que són especialistes en aquest tema, doncs ho traslladen, ho tradueixen amb unes possibilitats a determinades zones, no? Ells fan aquesta composició i ens avisen i ens diuen en aquesta zona d'aquí esperem aquest nivell de probabilitat i aquell nivell d'intensitat. I amb això fan aquesta conjunció i ens indiquen quin és el nivell de perill que pot tenir la zona.
0: Davant d'esdeveniments sobtats, com poden ser els aiguats de la Dana de València de la passada tardor, Protecció Civil ha anat modulant aquestes activacions als protocols? És a dir, els fets tan excepcionals han acabat marcant un abans i un després a l'hora de relacionar-nos amb aquestes emergències?
4: Bàsicament, el que nosaltres sempre fem és, quan hi ha un episodi d'aquest tipus important, és analitzar què ha passat i quina informació teníem. Llavors, tot això ens fa aprendre sempre. El protocol de l'INUNCAT és bàsicament el mateix. Ara bé, el que sí que veiem que si normalment ja nosaltres som bastant vigilants i bastant garantistes pel que fa a possibles afectacions a les persones, doncs aquest cas que ha passat desgraciadament amb la Dana de València el que ens ha fet veure és que possibilitats d'aquestes així catastròfiques es donen. Vull dir que és una realitat, eh? Potser el canvi climàtic, potser la situació que tenim ara en aquests moments, doncs fan que els efectes del clima més extrems es donguin més. I és el que hem vist, eh? Per aquest motiu, nosaltres, quan veiem que la probabilitat és elevada de que puguin haver-hi danys per les persones o pel medi, doncs nosaltres el que fem sempre és avisar perquè es prenguin aquestes mesures, eh? I si veiem que pot ser una situació que pot ser greu com era la que teníem en el moment mateix que es va donar la Dana a València, que aquí també teníem una situació meteorològica particular, si voleu ara us ho explico una mica, però la situació que vam tenir també era particular i per això ens va fer veure que era necessari extremar les mesures. Per què era particular aquella situació? Era una situació en la que la informació que teníem dels serveis meteorològics era que estàvem davant d'una dana, una situació de dana que en el Mediterrani es dona freqüentment, però que alhora també hi havia una mobilitat meteorològica sota del nivell de la dana que també influenciava en que aquest component tingués com un tant per cent de ser una mica erràtic, més elevat de que pot ser una predicció normal, eh? I que alhora també es podia preveure que les precipitacions també podien ser molt intenses localment.
0: Entenc, però, que el punt d'equilibri o trobar aquest punt d'equilibri pot ser complicat entre pecar per molta prudència, per voler-ho aturar tot, o realment fer el contrari, no? I que després el fet ens acabi sobrepassant.
4: Tens tota la raó. Vull dir, aquí hi ha una graduació. I per aquest motiu, nosaltres el que fem és que quan activem el pla ens acompanyem de persones expertes, que ja són els intervinents a dintre del pla, doncs perquè ens vagin donant aquesta informació. Tenim moltes coses que ens van donant informació. Els serveis d'emergència, per exemple, ens van informant de quines afectacions ells estan atenent. El 112 ens va dient quines trucades estan tenint. Els ajuntaments ens van dient també quines afectacions hi ha en el seu territori. Tota aquesta informació és la que anem sumant i anem veient aviam què va passant per poder modular aquesta resposta. Si cal que la resposta sigui més forta, que avisem a la gent de molta cura, o fins i tot demanar a la gent que no surtin o que estiguin a l'interior d'habitatges i que no estiguin a l'exterior, doncs també demanar-ho, eh? O si veiem que la situació pot ser una situació que no té aquest nivell d'afectació, doncs que no calgui demanar aquestes mesures.
0: Protecció Civil ara treballa en escenaris de major risc d'inundació d'acord amb el canvi climàtic?
4: Sí, el canvi climàtic és un dels aspectes que ens està fent treballar amb modificacions en les nostres previsions per possibilitats d'afectacions més importants cap a la població. Sí, sí. Tant a nivell de calor, com a nivell de pluges, com a nivell de fred. Vull dir, tots aquests fenòmens que veiem més extrems de la meteorologia, el que estem veient és que es donen, que s'estan donant més que no pas no es donaven abans i, per tant, hem de tenir-los en compte.
0: De la mateixa manera que es fan simulacres, per exemple, en el cas del risc d'incendis o del risc químic al voltant d'una determinada indústria, per què no es plantegen simulacres al voltant d'aquest risc de patir inundacions?
4: També és un aspecte que nosaltres volem plantejar, eh? També és un aspecte, i plantegem nosaltres, eh? També. Nosaltres, quan plantegem simulacres, fem simulacres sobre plans de protecció civil de la Generalitat, que són plans d'aquests amplis, que poden tenir una afectació molt gran, eh? I també aquests són els que mirem de treballar, eh? Treballem, per exemple, amb temes de fuites químiques, que són d'afectació molt àmplia per la població, com bé tu dius, d'incendis forestals, que també són amplis per la població, també el d'inundacions i altres riscos d'aquest tipus. També ens interessa fer aquests simulacres, eh? I els fem. Moltes vegades són simulacres que fem a nivell de despatx. Quan és a nivell de despatx és que no demanem doncs, que la gent en el carrer ho executi, però ja internament la coordinació i la gestió ja la treballem i també és una de les coses que tenim en cartera de poder arribar a fer algun simulacre d'aquest tipus ampli ja per aquests riscos que potser és una mica més difícils de posar-los en un escenari. No? És un dels que pot ser una mica més dificultós, però fer-ho i gestionar-ho com hem fet doncs, amb aquests que comento, amb el de risc químic, amb el d'incendis forestals, etcètera.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per haver-nos rebut, per haver-nos obert les portes del CECAT i per participar al 4 Gotes.
4: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
0: dit que parlaríem de futur, però també de passat. Quan vam fer la revisió històrica de les sequeres amb en Mariano Barrientos, en el darrer capítol, el número 4, van deixar pendent una segona part de la conversa. Resseguint els arxius, ell també ha localitzat un llarg llistat d'episodis fatídics com el de 1874, aquesta cita que us comentàvem, l'aiguat de Santa Tecla. Justament on manteníem la conversa, a la Font Major de l'Espluga de Francolí, hi ha una placa que en recorda aquell episodi. En Barrientos li demanem per aquesta inundació, però també per altres d'especialment greus.
5: El que fa a la memòria personal, podem tenir sempre un o dos aiguats de gravetat moderada. I el problema és quan ens anem ja a episodis de baixa freqüència, dels que generacionalment es desconnecta, es perd la memòria, hi ha una desconnexió i queden a l'oblit. Episodis, per exemple, ja que estem aquí a l'Espluga de Francolí, és inevitable parlar de l'aiguat de Santa Tecla. Va ser un flash flood, una inundació sobtada, amb molt poques hores de pluja de matinada del 22-23 de setembre de 1874, i és una de les més dramàtiques pel nivell de destrucció que provoca, sobretot als afluents del Segre i a les conques de Tarragona. Deixa 575 víctimes mortals documentades en pràcticament un episodi que dura unes 3-4 hores. Aquest tipus d'episodis val la pena conèixer-los molt bé, perquè si han de tornar a succeir, evidentment ja no estarem en un territori de 200.000 o de 600.000 habitants. Som 8 milions d'habitants, amb unes activitats i una vulnerabilitat al territori creixent i multifactorial. Moltíssims processos quedarien afectats i activitats del dia a dia.
0: I coneixent tots els antecedents històrics, què és el que més l'inquieta de cara al futur?
5: Per exemple, a mi el que em preocupa més seria un episodi ni tan sols semblant, molt més fort que l'últim que hi ha hagut d'octubre de 2024 a València, que és el dels primers de novembre de 1617, l'any del diluvi. Va quedar tota Catalunya amb danys catastròfics, més de 500 elements estructurals van desaparèixer, van quedar derruïts, les víctimes mortals es poden ni comptar, el barri de Cap Pont sencer de Lleida va acabar desapareixent, l'aigua va afectar per complet, a Tortosa també, va haver desbordaments des de València ciutat fins a Perpinyà i per l'interior va arribar fins a Saragossa. Clar, aquest episodi va durar una setmana i mitja i va deixar el territori per un país amb uns 200.000 habitants. La quantitat de danys que hi va haver estructurals va ser impressionant. Què ens passaria si repeteix el mateix fenomen, ja no dic un de més greu, el mateix, amb un país amb 8 milions d'habitants i tota la mobilitat, transports públics, infraestructures sensibles que tenim.
6: Quatre gotes.
0: Les inclemències meteorològiques són una part inseparable de casa nostra. Hem estat exposats al clima amb ferides que ens marquen i que modulen el nostre caràcter. Diria que els aiguats, les sequeres o altres fenòmens tenen molt a veure amb el que diria pessimisme perseverant que impere o ha imperat en moltes cases d'arrel pagesa. El sector primari sempre ha estat pendent del cel i veurem si d'alguna cosa més. Aquí al Quatre Gotes ja ens han dit que al camp encara hi ha força marge de millora pel que fa a la gestió dels regadius i de l'aigua. Amb l'amenaça latent de la pervivència de l'activitat agrícola, pujarem els tractors, entrarem als camps i també als centres d'investigació. Al pròxim capítol del Quatre Gotes, el futur del camp català i, per tant, també de la nostra alimentació.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
6: La Xarxa de Comunicació Local. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Leo Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus, sorgeix en part de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
2: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort, s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del fervent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, comença a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
6: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
8: El diccionari Termcat.
9: 40 anys, 40 paraules.
7: 1994. Coixí de seguretat.
10: Dispositiu de seguretat passiva d'un vehicle consistent en un coixí que s'infla automàticament en produir-se una col·lisió frontal o frontolateral forta i que serveix per esmorteir el moviment dels ocupants.
8: Núria Artigas.
11: Vaja, que parlem de l'airbag en anglès, que en català està normalitzat com a coixí de seguretat des de l'any 1994. El coixí de seguretat en automòbils és una invenció dels anys 50 del segle passat, que no es va començar a comercialitzar, però fins a la dècada dels 70. A finals del segle XX ja va ser un element indispensable per a la seguretat dels vehicles privats, fins al punt que ha esdevingut obligatori per llei. Les raons per les quals es va adoptar la denominació catalana coixí de seguretat i no el manlleu airbag són diverses. Es tracta d'una alternativa catalana al mot anglès, és transparent quant al significat, també és una denominació paral·lela i coherent amb altres formacions de la mateixa àrea, com podria ser cinturó de seguretat, i permet la creació de termes compostos a partir de la forma abreujada, com per exemple coixí lateral o coixí de conductor. Totes aquestes raons van fer que en català, en aquell moment, s'optés per aquesta forma, coixí de seguretat, tot i que ja sabem que els parlants a vegades van per una altra banda.
9: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
6: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
12: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
6: La bona música amb Music Calaix.

0: La bona música a Music Calaix.
1: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu

0: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
2: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
1: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
2: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb forra i manilles?
1: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
2: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

Yarrigan.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des del Marroc, tant per mar com travessant la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i també la Policia Nacional, mentre Ceuta reclama mesures més contundents i també l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Beniensar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar també el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre la Comissió Europea ha ofert també el suport de Frontex. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut donar un missatge de solidaritat amb la ciutadania de Ceuta.
2: Els ciutadans i ciutadanes de la ciutat autònoma de Ceuta, en particular el seu president, Juan Jesús Vives, tot el recolzament per la situació, diguem-ne, tensa que estan vivint aquests darrers dies. Vull que sàpiguen que els tenim presents des de Catalunya i que no estan sols, que hem d'estar tots al seu costat per resoldre aquesta situació. Aquest matí s'hi trasllada el president del Govern d'Espanya, amb el ministre de l'Interior. S'han de prendre les mesures necessàries per restablir l'ordre i la normalitat i la convivència a Ceuta.
1: Com sentíem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, juntament amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta, per tant, de seguir sobre el terreny l'evolució de la situació i també coordinar la resposta institucional. I el Servei Català de Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest primer cap de setmana d'agost. Tot i coincidir amb l'inici del mes, Trànsit no espera un èxode massiu i preveu una mobilitat elevada, però similar a la de la altres caps de setmana d'estiu. D'altra banda, l'aeroport del Prat també gestionarà 3.332 vols durant l'operació sortida, un 4,7 més que l'any passat, amb el divendres com el dia de més activitat. I la tercera onada de calor ha elevat el màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya. Aquest divendres els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3, amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focus. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà, per tant, a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal on s'establirà el ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el parc Jordi Vilamitjana, que no en surt, impulsar també el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i, finalment, completar la reforma del carrer de la Creu.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
5: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori. La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'humorista Pep Plaza serà un dels grans protagonistes de la Festa Major d'estiu de Mollet del Vallès d'aquest 2026. L'actor imitador serà l'encarregat de donar el tret de sortida oficial a la celebració amb el pregó que pronunciarà el dissabte 15 d'agost des del balcó de l'antic Ajuntament a la plaça Prat de la Riba. A 15 dies per l'inici de la festa, l'humorista ha avançat que ha preparat un pregó amb un objectiu molt clar, fer que la Festa Major arrenqui amb alegria.
1: Com a mínim, el que intento amb el pregó que faig és que la gent comenci la Festa Major amb alegria, amb riures, que és el que pretenc, i a partir d'aquí un pregó molt, diguéssim, molt normal, amb el sentit que no puc buscar informació de Mollet, però no surt de dins, no?
0: Segons ha detallat, el discurs tindrà un marcat to humorístic i buscarà connectar des del primer moment amb el públic. La participació ciutadana també serà una peça clau del pregó. Plaza ha revelat que implicarà els assistents en diferents moments de l'acte i que la música hi tindrà un paper destacat. Hi haurà seny i rauxa, resumeix tot definint l'esperit que vol transmetre. I per altra banda, us informem que l'alcaldessa de Mollet ha valorat molt positivament la bona acollida que han tingut els nous jocs d'aigua de la plaça Anna Bosch des de la seva obertura. Tot i que la plaça encara no està completament finalitzada, l'Ajuntament va decidir avançar la posada en funcionament d'aquest espai lúdic perquè els infants de la ciutat en poguessin gaudir coincidint amb les vacances escolars i també amb els mesos de més calor. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: pot quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Es realitza durant el 2025 o està realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adorm quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picor, no et gratis. Si grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió, diem gratar la pintura d'una paret per pintar-la després de nou. Gratar-se la butxaca o gratar-se la bossa és despendre diners. És un garrepa. Mai no es grata la butxaca. O es va gratar la bossa i es queda arruïnat. Gratar-se la panxa és estar ociós, no fer feina, ser un gandul. Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el farà enrotllar. Gratar la consciència és estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament. Gratar la tinya a algú és maltractar algú, escalivar-lo. Es van discutir i es van gratar la tinya l'un a l'altre. Qui posa diners en abelles s'arrisca a gratar-se les orelles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tant gratar sembla que tingui picor i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Almenys 14 migrants han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat avui el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn dels migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir també una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nedant. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també per coordinar la resposta institucional. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat una inversió de 1.400 milions d'euros per a l'obra pública fins a final d'any.
2: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres de licitació que avui mateix es posen en marxa i per tant sortiran publicades als diaris oficials corresponents per import de 502,7 milions d'euros. La iniciativa o obra més rellevant que surt avui a licitació és la variant de les preses Olot amb un import de sortida de 447 milions d'euros.
1: Illa està fent el balanç del curs polític en el que ha dit que li ha demanat a la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, que arribi fins al final en la investigació pel fiasco de les proves PISA per prendre decisions que calgui. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest cap de setmana. El risc augmenta especialment quan se surt de les grans vies i s'entra en carreteres secundàries, sovint ja a prop de la destinació. També preocupa la sinistralitat dels motoristes, amb 32 víctimes mortals aquest any a Catalunya. Trànsit recomana planificar el viatge, evitar presses, respectar la velocitat i mantenir l'atenció fins al final del trajecte. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. Avui els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3, amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focs. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà també a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona ha aprovat el nou cardipàs municipal que inclou 5 compromisos. Protegir el parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i també completar la reforma del carrer de la Creu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
5: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
6: Hola a tothom, benvinguts al Pals i botes número 712, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Aquell 13 de juliol, poc abans de migdia, arribaren al peu de la muntanya. Varen escalar una estona fins a la plataforma que els va semblar adequada per plantar-hi la tenda. A partir d'aquell punt, en Croz i en Tacual del Fill varen anar a fer un reconeixement de la ruta. Cap a les 3 varen tornar entusiasmats. Havien escalat força estona sense trobar cap mena de dificultat. Imagino que va experimentar un Whimper aquella nit. Fins a 8 vegades en 5 anys havia intentat escalar el Matterhorn i les 8 vegades havia estat derrotat. Ara, per fi, semblava que tot estava alineat pel triomf i, a més, per una ruta en la qual ningú havia apostat abans. Però, en el fons, sentia un discret temor en què el grup d'en Carrel, que feia 3 dies que havia sortit de Brail, se'ls avancés. Al matí, el temps era perfecte. Seguint una ruta que sobresortia per la cara esquerra de l'aresta, varen pujar ràpidament. Llavors se n'adonaren quanta raó tenia en Whimper. Aquella cara est de la muntanya, que tothom considerava impossible d'escalar, en realitat no tenia més de 40 graus d'inclinació i, per demés, formava una enorme escala natural. Durant uns 1.000 metres, cap obstacle va impedir el seu avanç. I cap a les 10, es trobaven a 4.267 metres, a poc més de 200 metres del cim. Prop del cim, unes escletxes verticals els obligaren a sortir a la cara nord, on l'escalada es va fer més difícil. I el precipici era més de 1.000 metres d'alçada. Un cop salvat aquell pas, uns 50 metres més amunt arribaren un tombant força complicat. I un cop allà s'esveien tots els dubtes. Tan sols quedaven 60 metres de fàcil camí per l'aresta de neu. El Matterhorn havia estat escalat i havia resultat molt menys difícil del que tothom havia cregut fins aleshores. Esperonats pel temor que els italians se'ls haguessin avançat, en Whimper i en Croz es varen deslligar i varen córrer cap al cim. No hi havia trepitjades damunt la neu i llavors, mirant cap a la vessant italiana, varen veure el grup d'en Carrel a uns 365 metres més avall. Tot i que els varen cridar, els italians es varen donar la volta. Més tard, en Whimper declararia que li hagués agradat que en Carrel hagués estat al cim amb ells. Doncs de tots els que havien intentat l'escalada, ell era qui més es mereixia d'haver arribat primer al cim. Varen estar dalt al cim més d'una hora gaudint del moment i de l'immens panorama que s'estenia als seus peus. Però una hora més tard, el seu triomf s'havia de convertir en tragèdia. Van començar el descens. En Croz anava al davant, seguit per en Haddow. Tot seguit anaven en Hudson, en Douglas, el vell Peter i en Whimper. El jove Peter anava al darrere. En arribar a la zona difícil, tots es varen moure a la vegada i en Croz havia d'aturar-se sovint per ajudar en Haddow, tot indicant-li on tenia les preses per anar baixant. Acabava de prosseguir el descens quan en Haddow va relliscar, caient damunt d'en Croz i arrencant-lo de la paret. En Hudson i en Douglas també varen ser arrossegats per la corda que es va trencar entre en Douglas i el vell Peter. Els quatre homes varen anar relliscant per les roques i un a un varen anar desapareixent pel precipici de 1.200 metres de la cara nord. Els tres supervivents varen trigar en reaccionar i a en Whimper li va costar Déu i ajuda convèncer el Stockwalder per continuar baixant. A en Whimper li va costar Déu i ajuda convèncer el Stockwalder per continuar baixant. I a cada pas tenien por de caure.

0: del Matterhorn per part d'en Whymper, en Carrel va assolir el cim per la banda italiana. El cert és que, tot i tenir motius sobrats per estar emprenyats entre ells, tots dos van arribar a fer-se molt bons amics. I fins i tot, uns anys després, en Whymper se'n va endur en Carrel a una expedició als Andes. Fins aquí la conquesta del Matterhorn corria l'any 1865, però entre el 1840 i el 1880 a casa nostra apareixia un moviment de caire cultural i patriòtic que es va anomenar la Renaixença i que va tenir un fort ressò en el desenvolupament del muntanyisme a casa nostra. En el proper capítol parlarem de tot això.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Per aquesta setmana no hi ha activitats programades, però us recomano que us adreceu a la pàgina web del club per tal d'informar-vos del concurs de fotografia digital de muntanya, que se celebrarà els mesos d'octubre i novembre. Us recordo també que, si voleu fer sortides de muntanya aquests mesos d'estiu i no teniu carnet de federat, us adreceu al club, que us facilitarà una llicència temporal per cada dia d'activitat. Així mateix us vull recordar que durant el temps comprès entre el 3 d'agost i el 3 de setembre, el club romandrà tancat per vacances.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Tot i que encara falten 15 dies perquè els catarres facin vibrar la festa major a Ràdio Mollet, ja escalfem motors. El grup actuarà el diumenge 16 d'agost i ho farà amb una proposta on la música compartirà protagonisme amb un espectacle de llums i colors que farà cantar, ballar i celebrar a un públic de totes les edats. En declaracions, la membre del grup, Roser Cruells, explica que la gira d'aquest estiu és molt especial perquè fa un recorregut per tota la trajectòria musical de la banda. A més de recuperar els temes més coneguts al concert, segons Roser Cruells, també servirà per presentar el seu darrer senzill.
1: Doncs els concerts que ara mateix estem fent de la gira d'estiu fan un recorregut per la nostra discografia i passen per totes les cançons més conegudes i també en especial estem també presentant l'últim disc que vam treure l'any passat, que es diu Paracaigudistes, i també estem presentant el single que estem acabem de llançar ara mateix, que es diu Diumenge sense drama, que també està en un format especial, hi ha un parell d'actuacions especials durant el concert que ja no ho desvetllo perquè és un moment així bastant especial que també el públic participarà d'aquest moment.
0: La gira que porta per nom Sense Drama està concebuda com una celebració compartida amb el públic. Cada actuació busca crear un ambient de proximitat en què els assistents puguin cantar i gaudir d'un repertori que ja forma part de la banda sonora de moltes generacions. I també us informem que la Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat definitivament aquest divendres el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Mollet del Vallès, posant fi a una dècada sense planejament urbanístic vigent, un període en què la ciutat s'ha regit per unes normes transitòries. El nou document estableix el model de creixement del municipi fins al 2040 i preveu que la població pugui arribar als 58.500 habitants. El nou planejament contempla la construcció de prop de 2.950 habitatges, una xifra que, segons la Generalitat, permetrà donar resposta a les necessitats derivades del creixement demogràfic previst. El principal sector de desenvolupament serà el Calderí, on es concentraran uns 1.406 habitatges amb una reserva del 40% per l'habitatge protegit. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: La bona música a Music Calaix.
1: Deixa'm pensar com t'ho puc dir, o deixa'm pensar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Almenys 19 migrants han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn de migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nedant. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatgen avui a Ceuta per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també coordinar la resposta institucional. I la Generalitat ha licitat un nou paquet de 8 grans obres en infraestructures per valor de 502 milions d'euros. Entre les actuacions destaca la variant de les preses Iolot amb una inversió de 447 milions. El govern preveu licitar també un segon paquet abans de finals d'any de 510 milions menys i arribar així als 1.400 milions d'euros en obres licitades durant aquest 2026. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que aquestes actuacions representen un gran salt en infraestructures i mobilitat. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest primer cap de setmana d'agost. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment en motoristes. Lamiel alerta que el risc no es concentra només en grans vies com l'AP7, sinó sobretot quan els conductors surten d'aquestes autopistes i entren en carreteres secundàries.
2: És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
1: Pel que fa als motoristes, Trànsit situa ja en 32 les víctimes mortals. D'aquest col·lectiu insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de velocitat. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. De fet, un incendi a hores d'ara provocat per un llamp a la Vall d'Ora, al terme de Navès, crema amb intensitat avui i obliga a tallar la C26 a Montmajor i també la BB-4241 a Castellà del Riu. Els bombers hi treballen amb un ampli dispositiu de 9 dotacions terrestres i també 6 mitjans aeris per tal d'intentar estabilitzar el flanc dret d'aquest incendi. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Es realitza durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
5: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Surt de la rutina amb Kaleidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Pep Plaza serà l'encarregat de donar el tret de sortida oficial a la festa major d'estiu de Mollet. L'actor i humorista ha promès un pregó amb seny i rauxa per començar la festa. I un dels altres plats forts de la festa major serà el concert de Catarres. La membre del grup, Roser Cruells, explica que la gira d'aquest estiu és molt especial perquè fan un recorregut per tota la trajectòria musical de la banda. I també us informem que la Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat definitivament aquest divendres el nou pla d'ordenació urbanística municipal de Mollet del Vallès. El nou document estableix el model de creixement del municipi fins al 2040 i preveu que la població pugui arribar als 58.500 habitants. I per acabar, en època de vacances, la policia municipal dona consells per protegir els nostres habitatges si marxem de vacances. El primer consell és mantenir la màxima discreció abans de marxar, no donar informació sobre quan comencem les vacances ni quant temps serem fora. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: Som Terra, un espai dedicat al món agrari amb especial atenció a les fires relacionades amb el sector primari. Tens una cita cada divendres a 6:15 de la tarda.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Àlex, què tal? Escolta, que amb l'associació hem fet tot evacs. Que en voldràs una?
2: No, gràcies. Tinc una totebag plena de totebags.
3: Museu Particular. Capítol 12. La totebag.
2: Ei, Anna.
4: Hola, Àlex.
2: Què, parlem de les totebag?
4: Ai, sí, sí, sí, sí. Sí?
2: Sí?
3: Museu Particular.
2: Les tenim arreu. S'han convertit en un símbol, en una icona del nostre temps. Festivals, botigues, grups de música, ajuntaments, tothom en produeix, o en ven, o en regala, de vegades sota un aura o un eslògan de sostenibilitat, però realment és així. En tot cas, comencem com al principi, ja saps que a mi m'agrada fer-ho així. Què vol dir totebag? Doncs etimològicament tote, que deriva de l'anglès, vol dir carregar. Sobretot amb els propòsits de transportar, d'acord? Per tant, tote bag seria com dir una bossa de càrrega, tan simple com això. A partir d'aquí, d'on surten aquestes tote bag que les trobem actualment arreu? Doncs sembla que en principi sortirien com l'evolució o la confluència de diverses tipologies de bosses que apareixen a principis del segle XX, sobretot en diversos àmbits professionals. És a dir, es tracta sobretot d'una eina com de treball, no tant un complement de moda o una cosa més utilitària, d'acord? Per exemple, en el cas del Regne Unit, a principis del segle XX, els carters van començar a deixar d'utilitzar les bosses que feien servir en aquell moment, que eren de pell i, per tant, eren molt pesades per posar les cartes i anar repartint pels carrers, i comencen a fer servir unes altres fetes de tela, que evidentment doncs, era una miqueta més, no pesava tant com la pell, no? I això mateix després van també adoptar els New Papers Boys. Tens la imatge d'aquelles pel·lícules americanes i de més,
4: sí, sí,
2: tenim
4: sí.
2: Primer aquells nens que a la cantonada, sí. No? Chicago Tribune, no? Aquesta cosa de, ei, estic venint al diari, no? Que la van anunciant i de més, doncs portaven una bossa de tela on allà hi anaven posant doncs, aquests diaris, o després aquella altra imatge més doncs, potser més americana, no? d'aquella criatura caminant o amb bici per davant de les cases i anar llançant el diari a la porta, no? Els subscriptors, doncs també els anava molt bé aquest tipus de bossa, per això, per carregar aquests diaris, i alhora esdevé ja en aquest mateix moment una forma de promocionar, perquè el que fan les capçaleres és que rotulen en aquestes bosses el logo, no? La Vanguardia, The Times, el que sigui, no? Aleshores, això també servia doncs, de reclam publicitari. Igualment, seguim als Estats Units, a l'estat de Maine, el 1944, un inventor anomenat Leon Bean va crear una bossa de tela, o de lona, més o menys, que servia per transportar gel. Estem en aquests primers moments de les neveres, en què no funcionen amb electre, sinó que el que fan és que funcionen amb gel, amb grans barres, amb grans blocs de gel que venien, que transportaven de les glaceres o dels pous de gel fins a les ciutats, no? O els nuclis habitats. Aleshores, el que et servia aquesta bossa que va inventar el senyor Bean era per precisament això, agafar el bloc de gel del carro que te'l venia i portar-lo fins a casa per poder-ho posar a la nevera. Però aquesta mateixa bossa, ell mateix, ja quan la va començar a vendre, ja la va començar a vendre com una bossa polivalent. És a dir, no només... ell ja deia que, vale, sí, fes-la servir pel gel, però quan no hagis d'anar a buscar el gel, la pots aprofitar per portar llenya, per posar-hi la collita de l'hort, no? Per diverses utilitats. I, de fet, va ser això el que van haver de fer un cop les neveres van deixar d'utilitzar gel i van anar doncs, amb aquestes resistències elèctriques doncs, que ja produeixen el fred, diguéssim, automàticament. Aleshores, com que ja no es necessitaven les Beans Ice Carrier, que és com es deien aquestes bosses de carregar gel, ell les va seguir utilitzant igual, les va millorar en alguns casos, venent-les directament com a bosses d'anar a comprar o inclús a vegades com a complement femení. no, com a bossa, no? De portar doncs, qualsevol cosa. I encara avui, WL20 és una de les empreses productores de calçat, roba i complement més important dels Estats Units, amb aquesta icona d'aquestes Bing Carrier, o Bing Ice Carrier, aquestes bosses creades en principi pel gel. Si tornem a Europa, creuem l'Atlàntic, a finals dels anys 70, l'ecologisme que comença doncs, a tenir una certa presència en l'esfera pública, també en la lluita contra l'ús i l'abús del plàstic. Una empresa alemana anomenada Goethe comença, ella està, és una empresa dedicada a la distribució d'aliments de comerç just, de productes doncs, de fair trade, llança una bossa feta de roba de sac, de jute, se'n diu, és la matèria, amb un lema en alemany, que no en tinc ni idea d'alemany, vagi per endavant, sisplau, els que ens estiguin escoltant, doncs que em perdonin, que és Jute Stat Plàstic, que el traduït és jute sí, plàstic no, o jute en lloc de plàstic. Aquest és el logo que ja que tenien estampades amb aquestes bosses. Ja hi havia aquest component de crear una alternativa a l'ús i l'abús, en aquest cas, de les bosses de plàstic. A més, utilitzaven aquest material, aquesta matèria primera de cultius sostenibles amb no una alta incidència o revertibilitat en les comunitats que els conreaven a Bangladesh o la Índia, i que hi havia tot aquest component doncs, que tot plegat tingués un sentit de justícia. Tot i això, la roba de sac és complicada d'estampar, és a dir, no, quan havies de posar aquest logo doncs no sempre quedava prou bé i de més, i a més acabava tenint com una connotació com de hippie. Saps? Aleshores, no...
5: Segons qui no li agrada.
2: Ah, exacte. Clar. No era com... No tothom l'abraçava perquè... Exacte. Era una miqueta com de... Sí, no tenia aquest estil. Aleshores, progressivament doncs, va deixar d'utilitzar-se i potser es va passar més cap a la bossa de cotó. I això va passar als anys 80 a Nova York. Tornem a acabar l'Atlàntic, anem d'un lloc a l'altre. Allà, a Nova York, la llibreria Stan, que és una de les més grans del món, o com a mínim del país, dels Estats Units, va llançar una bossa que és l'arquetip, és el model de les tote bags actual, que és una bossa feta de cotó més aviat blanc, quadrada, amb unes anses bastant llargues i amb el seu logotip estampat al frontal. Ho van fer perquè estimaven el medi ambient i de més? No, simplement volien una bossa que fos més resistents que les de paper i les de plàstic per aquell que anava a carregar llibres a muerte.
5: Punt!
2: I ja està. Wow. No fos resistent, per tant la tela era més resistent, doncs van fer això. I a més, deien, ostres, ens servirà com a suport publicitari, per això hi posarem el nostre logo i així la gent sabrà que han comprat a la nostra botiga.
5: Però res d'ecologisme, eh?
2: En aquest cas, com a mínim, no ho tenien pensat així, no? Perquè al contrari, deien, ostres, i a més, és una bossa barata de produir, perquè doncs, és econòmica i, com et deia, doncs, hi ha aquesta cosa de crear marca, no? Quan vegis la gent passejant amb aquesta bossa de la llibreria, doncs ens faran publicitat de gratis, no? A partir d'aquí, però, tot canvia el 2007. Sí, hem passat molts anys entremig. Eh?
5: Sí.
2: Ens ha relliscat bastant l'ecologisme durant molt de temps. No? Doncs realment, el 2007 sí que hi ha una dissenyadora britànica, tornat a creuar, eh? Estem sí. Fent una mà de quilòmetres per sobre de l'Atlàntic en aquest capítol. Doncs, com deia, una dissenyadora britànica anomenada Anya Hindmatch, tampoc no tinc molt clar si ho estic dient bé, que em perdoni, crea una bossa de tela, de cotó, també amb el lema I'm not a plastic bag. No sóc una bossa de plàstic. Recordeu aquell altre lema que dèiem, jute sí, plàstic no, doncs és una miqueta aquesta idea. I ella la crea per vendre als supermercats. Per tant, perquè allà ja sí que sigui una alternativa i la gent la compri en lloc d'agafar bosses de plàstic. Ja hi ha aquesta voluntat de que sigui realment l'alternativa. S'acaba posant de moda i realment, en aquest cas, el Regne Unit disminueix la bossa de plàstic, l'ús de les bosses de plàstic al país, i a partir d'aquí l'argument d'alternativa a les bosses de plàstic i de suposat benefici mediambiental de les tote bag ja quedarà lligat fins a l'actualitat. final tampoc no estem parlant del 2007, tampoc és que estiguem parlant d'una eternitat, eh? I per això doncs s'anirà creant aquest relat que ara avui, no, de dir, ostres, que ets més sostenible perquè fas servir una tote bag, o regalem aquesta tote bag perquè la utilitzis en lloc de bosses de plàstic, o tota, no, tota aquesta, aquest merchandising, no, o aquesta comercialització que hi ha hagut al seu voltant. I hem vist doncs que empreses d'arreu del món s'han sumat en aquestes en aquesta iniciativa, en alguns casos fins i tot estan acusades de greenwashing, no? És a dir, de a través de, vale, sí, et regalo un tote bag perquè no facis servir plàstic, no sé què, però jo que sóc no sé quina fàbrica em dedico a contaminar expulsant gasos, no, o contamino no sé quines platges amb pellets, perquè, no, exacte. I al final, però, no deixa de ser el que feien la teva, la meva i la de tots, padrines del món, que era doncs anar a comprar amb el teu senalló, amb el teu cistellet, o no, pensar,
5: carro,
2: exacte, no, amb el carro, i doncs si havies de comprar o exportar la uera, i si havies de comprar una altra cosa, doncs altra cosa, vull dir que no té més que tornar a aplicar el sentit comú, que a vegades sembla que l'haguem perdut. Ara bé, són realment una alternativa sostenible?
5: No ho tinc clar, perquè clar, si en té, no, jo a casa meva en tinc, no sé, no et vull enganyar, però jo estic segura que en tinc almenys 30, de concerts, de festivals, de marques, de projectes, de... És que de tot.
2: Doncs et diria que sí i no. És a dir, al final, que una cosa sigui reutilitzable, evidentment, segurament és més sostenible que no pas una cosa que utilitzem una sola vegada i llancem. Però, clar, ens hem de fixar en aquest cas en la seva fabricació, i la cosa canvia moltíssim. Per exemple, el cotó no és pas un material neutre, al contrari, és un material que és d'origen natural, d'acord, però es necessita moltíssima aigua per la producció, no? Només per la producció d'un sol quilo de cotó necessita desenes i desenes, i a vegades milers de litres, no? I no només això, sinó que a vegades volem que aquest cotó sigui extremadament blanc o de més, i acabem abocant-hi productes químics que alhora acaben contaminant aquesta aigua. Igualment, encara que sigui reutilitzable, no vol dir que sigui més sostenible, perquè segons un estudi del Ministeri de Medi Ambient de Dinamarca, perquè una tote bag, per compensar els efectes de la seva producció, una sola tote bag, si és de cotó normal i corrent, diguéssim, el més marrano que et puguis trobar, et puguis tirar a la cara, s'hauria de reutilitzar unes 7.000 vegades. 7.000 vegades.
5: Però... És que no farem 7.000 vegades la compra tu i jo.
2: Però és que, a més, si vas com de superaliat i de més, i dius, no, és que la meva és de cotó orgànic, necessites unes 20.000 vegades reutilitzar-la perquè realment acabi sent doncs, sostenible. Això serien aproximadament uns 54 anys d'ús, cadascuna de les tote bags.
5: I en tinc 30!
2: Exacte, i està bé si només en tens una, no? Però el problema és que hem arribat a un punt que en tenim moltíssimes perquè tot arreu les acaben fent. Per què? Perquè el seu cost també és barat de produir. I no només això, sinó que, dèiem, a banda de la reutilització, després també hi ha la gestió dels seus residus. I dius, sí, clar, perquè és cotó i es pot reciclar i de més. Sí, però la majoria d'elles, perquè ningú porta una tote bag sense estampar, perquè al final el que estem fent i el que hem convertit és en una extensió del que pensem o del que volem que la gent pensi de nosaltres o del que volem expressar, no? El que a vegades es fa com inclús la dicotomia entre que, tot i que tant homes com dones utilitzen les tote bags, però el que potser en el cas dels homes era més la samarreta, per voler expressar, en el cas de les dones a vegades és la tote bag, tot i que dic que al final són indistints. Totes aquestes estampacions normalment estan fetes amb tintes viníliques, que per tant tenen components de PVC, plàstic, és a dir, que no es pot reciclar. Per tant, quan tu portes una bossa reciclada, el que hauran de fer és retallar com a mínim tota la part estampada, és a dir, que el 100% no s'arribarà mai a reciclar perquè hi ha aquest component de plàstic que després acabaria generant microplàstics. I que doncs no ens utilitzarien. Així que no ho sé si el proper vegada que aneu a un festival i us ofereixin una tote bag per 3 euros, plantegeu-vos si realment us agrada moltíssim i la utilitzareu 20.000 vegades, o si potser us la podeu estalviar vosaltres i de pas també tot el planeta.
5: Quin bajón, eh? Ara,
2: o sigui, ara ho has de remuntar.
5: Has acabat superguai, però quin bajón, perquè dic, jo estic segura que a casa meva, entre el meu company i jo, en tenim unes 30, de música, de mil històries. A veure ara com ho gestiono, això. Gràcies per deixar-me aquí. Gràcies. A veure, si et dic Per exemple, tu que també ets de buscar significats. Bossa de pell, roba o algun altre material que es pot dur penjada i que serveix per portar diverses coses, estaríem parlant de tote bag?
2: Sí, potser en el cas de la pell no, com un dels materials, però a la part de la roba jo diria que sí.
5: Sí, no només.

0: de dir que quan vam dir que faríem aquesta...
1: Benvinguts a la classe dels esquirols.
0: No te n'enriguis, que ja saps que sempre he de fer una mica d'ambientació musical. I t'he de dir que quan vam decidir que faríem un capítol sobre les tote bags, jo vaig començar a pensar sobre, sobre quins suports portem coses, i tirant una miqueta molt poc enrere vaig arribar al sarró, el típic sarró. Per això t'he posat la cançó del Peix Peixet, que sembla molt entranyable, però a mi sempre m'ha semblat una mica... no ho sé, creepy, no? Allò del pobre peix que encara mou la cua i ja el poses al serronet, no sé. És una cançó infantil, però no la veig tan infantil. En qualsevol cas, parla del serronet, que és aquest saquet, aquesta bosseta segurament de pell de cuir, que feien servir, i això m'ha interessat molt perquè com de so una mica el gènere, segurament feien servir més els pagesos que no pas les pageses, perquè segurament eren més els pagesos que volien una cosa per estar tot el dia fora, posar-se, no?, segurament el cinturó on fos, i fer la fenya. Llavors potser un antecedent molt, molt immediat de la de tote bag seria el sarró, però també, com tu has mencionat abans, tenim el cistell. Jo a casa meva encara en tinc, no sé tu si em fa servir. Jo tinc aquests d'herència de ma mare i ma padrina, però és que de veritat que quan ve mercat a Blancafort, al meu poble, jo el faig servir.
1: Jo no, però jo tinc 50 tote bags.
0: Vale. T'he de dir, no és broma, que és molt còmode el cistell. És que és un bon invent, el cistell. Llavors, per parlar una mica de projectes artístics, et parlaré d'una sèrie de fotografies que es diuen precisament El cistell, de la Isabel Benal. És una sèrie de fotografies en què diferents parts del cos, sobretot sempre de dones, es col·loquen dins d'un cistell. Doncs, per exemple, uns peus dins d'un cistell, uns peus amb unes mans que agafen un cistell, una senalla, una galleda, un cove... I una mica el que fa, el que et vol remetre la Isabel Benal amb tot aquest projecte és aquesta tradició d'una banda rural, però també una mica a que moltes feines pesades eren fetes per dones, perquè al final ara tenim nevera, però abans s'havia d'anar a comprar cada dia, i anar a comprar cada dia vol dir agafar el cistell, carregar i tornar a casa. És diferent carregar per mi, que jo a casa meva som dos, que carregar per cinc. Llavors, alerta amb les tasques també de les dones. I també, al final, el que vol la Isabel Benal és una mica posar sobre la taula el que estaves parlant tu abans sobre l'ecologia, no? Tot això em va fer pensar en un vídeo que vaig trobar un d'aquests dies que ets una mica despojo humà, que estàs al sofà mirant Instagram...
1: Ho pots dir, ressaca.
0: No ho sé, perquè ja és de fa poc i ja no en tinc masses ara de ressagues, però sí, aquests dies que estàs allò fet un nyap, que Instagram t'ofereix coses que no saps bé per què te les ofereix, i em va oferir un vídeo que he estat incapaç de tornar-lo a rescatar, que era el vídeo d'una persona que des de casa seva gravava el carrer, i aquesta persona vivia en un encreuament de carrers, llavors passava amb passos de zebra, passava molta gent cada dia per allí, i va fer l'experiment de gravar la gent durant diversos dies i demanava a les persones que veiem el vídeo que ens fixéssim en si les dones anaven carregades i si els homes anaven carregats. I era flipant, Àlex. O sigui, totes les dones que passaven, per no dir un 95-99%, portaven alguna cosa. Una bossa de la compra, un carretó, el nen agafat, el bolso, inclús traslladaven coses, una planta... O sigui, anaven sempre carregades. I al costat veies els homes... que no portaven res, potser ho portaven a les butxaques, evidentment, però una barra de pa no t'hi cap a la butxaca, una planta no t'hi cap a la butxaca, i un nen no t'hi cap a la butxaca. I jo no hi havia caigut mai. Però és que és veritat, anem carregades. I llavors em va venir aquest tòpic que jo ja estic intentant combatre una mica, que és que el bolso de les mames pesa perquè està ple de per si de cas. És una cosa que l'hem ridiculitzat, però segurament les mames, en la seva condició de mames, han de carregar molt perquè els seus fills es poden fer pipi, es poden embrutar, segurament quan surtin passaran a fer la compra perquè tenen, no?, tot de coses pendents per fer, i em va xocar, no hi havia caigut. Ja us dic que he estat incapaç de recuperar el vídeo. Però aquest vídeo també em va coincidir en un moment que m'estava rellegint Solitud, de Víctor Català, i el capítol 1 de Solitud, la protagonista, la Mila, si no recordes, puja cap a la muntanya amb el pilingui del seu marit, perquè és que no té cap altre nom, aquell senyor, i la Mila va carregada com una mula una altra vegada, no? Ella se'n va a viure dalt a la muntanya i aquesta pujada ella la viu molt malament, no només perquè és una pujada, sinó perquè és que va carregadíssima. I de cop i volta tot va tenir sentit.

0: Et porto també aquest cantautor de Brighton, el Fijux, que crec que és l'única persona que ha fet una cançó i li ha posat de nom Tote Bag. A mi m'agrada ell. La cosa dolenta de la cançó Tote Bag és que no parla de Tote Bags, ho sento, és una cançó d'amor. En algun punt menciona una Tote Bag, però dic, vinga, va, la porto. Llavors, he descobert que existeix un museu del bolso. El que passa és que, de moment, només és en línia. Sí que es vol fer-lo presencialment a Alicant, i ara mateix, si visiteu la seva pàgina web, museudelbolso.es, que existeix des del 2008, jo, de veritat, la vaig estar remenant una estona i vaig aprendre tantíssimes coses. Clar, es parla del bolso com a complement de vestit, però també com a cosa pràctica. El Museu del Bolso, encara que sigui en línia, sí que té una col·lecció física que el tenen sobrecatalogada, i realment el que volen és obrir-ho i que la gent puguem veure-ho. Això també em sembla una excursió meravellosa que puguem fer els dos. Llavors, coses breus i ràpides que vaig aprendre com a precedents de la Tote Bag és que, evidentment, a la prehistòria ja es feien servir coses molt semblants. Sorpresa, en algunes pintures i representacions rupestres on hi ha bolsos, els portaven les dones.
1: Sí, exacte.
0: Quina sorpresa. Evidentment, quan la gent era nòmada, pues encara més bolsos portava, això no cal ni dir-ho. També vaig trobar que els romans, tant homes com dones, en portaven i que n'hi deien bursa, fixa't, que similar a altres, i fins i tot a l'edat mitjana també eren utilitzats indistintament. Va ser potser una miqueta més amb el tema de la moda, que es fa una distinció entre qui porta bolso i no en porta, no? Llavors, sí que hi ha com un segle clau, que és el segle XX, que el que es veu és que el bolso com a tal, la bossa de mà, pot arribar a ser un gran complement de moda, i en aquest cas, Coco Chanel, una altra vegada, sempre no, s'acaba parlant d'ella quan es parla de disseny i moda, considera que és indispensable en un bon outfit, en un bon modelet, la bossa de mà. I a partir d'aquí, Dior, Gucci, Loewe, Louis Vuitton, tothom que et puguis imaginar dedica molts esforços i molts diners a fer aquesta cosa que és algú per transportar coses, no? Nosaltres ni diem bossa, ni diem tote bag, ni diem cistell, digui el que tu vulguis, però diguéssim que s'hi destinen molts esforços. I això bé ho sap la nostra amiga la Rosalía.
2: Anda por la noche, puesta pa'l derroche, tu pelas a bache, la combi Versace. Anda por la noche.

0: He de dir que aquesta és una de les meves cançons preferides de Motomami, que la gent no li fa cas perquè la gent no sap de res, però és que és una cançó magnífica. Aquí la fa amb la Tokisha. És que a més està al final del disc i la gent no li fa cas, però és que és meravellosa. Perquè he portat la Combi Versace, que és com es diu aquesta cançó, perquè em vaig dedicar a comptar les marques que anomena a la Combi Versace. No te les diré totes perquè no acabarem, però algunes...
1: I perquè no ens paguen.
0: Corre. També. No ens paguen, és també una bona. Començo. Versace, evidentment. Margiela. Medusa fent referència a Versace una altra vegada. Donatella fent referència a Donatella Versace. Fania, Milano, Gianni Versace una altra vegada. Dior, Gucci, Moschino, Dapperdan. I després hi ha tot de noms que no vaig pillar perquè deu ser que sóc pobra. Un, per exemple, és el Tim Cook, que és el director de Nike. I després els Benjis. Vaig haver de buscar què eren els Benjis. Tu saps que és un Benji?
1: Sí,
0: no, perquè tampoc no els tinc un mai a la mà.
1: Or, saps?
0: Són bitllets de $100 que porten el retrat...
1: Ah, de Benjamin Franklin.
0: Correcte. Clar. Veus, un altre pobre com jo que no sap que són els Benjis. Clar, aquesta cançó és, com es diu, l'extrem absolut d'allò sòrdid i dels calés pels calés i que al final el bolset Dior és igual que porti Seves, que el mòbil, que el bols, que els clínex, no, que els mocadors. El fet és que és un petit objecte que val molts diners. Llavors, el que a mi m'interessa de les bosses, les tote bags i els cistells o tot el que sigui, és que és igual el que portin a dins. El que fan és parlar de tu. I la Combi Versace ho diu clarament.
2: De veritat que no la vols?
3: Vinga, va. Tot sigui per col·laborar.
4: Museu Particular.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous a divendres 31 de juliol de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Pep Plaza serà l'encarregat de donar el tret de sortida oficial a la Festa Major de Mollet. L'actor i humorista ha promès un pregó amb seny i rauxa per començar la festa. I un altre dels plats forts de la Festa Major d'estiu serà el concert dels Catarres. La membre del grup, Roser Cruells, ha explicat que la gira d'aquest estiu és molt especial perquè fan un recorregut per tota la trajectòria musical de la banda. I la Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat definitivament aquesta setmana el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Mollet del Vallès. El nou document estableix el model de creixement del municipi fins al 2040 i preveu que la població pugui arribar als 58.500 habitants. I en època de vacances, la policia municipal dona consells per protegir els nostres habitatges si marxem de vacances. El primer consell és mantenir la màxima discreció abans de marxar, no donar informació sobre quan comencen les vacances ni quant temps serem fora. I abans de començar, com és habitual, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Jaume Montsant, el control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'humorista Pep Plaza serà un dels grans protagonistes de la Festa Major d'Estiu de Mollet del Vallès d'aquest 2026. L'actor imitador serà l'encarregat de donar el tret de sortida oficial a la celebració amb el pregó que pronunciarà el dissabte 15 d'agost des del balcó de l'antic ajuntament a la plaça Prat de la Riba. Plaza assegura que quan li van proposar ser el pregoner de la nostra ciutat, el primer que va sentir va ser la síndrome de l'impostor, ja que considera que no està especialment vinculat amb Mollet del Vallès. Tot i això, explica que va acceptar el repte amb il·lusió i amb la voluntat de portar el seu estil personal a l'inici de la festa. A 15 dies perquè aquesta comenci, l'humorista ha avançat que ha preparat un pregó amb un objectiu molt clar, fer que la Festa Major comenci amb alegria.
2: Com a mínim, el que intento amb el pregó que faig és que la gent comenci la Festa Major amb alegria, amb riures, que és el que pretenc, i a partir d'aquí un pregó molt, diguéssim, molt normal, en el sentit de que no puc buscar informació de Mollet, però no surt de dins, no?
1: Segons ha detallat el discurs, tindrà un marcató humorístic i buscarà connectar des del primer moment amb el públic. La participació ciutadana també serà una peça clau del pregó. Plaza revelat que implicarà els assistents en diferents moments de l'acte i que la música hi tindrà un paper destacat. Hi haurà seny i rauxa, resumeix tot definint l'esperit que vol transmetre.
2: Faig un pregó, diguem-ne, per entendre'ns, molt variat, on faig que la gent s'imagini que per un moment tinguéssim el Pedro Sánchez a la balconada o en l'escenari o allà on es faci el pregó. Per altra banda, també acabo el pregó cantant, fent que la gent s'engresqui a cantar i a ballar, perquè és el que et demanen les orquestres que venen a la Festa Major, no? Que la gent s'esperoni i estigui animada. Per tant, és un pregó que es podria considerar un mini-show, però basat en la Festa Major i en la rauxa, però sobretot en el seny, no? També aquesta part de que la gent sigui curosa amb tot el que es fa.
1: Malgrat tractar-se d'un acte institucional, Plaza deixa clar que el seu estil serà molt proper i espontani. Considera que l'humor és una bona manera d'unir la gent i de convertir el pregó en una experiència compartida més que no pas en un discurs convencional. A diferència d'altres intervencions, l'humorista ha explicat que no acostuma a escriure els seus pregons o monòlegs fil per randa. Prefereix tenir les idees principals al cap i anar adaptant el discurs segons les reaccions del públic, deixant espai per a la improvisació. Les imitacions són un dels trets més característics de la seva trajectòria i tampoc no hi faltaran. Entre els personatges que apareixeran durant el pregó hi haurà l'actor Joan Pera, una de les veus que interpreta habitualment i de la qual Pep Plaza ja n'ha fet un petit avanç.
2: Bueno, per una festa major, per un pregó, no pot faltar en Joan Pere. Mare de Déu, jo n'he fet de pregons, mare de Déu, he fet molts pregons jo. I aleshores jo li explico al Pep com ho ha de fer. Perquè ell, com és ell no se n'en surt, ell. Bueno, Joan, a veure, més o menys sí que ho faig bé. Oh, ja, però escolta'm, si jo no t'ajudo, aquesta gent de Mollet no em diran per què fa aquest noi. Vull dir que... Vale, Joan, ja ha quedat clar que el Joan hi serà. És que el tinc aquí amb mi, saps?
1: La presència de Pep Plaza a la Festa Major serà per partida doble i no es limitarà al pregó. L'humorista també pujarà als escenaris de la ciutat el dilluns 17 d'agost amb l'espectacle El Substitut, una proposta que combina humor, imitacions i actualitat i que forma part de la programació festiva.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I continuem parlant de festa, perquè tot i que encara falten 15 dies perquè els catarres facin vibrar la Festa Major de Mollet, a Ràdio Mollet ja comencem a escalfar motors. El grup actuarà el diumenge 16 d'agost i ho farà amb una proposta on la música compartirà protagonisme amb un espectacle de llums i color que farà cantar, ballar i celebrar a un públic de totes les edats. En declaracions, la membre del grup, Roser Cruells, explica que la gira d'aquest estiu és molt especial perquè fa un recorregut per tota la trajectòria musical de la banda. El repertori combina els grans èxits que els han acompanyat durant els anys amb les cançons del seu darrer àlbum. A més de recuperar els temes coneguts, Cruells ha explicat que el concert també servirà per presentar el seu darrer senzill.
3: Doncs els concerts que ara mateix estem fent de la gira d'estiu fan un recorregut per la nostra discografia i passen per totes les cançons més conegudes i també en especial estem també presentant l'últim disc que va entrar l'any passat, que es diu Paracaigudistes, i també estem presentant el single que estem que acabem de llançar ara mateix, que es diu Diumenge sense drama, que també està en un format especial, hi ha un parell d'actuacions especials durant el concert que ja no ho desvetllo perquè és un moment així bastant especial que també el públic participarà d'aquest moment.
1: La gira, que porta per nom Sense Drama, està concebuda com una celebració compartida amb el públic. Cada actuació busca crear un ambient de proximitat en què els assistents puguin cantar i gaudir d'un repertori que ja forma part de la banda sonora de moltes generacions. Segons explica Roser Cruells, una de les grans fortaleses dels catarres és la diversitat del seu públic. Als seus concerts hi assisteixen persones de totes les edats i amb gustos musicals molt diferents, un fet que converteix cada actuació en una festa oberta a tothom.
3: Tots fem sempre les nostres cançons i de moment estem molt agraïts perquè normalment connecten amb un públic de tots els tipus i que això també és una cosa estranya, no?, que passi, perquè moltes vegades ens passa sobretot a les festes populars, que serien les festes majors, que acaba compartint el concert amb tota la família. Per tant, això és molt bonic veure, no?, que hi ha tant els pares, els fills, de vegades també avis, bueno, gent que des de fa molt temps ens segueix i els hem anat veient créixer, molts nens nous que també estan venint ara en els concerts, moltes persones que també coneixem de fa temps que potser s'han demanat matrimoni amb una de les nostres cançons que ens han explicat, després els veus al cap d'uns anys amb els fills, no?, i és com una gran família al final dels nostres concerts.
1: Per aquesta gira d'estiu, el grup també ha apostat per renovar la posada en...

0: Terrassa serà un dels plats forts de la programació musical de la Festa Major d'estiu de Mollet. El grup arriba en plena gira estiuenca i amb la voluntat de continuar connectant amb un públic fidel que any rere any omple els seus concerts. La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat definitivament aquesta setmana el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Mollet del Vallès, posant fi a una dècada sense planejament urbanístic vigent, un període en què la ciutat s'ha regit per unes normes transitòries. El nou document estableix el model de creixement del municipi fins al 2040 i preveu que la població pugui arribar als 58.500 habitants. El nou planejament contempla la construcció de prop de 2.950 habitatges, una xifra que, segons la Generalitat, permetrà donar resposta a les necessitats derivades del creixement demogràfic previst. Més de la meitat d'aquests pisos seran de protecció oficial. El principal sector de desenvolupament serà el Calderí, on es concentraran uns 1.406 habitatges amb una reserva del 40% per a l'habitatge protegit. El POU també reforça el paper de Mollet com a pol econòmic del Vallès amb noves reserves de sòl destinades activitats productives i logístiques. Els principals desenvolupaments se situaran als sectors de Can Prat Sud i també la Teneria. El planejament aposta igualment per modernitzar els polígons industrials existents, facilitar la implantació de nous usos compatibles amb la indústria, atraure activitats de major valor afegit i millorar les connexions de les àrees empresarials. Un dels eixos del nou planejament és la creació d'una gran estructura verda que connecti els dos principals espais naturals del municipi, Gallecs i el riu Besòs. Aquesta connexió es reforçarà amb una xarxa d'eixos cívics, carrers verds i itineraris per a vianants i ciclistes que enllaçaran barris, equipaments i zones verdes. Pel que fa a Gallecs, el POM consolida la seva funció com a gran parc territorial metropolità, preservant-ne els valors agrícoles, ecològics i també paisatgístics. Al riu Besòs, en canvi, es preveuen actuacions per millorar-ne l'accessibilitat, eliminar barreres físiques i integrar-lo millor amb la trama urbana. Pel que fa a la mobilitat i la integració urbana, entre les actuacions previstes també hi ha mesures per reduir l'impacte de les grans infraestructures que travessen Mollet, com són l'AP7, la C-17 i també les línies ferroviàries. El POU inclou millores en la connexió entre barris, el foment dels desplaçaments a peu i en bicicleta, nous aparcaments d'intercanvi modal vinculats a les estacions ferroviàries, la reserva de sòl per a futures infraestructures metropolitanes i actuacions per afavorir la integració urbana del ferrocarril. I amb l'arribada de l'estiu, milers de famílies fan les maletes per gaudir d'uns dies de descans. Platja, muntanya o escapades a l'estranger deixen carrers i urbanitzacions més buits de l'habitual, una situació que també pot ser aprofitada pels lladres per actuar amb més facilitat. Des de la policia municipal recorden que les vacances també són temps de prevenció. El sergent de trànsit, David Messes, explica que especialment a les zones residencials és més fàcil detectar quan una família ha marxat de casa, fet que pot convertir alguns habitatges en objectius més vulnerables. Per aquest motiu, el primer consell és mantenir la màxima discreció abans de marxar, no donar informació sobre quan comencem les vacances ni quant temps serem fora, recorda Messes. Una dada aparentment innocent pot acabar arribant a les persones equivocades. David Messes també ha recordat que les xarxes socials també poden jugar una mala passada.
1: Els consells són una mica de seny i sentit comú, són els consells que anem donant tots els anys. És veritat que a les zones residencials es nota més quan la gent marxa que no al centre de la població, i per tant aquells consells que puguem donar van enfocats, doncs, potser a no donar informació dels dies que marxem, quan marxem, no publicar a les xarxes socials en moment en directe on estem, quants dies estarem, etc. Són una mica de sentit comú. També aniria bé que els ciutadans, doncs, poguessin tenir algun veí de confiança que ens anés recollint el que és la correspondència, les cartes de correus.
0: Un altre aspecte important és evitar que l'habitatge presenti signes evidents d'absència. És per aquest motiu que és aconsellable que algun familiar, amic o veí passi de tant en tant pel domicili. Obrir, tancar persianes, encendre algun llum o simplement fer una visita puntual ajuda a transmetre sensació de vida i dificulta que els lladres identifiquin l'habitatge com a desocupat.

0: preocupat. Són declaracions de David Meses.
1: Aniria bé també que de tant en tant algun veí amb certa confiança doncs, mirés al nostre habitatge, li podem facilitar unes claus de còpia, que ens pugi les persianes, que les baixi durant la nit, una mica que donem la sensació de que encara hi som allà.
0: Entre les tècniques que encara poden utilitzar alguns delinqüents i els anomenats marcadors. Es tracta de petits elements com fils de silicona, plàstics o papers gairebé imperceptibles que es col·loquen a la porta per comprovar si aquesta s'ha obert durant uns dies. Si el marcador continua en el mateix lloc, els lladres poden interpretar que ningú ha entrat al domicili. David Meses reconeix però que aquest tipus de modus operandi ha disminuït en els darrers anys. Tot i això, insisteix que és important estar alerta i si algun veí detecta un possible marcador en una porta, cal avisar immediatament a la policia municipal.
1: Continuen apareixent marcadors. És important que els veïns que viuen en blocs d'edificis, si pugen per les escales, doncs si els detecten ens puguin trucar. Nosaltres de seguida faríem el seguiment, avisar també els titulars dels domicilis, etc. Però com hem comentat també la Junta Local de Seguretat, aquest tipus de delicte ha descendit, ha baixat, i entre que no hi ha nous modus operandis i han baixat, jo crec que estem fent molt bona feina.
0: En definitiva, amb petits gestos i una mica de prudència, les vacances poden començar amb més tranquil·litat. I l'alcaldessa de Mollet ha valorat molt positivament la bona acollida que han tingut els nous jocs de la plaça d'Anna Bosch des de la seva obertura. Tot i que la plaça encara no està completament finalitzada, l'Ajuntament va decidir avançar la posada en funcionament d'aquest espai lúdic perquè els infants de la ciutat en poguessin gaudir coincidint amb les vacances escolars i els mesos de més calor.
2: Que el feedback que tenim és molt positiu. Jo crec que només fa falta no caminar una miqueta per allà pel matí i per la tarda per veure la quantitat de nens i nenes que hi ha de la ciutat i segurament també de fora en aquest nou espai d'aigua a la nostra ciutat i per tant contents en aquest sentit.
0: Recordar que els jocs d'aigua i la zona de jocs infantils estan oberts cada dia d'11 a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre.
3: Mollet al dia, informacions de servei.
0: I comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
4: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè o amb alguns núvols poc importants dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogor, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa a aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui la farmàcia de la Masia Can Borrell, situada a l'Avinguda Rivoli, número 23. I amb això dit, nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui i ens tornem a escoltar la tornada de les vacances d'estiu. Us tornarem a apropar tota la informació de la ciutat a partir del 31 d'agost en aquest mateix espai, al Mollet al dia, però això sí, ens trobarem abans en aquests mateixos micròfons per l'especial que oferim anualment per la Festa Major d'estiu. Ara sí, ens acomiadem i ens trobem en unes setmanes. Gràcies per la confiança i bones vacances. A reveure.

0: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

La bona música amb Music Calaix.

0: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
1: La perdem, necessitem una transfusió ja.

Aquí Charlie Alpha, confirmeu entrant al càmping la clau verda. L'equip Bravo és al sector B? Afirmatiu. Equip Delta, espereu-nos al sector A, ja arribem. La porta al bungalow 6 és oberta. Aquí algú ha forçat la porta. Atenció màxima, pot ser que el pare de la desapareguda se'ns hagi avançat. Temem que pugui anar armat. Res, bungalow 8. Molta atenció, ja som a lloc. Hi ha moviments al bungalow 5, possiblement dues persones. Avancem en cobertura. L'equip Delta Joe us cobrim.

presumpte sospitós detingut. Alguna pista d'on podria ser la Mònica? Veiem roba de dona a terra, taques de sang. Trobada, víctima lligada de mans i peus a l'armari. Sembla conscient. Venim a rescatar-te. És la Mònica Esteve? Afirmativa, inspectora, confirmem identitat de la víctima. Envieu suport mèdic immediat.

0: Sembla que la pacient també comença a despertar.
1: Fantàstic, ja podeu endur-vos-la a l'hospital.
0: Iris, em sents?
2: No, a l'hospital no, falta el meu fill, l'han de trobar.
1: Iris, tranquil·la, tenim el cotxe del sospitós envoltat. Equip Delta, endavant amb l'escorcoll i registre.
3: Alto, policia!
1: 8. Merda. Molta precaució, agents. Podria amagar-se a qualsevol lloc. Falsa alarma. És un senglar. Concentració. Si us plau, que ens hi juguem molt. Alto, policia! Bungalows 3. Res.
0: Vaig a buscar més sèrum a l'ambulància. Vigila-la.
4: No el trobaran pas, Iris.
2: Aquí. Qui ets?
4: No em reconeixes la veu?
2: Ets tu? T'estan buscant al càmping. Com has tornat?
4: Els mags no expliquen mai els seus trucs.
2: Torna'm al meu fill. Han trobat la teva filla, ja està. S'ha acabat, has guanyat.
4: Sí que he guanyat, sí. La meva filla és viva. I a mi no em trobaran pas.
2: Ajuda!
4: Encara no ha acabat el joc per tu.
2: M'ho vas dir. Si la teva filla salvava, també ho faria el meu fill.
4: Tens raó. El que no et vaig dir és si tu el trobaries.
2: Malpari!
4: Iris, primer haig d'escapar. El teu fill és la meva garantia de sortida. Fins sempre.
2: Ajuda! S'escapa!
0: Què passa? On és l'altre sanitari?
2: Era el segrestador! Està fugint! Han d'atrapar-lo!
0: Inspectora, inspectora, que em sent?
1: Sí, qui ets? Què passa? Està bé, Iris?
0: Tenim un problema. El segrestador no és al càmping. Era aquí amb nosaltres. Han de tornar.
1: Com? El soterrani?
0: S'ha fet passar per un sanitari.
1: No fotis! Merda, merda, merda! Aquí totes les unitats. Tornem al soterrani, al sospitós.

0: lloc segur ho sabran.
1: I per què hauria de creure't?
0: Perquè l'esperança

0: volia celebrar que la Mònica respirava i alhora cridar de ràbia perquè en Pol no era amb mi. Em sentia petita, una mare amb la mirada clavada a un punt on no hi ha llum. I en aquell silenci banyat d'emissores i passos, em vaig prometre que tornaria a abraçar-lo, encara que això volgués dir trencar-me per sempre més.
1: Es confirma que han trobat la Mònica Esteve, una noia de 12 anys desapareguda des de feia més d'una setmana. Segons fonts policials, hauria estat detingut un menor com a principal sospitós del cas. D'altra banda, la policia segueix el rastre del pare de la víctima, acusat de segrest. Les autoritats han demanat col·laboració ciutadana per localitzar-lo. A més, fonts properes a la investigació apunten que hi ha sospites que la marxa voluntària de la seva dona, la mare de la Mònica, fa més de 2 anys, potser no va ser tan voluntària.

0: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquest cap de setmana, en qualsevol camp municipal de Catalunya, potser a Vilanova, a Vic o a Amposta, una noia de 17 anys s'estrena com a àrbitre. Arriba nerviosa, amb la samarreta ben plegada a la motxilla i les normes del reglament encara ballant-li pel cap. Davant seu, dos equips infantils. A les grades, els pares. Alguns animen, altres, ja ho sabem, criden com si es juguessin la final de la Champions. Ella és una cursatista, d'aquestes que acaben de treure's el títol i que juga molt més que un fora de joc mal assenyalat. Es juga la confiança, l'autoestima, la capacitat de mantenir-se ferma quan el que tens al davant són 11 nens i 30 adults que et qüestionen, per què no dir-ho? I sí, és una noia, i això malauradament encara pesa, perquè en l'imaginari col·lectiu l'àrbitre ha estat sempre un home. I ara resulta que arriba una noia, jove, decidida, i amb una serenitat que molts voldrien, i s'ha d'aguantar mirades, comentaris i fins i tot insults cada vegada que prens una decisió. Ja cal ser valenta per començar a arbitrar un partit de futbol, però encara cal molta més valentia si ets dona, i encara més si tens 16, 17 o 18 anys, i també anar a xiular un juvenil de tercera. I et trobes amb un entrenador que et diu com has de xiular, amb un pare que t'etziba que no tens ni idea, amb una mare que et diu torna't a casa, maca, i amb jugadors que et miren amb condescència, o pitjor, amb menyspreu. Són àrbitres cursatistes, sí, però sembla que han de demostrar el triple, que saben el reglament, que aguanten la pressió i que tenen autoritat, perquè si xiula un noi cursatista, pobra criatura, està aprenent, però si xiula una noia cursatista, ja no és una criatura, és una diana. Però i després tothom diu que s'ha de fomentar l'esport femení, que calen més dones en el futbol. Clar, com que queda molt bé les xarxes socials, però resulta que quan una noia agafa el xiulet, no només ha d'arbitrar, ha de resistir. I potser el problema no el tenen les cursatistes, potser el problema el tenen els adults que no han entès que el respecte no es guanya amb experiència, es dona des del primer partit. Potser el problema el tenen els que només veuen una dona amb xiulet, en lloc d'un àrbitre que comença. Potser el problema, un cop més, el tenim nosaltres. Això no va d'un partit, va de trencar murs, de canviar la foto del futbol base. I sí, d'entendre que aquestes àrbitres cursatistes d'avui poden ser les que xiularan una final de Champions demà, o un clàssic, o una final del Mundial. Com ja ha fet la Marta Huerta de Aza, que també va començar xiulant benjamins en camps de terra. Però abans de tot això, han de passar per camps sense grades, per vestidors compartits, per mirades de menyspreu i per pares que es pensen que per pagar la quota tenen dret a tot, també a faltar el respecte. Així que una altra vegada que vegem una noia amb un xiulet i una samarreta d'àrbitre, recordem que no està fent un hobby, està obrint camí. I si no som capaços de respectar això, com hem dit abans, el problema no és del futbol, el problema és nostre.

0: I com que això no va només de paraules, hem volgut posar-hi veu. Veu de veritat, no la de tertulià de sempre ni la de la cronista que tot ho sap. Avui escoltarem un àrbitre corsetista, la que no surt als diaris, però xiula cada cap de setmana, en camps on no hi ha bar, però sí pressió, on no hi ha grades plenes, però sí crits, on no hi ha focus, però sí valor. Ella és la Judit Quinovar, ens ha obert les portes de casa seva per explicar-nos quina és la realitat de ser un àrbitre corsetista. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Fa més de 5 anys que arbitres, però abans sempre havia jugat a futbol. Parlant dels teus inicis, com van ser?
1: Doncs jo vaig començar a jugar a futbol al poble perquè tots hi jugaven i a mi també em va agradar. I el meu germà ja jugava a un equip federat, però la meva mare no em va deixar jugar a futbol fins als 11 anys perquè deia que era una noia. I un dia amb el meu pare vam anar a comprar unes botes de futbol i li vam deixar a la cuina i ella sempre em deia que no, que m'apuntés a l'atletisme. Però des d'aquell moment vaig començar a jugar a futbol a un equip de nois.
0: Quina era la situació del futbol femení quan tu vas començar?
1: Hi havia molt poques noies que jugaven a futbol i jo pràcticament no tenia referents femenines, només masculins.
0: Parlem una mica de la trajectòria. On vas començar i pels diferents equips que has anat passant?
1: Vaig començar al Montblanc amb nois, perquè el meu pare entrenava allà, però com que no, ningú estava acostumat que les noies juguessin a futbol, els nois tampoc em van rebre de la millor manera, i després me'n vaig anar uns quants anys a Valls, a l'Atlètic Valls, on vaig jugar a futbol 7, però érem noies, però creia que se'm va quedar petit al camp perquè volia jugar a futbol 11 i vaig acabar jugant al Morell, futbol 11.
0: I de sobte, amb 17 anys, decideixes passar al món de l'arbitratge. Com prens aquesta decisió? No sé si abans t'havia cridat l'atenció o vas provar-ho.
1: Hi havia algunes companyes de l'equip del Morell que feien d'àrbitre i jo volia buscar alguna feina i quina millor feina que estigués relacionada amb el futbol. I doncs, quan van sortir les inscripcions d'àrbitre, em vaig apuntar, però no era conscient de que seria àrbitre fins que no va arribar al primer partit.
0: Em recordes com va ser aquest debut com a àrbitre?
1: Va ser bastant desastre perquè va ser a la Salle de Reus, recordo, era un benjamí, a les 10 del matí i jo estava tan nerviosa que no vaig posar ni el temps. Sort que tenia el meu pare al costat dient-me el temps i tampoc vaig apuntar els gols, però bé.
0: Què es necessita per ser àrbitre?
1: Doncs jo crec que es necessita molta paciència perquè la gent és molt maleducada i sobretot que et respectin i tenir autoritat perquè si no se te'n pot anar molt al partit.
0: Sovint es diu que el masculí és més físic i que el femení és més tècnic o més tàctic. Tu realment, que has jugat i també ara estàs arbitrant en lligues masculines, ho consideres així?
1: En part sí. Jo crec que el femení té molta tècnica, però al final hi ha una igualtat, perquè sense físic tampoc vas enlloc. Així que sense les dues coses no crec que puguis arribar al mateix nivell.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
1: Arbitrant?
0: Sí.
1: Doncs és que com que jo no sóc àrbitre de tercera catalana, que no es considera àrbitre, sóc cursatista, em podria quedar amb el primer partit perquè, no sé, va ser molt important per mi, però també amb l'últim.
0: Perquè ara estàs lesionada, no?
1: Exacte. I fa dos mesos que no arbitro.
0: T'has sentit mai infravalorada o has rebut comentaris per part de la grada com que potser posaven en dubte o...
1: Sí, i em va fer molta ràbia perquè no ho vaig considerar un comentari masclista, però després, al moment de marxar del camp, dic, uau, estava arbitrant i era a mitja part i un entrenador em va vindre i em va dir, tant de bo pitessis igual de lo guapa que ets. I al final, tu t'ho prens, t'ho pots prendre en aquell moment perquè estàs amb tensió com un halago, però és un comentari supermasclista i crec que molt fora de lloc.
0: L'any 2023 es van registrar 116 dones àrbitres, el que representava només el 6% en el futbol català. Aquestes xifres tan baixes, a què creus que es deuen?
1: Jo crec que perquè jo penso que hi ha moltes noies petites, perquè jo vaig començar amb 17 anys, que potser veuen l'arbitratge com una font del masclisme i tenen por a posar-s'hi dins, però jo crec que has de treure aquesta por fora perquè al final som tots iguals i t'acabaran tractant com un noi.
0: Uh-huh. Estàs arbitrant per aquí, per la zona de la demarcació. Com és el món de l'arbitratge aquí al nostre territori?
1: Jo crec que està molt bé perquè t'arriben a cuidar molt, estan molt damunt teu, però també hi ha molts interessos i s'interessen sobretot per la gent que pot pujar, per la gent que creuen que pot arribar a dalt, perquè al final tenir gent que estigui a les categories superiors a la delegació de Tarragona, doncs importa. I depèn com tu miris, pot ser bo o dolent, perquè jo que sí que vull pujar, però no al mateix ritme, per mi és bo, però una persona que està tercera catalana, segona catalana, i vol pujar ràpid, pot ser dolent perquè potser no el tenen tan considerat.
0: Arbitrar i jugar a futbol en general també és renunciar a moltes coses. A què has renunciat tu?
1: Doncs a jugar a futbol he renunciat a moltes coses lúdiques, com podria ser estar a les tardes amb les meves amigues, però també, i sobretot arbitrar, he hagut de renunciar a tots els caps de setmana. Jo estic estudiant a Lleida, INEF, i he hagut de baixar tots els caps de setmana a arbitrar, perquè tampoc està molt ben vist que te demanis festa cap de setmana sí, cap de setmana no. Però per mi no ha sigut... a mi m'ha agradat.
0: Uh-huh. El futbol femení ha evolucionat molt els últims anys. No sé si tu des de dins també has tingut aquesta sensació.
1: Sí, jo crec que sí, perquè he tingut, ara hi ha referents femenins. Abans sí, hi havia l'Alexia, però jo quan vaig començar a jugar a futbol no tenia cap referent femení. I ara hi ha molts equips femenins i això és el guai, que les nenes es comencen a interessar més per aquest esport perquè veuen que des de dalt s'estan fent les coses bé.
0: I com veus el futbol femení aquí a la demarcació de Tarragona? Creus que realment els clubs aposten?
1: Doncs et podria dir que sí, però en part no, perquè per mi apostar... hi ha molts equips però que estan a la lliga, a les lligues més inferiors. Potser en, en els seus clubs no els hi donen el reconeixement que mereixen i això fa que no pugin.
0: I com es podria revertir aquesta situació? Què creus que cal?
1: Doncs cal apostar més per les noies perquè, per exemple, els dies d'entrenament, perquè les noies sempre tenen els pitjors horaris o menys dies d'entrenament quan els nois potser entrenen 3 dies a la setmana? Doncs crec que això seria un factor molt important.
0: Uh-huh. I ja per acabar, tens pensat dedicar-te al món de l'arbitratge o t'agafaria il·lusió pujar de categoria?
1: Em faria il·lusió, però crec que és un món massa dur, que has d'estar molt bé psicològicament i no estic preparada. Primer de tot m'agradaria acabar a la universitat i ja després poder-m'ho plantejar. Però és molt dur tant psicològicament com físicament. I arribar a dalt és gairebé impossible.
0: Bueno, escolta'm, Judit, gràcies i recupera't de la lesió.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Des d'aquí, després d'escoltar la Judit, volem donar-li les gràcies. Gràcies de veritat, perquè mentre uns només criden des de la grada, ella i totes les seves companyes prenen decisions, xiulen, s'exposen i ho fan amb coratge, amb ganes d'aprendre i amb una serenor que molts adults, diguem-ho clar, ja voldrien. Que no us faci por equivocar-vos, noies, perquè equivocar-se forma part del camí i el respecte, aquest que tant reclamen alguns que perden, es demostra precisament amb els que comencen, sigui al micròfon, al camp o amb un xiulet penjat del coll. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Molt bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
3: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són i demano als membres del meu govern, cadascú del seu àmbit de responsabilitats, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania, tal com els anem resolent, i alguna vegada doncs, cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en matèria mogueta alguna vegada, i intentem resoldre. I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps. Ja ho veurà.
1: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents. Ben aviat es marca com a repte aconseguir el nou model de finançament. També el president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors com els de les proves PISA i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol de 2026. Tenim més titulars. L'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Polo.
4: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda. Esquerra diu que cal més ambició i els comuns el titllen de massa triomfalista.
1: Atenció, uns 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
4: Aquest és el balanç que fa el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i el president Pedro Sánchez, que avui visita la zona, denuncia una violació de la integritat territorial.
5: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
1: La meitat, però, d'aquests 50.000 ja haurien tornat al Marroc. Operació sortida d'agost amb la calor extrema de protagonista.
4: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Mentrestant, Protecció Civil manté un centenar de municipis en nivell màxim de risc d'incendis a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
1: A aquesta hora hi ha actius dos incendis petits, el Solsonès i també el Berguedà. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogó, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. N'estem pendents a la xarxa.
1: Com segur fa poca estona, Nova Esquerda l'ha
4: localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
1: Ha aprovat el nou cartipàs de l'Ajuntament de Girona.
4: Ha estat en un ple extraordinari amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut en la votació i que ha permès aprovar la proposta. Un nou equip de govern que ha estat criticat per la resta de grups de l'oposició.
1: Cultura engeguen els festivals de Torroella i Mar d'Estiu.
4: Dos dels clàssics de l'estiu. El primer enfocat en la música clàssica i el segon, que se celebra a Santa Susana, amb artistes del pop i el rock com Rosario, Leire Martínez, Miguel Ríos i Sergio Dalma.
1: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
7: Els Blaugrana juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat de jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
1: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents ben aviat i que s'ha marcat com a repte aconseguir el nou model de finançament. I ja ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors com en les proves PISA i ha anunciat una licitació rècord de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea i és un país influent, ha dit. I ha fet aquest anunci.
3: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
8: Arran de preguntes dels periodistes,

0: ell ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
1: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fondo, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar, si n'hi ha responsabilitat, jo en aquest moment estic a l'espera que se'n digui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
0: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
1: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia o podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia... no ho ha fet. Però escolti'm, encara que sigui així, per què no de moment no... En fi, agafem això. No vull dir algú de peix al cova, però... amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé, perquè no mentrestant fem això.
0: Ell ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, ell ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
2: L'oposició parlamentària, Seguim amb tu món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
0: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
3: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
4: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
0: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jèssica Albiac, dels Comuns.
5: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
6: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
0: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
2: També en el capítol de reaccions, la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya ha valorat molt positivament l'anunci del president de licitar 8 obres públiques.
7: L'ENS considera que és un primer pas en la bona direcció després de l'aprovació dels pressupostos. Per a la Cambra de Contractistes, la licitació representa un pas important per començar a recuperar el dèficit inversor acumulat en infraestructures de Catalunya des de fa anys i demostra la voluntat de transformar els pressupostos en actuacions concretes.
2: I la construcció i els serveis han impulsat l'economia catalana durant el segon trimestre de l'any. En concret, segons les dades de l'Institut d'Estadística publicades aquest divendres, el Producte Interior Brut ha crescut un 3% a Catalunya respecte al mateix període d'ara fa un any.
7: La dada situa l'economia catalana per sobre de l'increment viscut a la resta de l'Estat, on el PIB va augmentar un 2,7% anual entre l'abril i el juny.
2: I molt pendent, seguim també de Ceuta, perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi que aquest dijous ha provocat l'entrada de forma il·legal d'unes 50.000 persones és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
7: Una frontera que l'executiu espanyol manté tancada des d'aquesta passada nit, on a més s'hi ha desplaçat l'exèrcit. El balanç de persones que han mort intentant arribar nedant se situa ja en la 30ena.
2: Mentrestant, Itàlia i Finlàndia proposen excloure Espanya de l'espai Schengen i França ha reforçat el control de les seves fronteres. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó per on han entrat els migrants per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets d'ahir són un atac greu.
9: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
8: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat

0: Fita important per implementar el seu pla i tenir pau i seguretat. També ha afirmat que una vegada s'hagi acabat el desarmament, les forces d'Israel es retiraran i la Força d'Estabilització Internacional de Nacions Unides treballarà conjuntament amb la nova policia de Palestina, diu Trump, per mantenir una Gaza segura per als seus residents i els seus veïns.
1: Notícies en xarxa.
2: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
0: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora n'hi ha dos d'actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
2: I la Selva del Camp ha instal·lat una càmera tèrmica per detectar incendis. Amb aquesta acció, el municipi del Baix Camp es converteix en una de les poques poblacions catalanes en incorporar aquest sistema. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
3: Es tracta d'un dispositiu de videovigilància col·locat al punt més alt del Puig de Sant Pere, sobre l'ermita, que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme Salvatà. La càmera, amb un radi d'abast d'un quilòmetre, té visió òptica i tèrmica i actua de forma autònoma a les 24 hores del dia, detectant variacions de temperatura, flames i fum, fins i tot en fases incipients. Una vegada es localitza algun punt susceptible, la càmera reenquadra automàticament l'acció i envia un avís als cossos d'emergència. Escoltem a l'alcalde de la Selva del Camp, Enric Roberto.
4: Creiem que és una molt bona oportunitat per tindre una vigilància, una prevenció més a totes les que ja tenim i hem d'anar tinguent també per mirar d'evitar i controlar aquests incendis.
3: El sistema també vol complementar la feina coordinada que el Servei de Guardatermes i els vigilants municipals despleguen durant l'època estiuenca per prevenir incendis.
2: Doncs en aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
0: En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamil, ha explicat que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència la sinistralitat, especialment entre els motoristes. L'AMIL ha alertat que el risc no es concentra només a les grans vies com l'AP7, sinó que els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
5: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
0: Pel que fa als motoristes, Trànsit ja situa en 32 les víctimes mortals d'aquest col·lectiu i insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
2: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats al Prat. Ràdio Noelia Aguilar.
6: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una 60 de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
7: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
8: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans.
9: Yo me voy a Canadá a visitar mi prima.
10: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
6: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
2: En punt un quart de tres, i el sector turístic de les Terres de l'Ebre preveu un mes d'agost de rècord. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat la demanda i molts allotjaments del territori ja freguen el 100% d'ocupació. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
11: Les Terres de l'Ebre freguen el ple absolut en l'ocupació hotelera per a este proper mes d'agost, amb una data marcada en vermell al calendari, que és el dimecres dia 12 d'agost. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat les reserves al territori, on la majoria d'establiments penjaran el cartell de complet. Tant els hotelers de la costa com les cases de turisme rural del Delta i de l'interior registren una ocupació que oscil·la entre el 90 i el 100% per a la setmana d'este esdeveniment astronòmic. Des del sector turístic ebrenc destaquen que l'eclipsi ha actuat com un gran pol d'atracció internacional, atraent milers de visitants i aficionats a l'astronomia d'arreu d'Europa, una embranzida extraordinària a meitat de

0: més que reforça també les ja bones previsions que hi havia per a un agost que es preveu amb molta ocupació a les nostres comarques.
1: I també optimisme al Pallars per un agost que comença amb previsions sòlides, allotjaments plens i el turisme actiu com a motor. Ràdio Tremp, Júlia García.
2: El sector turístic del Pallars compta aleshores per a l'arribada del mes d'agost amb molt d'optimisme i unes previsions d'ocupació sòlides. Això és el que comenten els empresaris de la comarca.
3: Doncs si el temps acompanya, la veritat és que confiem en mantenir una afluència elevada de gent i esperem doncs, que tot el sector pugui tenir un gran agost i una gran temporada.
4: Doncs bé, esperem una molt bona ocupació, sobretot durant aquestes dues primeres setmanes, que és quan s'acumula més gent aquí en el territori. El gran motor per a aquestes visites doncs, serien les activitats de natura com el senderisme o els esports d'aventura.
5: Ja tenim un 80% de reserves confirmades per tot el mes. Les tres primeres setmanes penso que estan pràcticament plenes i només queda disponibilitat per l'última.
2: Amb tot a punt per penjar el cartell de complet a molts allotjaments, el Pallars es consolida un any més com un dels grans refugis de natura i muntanya del Pirineu.
1: Les titulars d'aquest divendres, la nova esquerda al soterrani d'un dels blocs afectats per desborang de la línia 9 al barri de Sant Gervasi i la Bonanova a Barcelona, un fet que allargarà fins al setembre el retorn dels quatre edificis restants, els més propers a la zona de l'esborang. De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent. Arnau Vidal.
6: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades. Els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora la Madrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença d'aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
7: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
6: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, que els veïns de les quatre finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
1: I encara a Barcelona, un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
8: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
1: I de Barcelona a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'extensió del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició Girona FM, Pau Villafañe.
9: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
10: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el trofó, el campus de salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
9: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
1: I Badalona ha aprovat la licitació del projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
11: Del total de càmeres previstes, 127 seran de control de trànsit i 488 estaran destinades a reforçar la seguretat ciutadana. El projecte també inclou la construcció de la sala de control amb una inversió d'uns 12 milions d'euros i un contracte de manteniment valorat en 3 milions i mig d'euros anuals. Les càmeres es col·locaran en punts estratègics de la ciutat, com ara accessos, vies principals i polígons industrials, amb l'objectiu de reforçar la seguretat. Així ho ha explicat la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Cristina Agüera.
12: És pioner, no? O sigui, no hi ha cap altre projecte doncs, que incorpori més de 600 càmeres de cop en una ciutat, perquè és importantíssim, però això el que generarà doncs, és aquest abans i després, no? En la seguretat de tots els ciutadans, que això és el que busquem.
11: El govern municipal preveu adjudicar el contracte a finals d'aquest any i iniciar la instal·lació de les càmeres al gener del 2027.
1: I moment ara per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya i el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
13: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orquestra o l'English Camber Orquestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner en càrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espai Ter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
1: Vuit minuts, arribem a dos quarts de tres i el Festival Mar d'Estiu de Santa Susana al Maresme obre avui una nova etapa després de dos anys de reformulació. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
14: Després de la cancel·lació de l'edició del 2025, l'organització ha aprofitat gairebé dos anys per redissenyar un certamen que el 2024 es va haver de traslladar d'urgència. Arran de problemes administratius i de les queixes pel soroll al seu emplaçament original. El resultat és un nou recinte amb més capacitat, un vilatge ampliat, més espais verds, una oferta gastronòmica reforçada i millores tant a la graderia com als serveis. L'objectiu és convertir el Mar d'Estiu en una de les cites musicals de referència de l'estiu a Catalunya, apostant per una experiència que va més enllà dels concerts. Joan Campolier és l'alcalde de Santa Susana.
15: Montvillàs, doncs, molt acurat, amb molt verd, una cosa molt ben preparada. Tinc molta il·lusió a posar-ho en marxa perquè espero que, bueno, que sigui, que agradi a tothom. I que, bueno, aquestes hores, doncs, des de les 7 de la tarda fins als 2 de la nit, sigui un espai de trobada.
14: La nova edició arrenca avui a la nit amb el concert del cantant italià Zucchero i continuarà durant les properes setmanes amb artistes nacionals i internacionals.
1: Artistes com Leire Martínez, l'escolteu de fons. I la cultura, els esports. Uns esports que ens porta avui el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
16: Bon dia.
1: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 3:15 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
16: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles amb combinats amb joves del filial i del juvenil i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, ha de fer oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxa del filial i signarà per 5 temporades. També està previst avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. Mentre l'Espanyol continua fent també la seva estada pretemporada a Anglaterra, demà jugarà un nou amistós davant del Middlesbrough. A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorrà. A les 8 a Sant Oleguem, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
17: El Sabadell torna a l'acció aquest vespre amb l'amistós contra l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana. Serà el segon dels tres compromisos que afronta el conjunt arlequí aquesta setmana, una càrrega física que explica així el tècnic Ferran Costa.
18: A mi el que m'interessa és jugar. Jugar, sumar minuts, que els jugadors que han arribat nous integrar-los en el nostre model de joc.
17: Alain Ribeiro serà baixa després de lesionar-se el lligament intern del genoll dret en l'amistós de dimecres contra el Manresa. El seu temps de baixa s'estima en uns 2 mesos. El duel d'avui contra l'Inter Escaldes arrenca a les 8 del vespre a Sant Oleguer i es podrà seguir en directe al Twitch de Ràdio Sabadell. Demà a la mateixa hora al Car de Sant Cugat, el centre d'esports s'enfrontarà a l'Andorra, rival amb el qual es toparà en Lliga.
16: A tercera, el Badalona juga amistós contra el juvenil B del Barça a la les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. D'altra banda, la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duet lliure de natació artística amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. Abans d'aquesta tarda ja podrien arribar els primers metalls per a elles a la prova del duet tècnic. A més, també opta medalla aquesta tarda el rubinenc Denis González en el saló tècnic. I en bàsquet, l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. Això diuen Jordi Sargatal, segon entrenador gironí, i Ainhoa López, jugadora.
19: Tenir la prèvia d'Eurolliga ens condiciona tota la temporada, per tant, està marcat en el calendari de pretemporada com una data clau. Serà una pretemporada diferent, on s'intentaran posar els bàsics com sempre, però segur que hi haurà l'ull posat en arribar en aquest dia, en aquest moment, el millor possible.
20: Totes les nostres energies aniran posades en aquest partit, perquè al final és que ens juguem tot a un partit, tenim la sort, no?, també de que jugui Fontejau, així que res, molt centrades en això, sí.
16: Aquesta prèvia d'Eurolliga serà una eliminatòria a partit únic davant el guanyador del partit entre el Panathinaikos grec i l'Emlak Konut turc.
1: Doncs gràcies, Ignasi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'escola Doctor Samara Anquifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
5: Hola, Ada.
6: Hola.
5: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
6: Sí.
5: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arranqui el barret?
6: Sí.
4: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat al que li agrada bufar, bufar i bufar.
6: On és el vent? Que el sento i no el veig.
5: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
6: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
5: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu.
3: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Molt bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
9: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú té la seva petita responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania de com els anem resolent, i alguna vegada doncs, cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en matèria mogut alguna vegada, i intentem resoldre. I li dic, amb convicció, que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps. Ja ho veurà.
7: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat, diu, i una educació excel·lents ben aviat. Es marca com a repte també aconseguir el nou model de finançament. El president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors, com en les proves PISA, i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol, s'acaba el mes de 2026, tenim més titulars, l'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Poló.
10: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda, Esquerra diu que cal més ambició, i els comuns el titllen de massa triomfalista.
7: Atenció, 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
10: La meitat, però, ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez denuncia una violació de la integritat territorial.
11: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivell més enèrgic possible.
7: Més coses, operació sortida d'agost amb la calor extrema de protagonista.
10: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Protecció Civil manté mentrestant un centenar de municipis en el nivell màxim de risc d'incendis a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
7: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè o amb alguns núvols poc importants dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogor, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. Estem pendents a la xarxa.
7: Un surt fa una estona a Nova Esquerda, la zona de l'Esvoranc de la línia 9 del metro.
10: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% del veïnat, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
7: Cultura arrenca el festival de Torroella de Montgrí.
10: Enfocat, com sempre, en la música clàssica i també comença el mar d'estiu de Santa Susanna amb Rosario, Leire Martínez i Miguel Ríos.
7: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
13: Els blaugrana juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat dels jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
7: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació excel·lents, diu ben aviat, s'ha marcat també com a repte aconseguir un nou model de finançament. Illa ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors, com amb les proves PISA, i ha anunciat una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
15: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
14: Arran de preguntes dels periodistes, ell ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
15: La consellera està esbrinant què ha passat. Quan sapiguem què ha passat i anirem a fons, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar si n'hi ha responsabilitats, jo en aquest moment estic a l'espera que se'n digui com acaba això i sobretot per evitar que es torni a produir i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
14: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
15: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia, ho podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia... no ho ha fet. Però, escolti'm, encara que sigui així, per què no de moment no... En fi, agafem això. No vull dir alguna cosa de peix al cova, però... amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé, perquè no mentrestant fem això.
14: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, Illa ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
7: L'oposició parlamentària, Seguiment del Món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura Esquerra i els comuns tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
14: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
16: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
17: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
14: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jéssica Albiach, dels Comuns.
18: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
19: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
14: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
7: Gràcies, Mont. 8:03 i seguim molt pendents de Ceuta. El president espanyol Pedro Sánchez ha dit que la crisi en aquesta comunitat autònoma, en què aquest dijous s'han entrat de forma il·legal uns 50.000 migrants, és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
10: La meitat ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una 30ena de morts.
7: Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez, que ha visitat la zona, denuncia una violació de la integritat territorial, com deia en Marc Dalmau. Bon dia.
20: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó per on han entrat els migrants per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets d'ahir són un atac greu.
11: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. De rechazo, de condena i de consideració de deplorable.
20: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat, que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
10: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora hi ha 2 focs actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
7: En aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
10: En declaració a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamil, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamil alerta que el risc no es concentra només a les grans vies, com l'AP7, sinó que passa quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
21: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
10: Pel que fa als motoristes, aquest any ja n'han mort 32 i insisteix la Mil en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
7: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra també una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats al Prat. Ràdio Noelia Aguilar.
22: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una 60ena de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
1: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
2: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans.
4: Yo me voy a Canadá a visitar mi prima.
23: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
22: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
7: Per terra, mar, també amb tren, amb motiu de l'operació sortida i retorn del primer cap de setmana d'agost, Renfe ofereix prop d'1.200.000 places.
20: El dia amb un volum més elevat de desplaçaments serà aquest divendres. Els corredors amb més demanda són els que connecten Andalusia amb Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana.
7: Inici de les vacances d'agost, que, com dèiem, tornarà a omplir les carreteres en direcció al litoral i els establiments turístics, per exemple, del Maresme, es preparen per a les setmanes de màxima afluència de visitants. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
24: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 480.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre divendres i diumenge amb la C32 com una de les principals vies d'accés al Maresme. El moviment a les carreteres coincideix amb l'inici del període de més activitat turística de l'estiu. Tot i que el sector es mostra optimista, la presidenta del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, Carme Ponsa, recorda que les dades s'han d'analitzar des d'una perspectiva comarcal i que encara poden variar en funció de l'evolució de les reserves.
25: Fixar-nos només en un municipi no ho podem, sí, sinó que ho hem de mirar al llarg de la comarca. Uh-huh. I bé, crec que acabaran amb unes bones dades, tot i que, clar, evidentment, hi ha aquestes fluctuacions.
24: Les últimes dades disponibles situen el Maresme com una de les principals destinacions turístiques del país. Durant el 2025, la comarca va rebre 2,1 milions de visitants i gairebé 8 milions de pernoctacions.
7: 2 minuts i en punt, 3:45 de la tarda, Barcelona, Nova Esquerda, el soterrani d'un dels blocs afectats per l'esvoranc de la línia 9 al barri de Sant Gervasi i la Bonanova, un fet que allargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esvoranc. De les 8 finques afectades, els veïns de Trestelles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent, Arnau Vidal.
26: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades, els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora Lamadrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença d'aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
27: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
26: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, que els veïns de les 4 finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
7: Encara a Barcelona, una dona ha resultat ferida per cremades a causa d'un incendi en un bloc del barri del Raval, al carrer Peu de la Creu.
20: L'incendi s'ha produït cap a la 1 de la matinada. Diversos testimonis han observat que les flames s'han arribat a estendre fins al balcó. Pel que fa a les causes del foc, encara es desconeixen.
7: I un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
20: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya que hi havia a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
7: En punt 3:45 de la tarda, a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'abstenció del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
28: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
29: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el trofoc, campus de salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
28: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
7: I a Tarragona, el conseller de Junts a l'Ajuntament, Pep Manresa, ha mort aquest divendres als 72 anys.
10: Manresa, empresari del sector immobiliari, va ser el número 3 dels juntaires a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista, Jordi Cendra. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 2 dies de dol oficial i ha expressat el seu condol al grup municipal i als familiars.
7: I a prop de Tarragona, a Roda de Barà, veïns d'aquest municipi han sortit al carrer per denunciar la instal·lació de les pantalles acústiques que està posant Adif al litoral tarragoní i que en alguns casos arriben als 8 metres d'altura. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
0: Un nombrós grup de veïns i veïnes de Roda de Barà s'ha concentrat aquest matí a les 11 a la plaça Cantàbric per protestar contra les pantalles acústiques que Adif està instal·lant al llarg del litoral tarragoní. Esther Valls és de l'associació de veïns Costa Daurada Barà.
3: Han passat 8 a 9 mesos, les pantalles tenen la mateixa alçada, no s'ha revisat el projecte i avui m'ha arribat la notícia de que el Ministeri diu que tot s'ha fet de manera consensuada. Quina manera consensuada? Aquest és el futur que volem per a les nostres poblacions?
0: La convocatòria ha comptat amb la presència de l'alcalde de Roda de Barà i d'altres autoritats que han volgut donar suport a una reivindicació que comparteixen molts veïns del municipi. Pere Virgili és l'alcalde de Roda de Barà.
5: Ens presenten un projecte i presentem al·legacions gairebé tots els ajuntaments en la mateixa línia i la resposta ha estat no a totes les al·legacions que han presentat. A totes. No ens han acceptat res.
0: Denuncien l'impacte visual de les barreres de gran alçada previstes a Roda i asseguren que no solucionen el problema de fons. Per això reclamen que el trànsit ferroviari de mercaderies es traslladi a una línia interior, allunyada dels nuclis urbans. Una mesura que, segons defensen, reduiria el soroll sense afectar el paisatge de la façana marítima.
7: 12 minuts arriben a les 3 de la tarda. Arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies. Comencem amb la consellera Paneque, que ha visitat el Parc Solar de Vidreres per presentar les mesures ambientals per a la implantació d'energies renovables amb criteris de sostenibilitat. Televisió de la Selva, Mamen Meroya.
6: Durant la visita a les instal·lacions, Paneque ha destacat la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, però ha remarcat que aquest desplegament s'ha de fer amb criteris ambientals rigorosos i compatibles amb la protecció dels espais naturals.
9: Però si hi havia una qüestió que era del tot necessari posar a punt era la modernització de les nostres infraestructures, especialment aquelles que tenen a veure amb la mobilitat a Catalunya. Estem també en escenaris de creixement demogràfic. De fet, els últims anys hem passat de 6 a 8 milions d'habitants a Catalunya. Per tant, modernitzar les infraestructures vinculades a la mobilitat i millorar també aquelles infraestructures vinculades al reforçar els nostres serveis públics.
6: La consellera està acompanyada pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Salgatal, i pel director de Generació de l'Energètica, Gil Lladó, amb qui ha conegut de primera mà el funcionament del Parc Solar de Vidreres, un exemple de producció d'energia renovable al territori. Les mesures presentades busquen compatibilitzar l'acceleració de la transició energètica amb la conservació dels valors ambientals, en un context en què Catalunya continua apostant per incrementar la producció d'energia neta i reduir la dependència dels combustibles fòssils.
7: I el Parc Natural del Delta de l'Ebre es prepara per rebre milers de persones el 12 d'agost. Aquest espai serà un dels punts de les Terres de l'Ebre excepcionals per poder gaudir de l'eclipsi solar. 21 Ràdio, Aleida Baz.
12: Aquest dia es regularan els accessos al Delta de l'Ebre des de l'AP7 i des d'altres carreteres amb dispositius especials. A l'interior del parc, tècnics i agents rurals es coordinaran per garantir la seguretat i evitar aglomeracions. Francesc Vidal és el director del parc.
13: El que són ja les zones de platja i tot això, doncs, mirem de coordinar-nos també amb agents rurals i els vigilants i voluntaris del parc per a poder tindre, sobretot, informació i que la gent no tingui conductes incíviques que puguin perjudicar al parc i els valors naturals dels parcs, però també a l'experiència també de col·lectiva, no? Perquè una persona que faci una mala pràctica o conductes incíviques pot molestar també els demés, i una cosa tan especial, doncs, bueno, convé que tothom respecti una mica el moment, no?
12: Des del Parc Natural Delta de l'Ebre recomanen organitzar la visita en antelació i arribar hores abans de l'eclipsi. També recorden als visitants que han de respectar les senyalitzacions i que no es pot aparcar ni acampar a les zones de platja.
7: I Palafrugell es converteix en la capital de la fotografia amb la Bienal Xavier Miserachs. Comença demà. Ràdio Palafrugell, Maria Vilà.
15: La programació d'enguany
1: d'enguany inclou exposicions, converses i activitats al voltant de la fotografia documental, la memòria i la relació entre imatge i literatura, amb propostes repartides per diferents espais del municipi. En parla la directora de la Bienal, Maria Planes.
8: La nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos i que també és una personalitat que continua influenciant a fotògrafs actuals.
1: La Bienal també posa el focus en el patrimoni fotogràfic local amb l'exposició dedicada a la nissaga Casanovas, que va documentar Palafrugell durant 140 anys, i a la figura de Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement, amb un homenatge a través de la mirada de tres fotògrafs palafrugellencs que el van conèixer.
7: 9 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, també el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del festival, un clàssic de Torroella de Montgrí, Televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
11: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven, com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orchestra o l'English Cambra Orquestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner en càrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espai Ter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
7: I d'un clàssic al Festival de Torroella, de Montgrí, a un altre clàssic, Miguel Ríos, un dels caps de cartell del Festival Març d'Estiu de Santa Susana del Maresme, cobra avui una nova etapa després de 2 anys de reformulació. Amb un recinte renovat, una aposta per millorar l'experiència del públic, el certamen vol convertir-se en un dels grans festivals musicals de l'estiu. Miguel Ríos, Leire Martínez, Sergio Dalma i Joan Dausà, entre d'altres. Doncs a ritme de rock, arribem als esports. Uns esports que es porta el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
14: Bon dia.
7: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 8:45 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
14: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles combinats amb joves del filial i del juvenil, i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, farà oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxada al filial i signa per 5 temporades. També està prevista avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. I l'Espanyol també fa una estada per temporada a Anglaterra. Després de l'entrenament matinal per preparar l'amistós de dissabte davant del Middlesbrough, el futbolista perico Edu Expósito deia això.
15: Ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
14: A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorra a les 8 a Sant Oleguer. A tercera, el Badalona jugarà també un amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Per cert, que el Cornellà ha confirmat la renovació del lateral dret Didac Rodríguez. I la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duet lliure de natació artística, amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. I pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha renovat amb la Sisa Joventut i formarà part de l'equip verd i negre la temporada vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
16: Ricky Rubio continuarà jugant a la penya almenys una temporada més. Per mitjà d'un vídeo publicat a les xarxes socials del club, Rubio ha confirmat el que la majoria d'aficionats al bàsquet esperaven.
17: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa.
16: Es tanca així el secret més ben guardat de l'estiu. Aquesta pròxima temporada més compartirà vestidor amb un altre líder aclamat per l'afició, Nicola Provitola, una parella de bases de luxe pel nou projecte del Joventut.
14: A tot això ja s'han posat a la venda els abonaments de la Lliga Catalana ACB 2026, una competició que tindrà 7 partits i 6 participants. El Fiat Girona, el Barça, el Morabanc Andorra, Assisa Joventut, Quitzenas, Manresa i l'Erna Lleida. I us direm també que l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. I en hoquei herba, la selecció catalana es va imposar a la Xina per 2-0 en el primer dels dos amistosos que jugaran aquests dies a Terrassa.
2: Doncs gràcies, Ignasi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns. Fins aleshores us deixem amb l'equip del cap de setmana. Molt bona tarda i millor cap de setmana.

0: Wish I could show a little soul.
1: La bona música amb Music Calaix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi a Ceuta, on aquest dijous han entrat de forma il·legal uns 50.000 migrants, és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya. Tot i que, segons l'executiu espanyol, la meitat ja haurien tornat al Marroc, la frontera es manté tancada des d'aquesta passada nit i també hi continua desplaçat l'exèrcit. En una roda de premsa des de la ciutat autònoma, on es troba desplaçat juntament amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, Sánchez ha estat contundent.
2: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
1: El president del govern ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta, dient que ja s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i que ja s'estan prenent mesures, i ha agraït la cooperació del Marroc. I no canviem de tema perquè el govern espanyol ha desvinculat la crisi migratòria de Ceuta del procés de regularització extraordinari de migrants, que va finalitzar el passat 30 de juny. Fons al Ministeri recorden que no es poden presentar sol·licituds des d'aquesta data i que el procés tenia uns requisits molt definits, com acreditar la residència a Espanya abans de l'1 de gener de 2026 i romandre a l'Estat 5 mesos continuats des del moment de presentar la sol·licitud. Aquestes mateixes fonts han assenyalat que qui pretengui relacionar la situació actual amb aquest procediment simplement menteix o tracta d'alimentar falsedats amb algun interès particular. Tot això en un dia on les reaccions des de la Unió Europea es divideixen entre el suport d'Espanya i l'urgència per evitar una crisi migratòria de major abast. Avui, Suècia, Àustria, Alemanya, Bèlgica i Països Baixos han demanat al govern espanyol que actuï amb rapidesa a Ceuta. El viceprimer ministre i responsable d'Afers Exteriors de Bèlgica, Maxim Prevot, ha recordat que quan un estat membre fronterer es veu sumès a tal pressió, passa a esdevenir una qüestió europea i no només espanyola, i ha demanat comptar amb la implicació de les autoritats de la UE i del Marroc per assegurar que pugui garantir la protecció de les seves fronteres. Des d'aquest dijous, de fet, França ja ha reforçat les seves pròpies fronteres amb Espanya i Itàlia i Finlàndia ja demanen excloure el territori espanyol de l'espai Schengen. Centrem-nos ara a Catalunya, que ha registrat 60 accidents laborals mortals en la primera meitat de l'any, més d'un 22% més respecte del mateix període de l'any passat, quan en van ser 49, segons les dades publicades aquest divendres per l'Observatori de Treball i Model Productiu del Govern. Les persones que han perdut la vida durant la jornada laboral són 43, en comparació amb les 39 de l'any passat, mentre que altres 17 han mort anant o tornant de la feina, 7 més. El nombre total d'accidents de treball, entre lleus i greus i mortals, s'ha situat en 17.433 al juny, gairebé un 1% més que l'any passat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. L'humorista Pep Plaza serà un dels grans protagonistes de la Festa Major d'estiu de Mollet del Vallès d'aquest 2026. L'actor imitador serà l'encarregat de donar el tret de sortida oficial a la celebració amb el pregó que pronunciarà el dissabte 15 d'agost des del balcó de l'antic Ajuntament a la plaça Prat de la Riba. A 15 dies per l'inici de la festa, l'humorista ha avançat que ha preparat un pregó amb un objectiu molt clar, fer que la Festa Major arrenqui amb alegria.
1: Com a mínim, el que intento amb el pregó que faig és que la gent comenci la Festa Major amb alegria, amb riures, que és el que pretenc, i a partir d'aquí un pregó molt, diguéssim, molt normal, en el sentit de que no puc buscar informació de Mollet, però no surt de dins, no?
0: Segons ha detallat, el discurs tindrà un marcat to humorístic i buscarà connectar des del primer moment amb el públic. La participació ciutadana també serà una peça clau del pregó. Plaza ha revelat que implicarà els assistents en diferents moments de l'acte i que la música hi tindrà un paper destacat. Hi haurà seny i rauxa, resumeix tot definint l'esperit que vol transmetre. I per altra banda, us informem que l'alcaldessa de Mollet ha valorat molt positivament la bona acollida que han tingut els nous jocs d'aigua de la plaça Anna Bosch des de la seva obertura. Tot i que la plaça encara no està completament finalitzada, l'Ajuntament va decidir avançar la posada en funcionament d'aquest espai lúdic perquè els infants de la ciutat en poguessin gaudir coincidint amb les vacances escolars i també amb els mesos de més calor. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu, tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar de malalties de transmissió sexual, malalties que de vegades passen desapercebudes perquè són uns símptomes que no acabem d'identificar i malalties que de vegades tampoc donem massa importància. És per això que no parlarem nosaltres, sinó que ho farà la nostra convidada. Ella és ginecòloga de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, de la Fundació Sanitària Mollet. És la doctora Pam Canelo. Benvinguda.
2: Hola, gràcies. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia. Anem a parlar d'això, d'aquestes malalties que jo deia que de vegades no donem importància i que de vegades també doncs, passen desapercebudes. No sé si vostè està d'acord o no, si és així.
2: Bueno, parlem de tu, si vols.
1: Sí,
2: vale.
1: Perfecte.
2: Doncs sí, crec que és una, són malalties que hem de donar bastanta importància, sobretot amb el tema de prevenció. No som gaire conscients, a vegades són malalties que passen de forma desapercebuda, sobretot perquè moltes cursen de forma asimptomàtica, en la gran majoria, sobretot amb dones, i llavors crec que la prioritat és fer, no, una incidència dels mètodes de prevenció que podem fer servir, i també en el cas de sospita o fer una prevenció també d'anar fent uns controls de forma periòdica, sobretot amb la gent jove sexualment activa, per poder posar tractament, perquè moltes són tractables i curables si ho fem de forma precoç.
1: Potser la primera barrera que hem de superar és el tema del tabú. Quan un parla de sexualitat, doncs sembla que és un tema d'aquell que has de tractar amb pinces, no?
2: Sí, és una cosa que costa a vegades de parlar, que crec que s'ha de parlar cada vegada més obertament i sobretot començant als centres educatius amb la gent jove, però també amb la gent adulta. A vegades posem el focus una mica en el tema de la prevenció d'embaràs i ens oblidem de la prevenció de les malalties de transmissió sexual. Amb gent jove hem de fer incidència, però també crec que hem de fer un repunt amb la gent més adulta que ja potser tenen el mètode anticonceptiu de forma permanent, ja sigui perquè tinguin un tractament quirúrgic o perquè ja estiguen en època de menopausa, s'obliden de que s'han de cuidar, tenen noves parelles i no fan servir protecció, la protecció adequada per també evitar malalties de transmissió sexual.
1: Anem a intentar explicar una miqueta quines són aquestes malalties. Evidentment, doncs, un diria, bé, doncs, es transmeten doncs, quan tens relacions sexuals, no?
2: Sí, o sigui, són malalties que ens transmeten en contacte íntim, ja siguin via vaginal, via anal, via oral, vull dir que a vegades no ho tenim tot en compte, només tenim en compte la via vaginal i anal, potser, però la via oral ens oblidem i també hem de parar atenció amb aquest tipus de pràctica sexual.
1: I comentava la doctora Pam Canelo bé, és que sovint no, són asimptomàtiques.
2: Sí.
1: No?
2: Sí, sí, de fet, bueno, tenim algunes malalties, no?, com la clamídia i el gonococ, que són ara les que estan una mica en auge, que passen moltes vegades asimptomàtiques. En la gran majoria, al voltant d'un 50-70% dels casos, no donen símptomes, o donen uns símptomes molt, molt banals, pot ser un augment de fluxe, a vegades sí que tenen com més manifestació, a vegades poden tenir algun petit sagnat entre regla o durant les relacions sexuals, però que passa una mica desapercebut, però ja, això es pot anar complicant i presentar doncs, dolors abdominals que no acabem
1: d'identificar
2: massa, no? O molèsties amb les relacions sexuals. I això, tant la clamídia com el gonococ, per exemple, poden provocar malalties, se diuen malalties inflamatòries pèlviques, no?, que afecta a zones de les trompes o a la zona dels ovaris i poden inclús provocar col·leccions de pus, d'infecció, que es tenen que tractar a vegades inclús de forma quirúrgica.
1: Mm-hmm. Després comentarem allò aquelles més freqüents, aquelles malalties més sovintejades, però, com ens ha dit allò la Pam, el més important és la prevenció, així que
2: sí.
1: Anem a parlar allò de prevenció, no ens descuidem. Quins serien els mètodes més allò
2: indicat? El mètode indicat és el mètode barrera, que és el mètode preservatiu. Ja sigui preservatiu masculí com femení, i l'hauríem d'utilitzar sempre que tinguem relacions, tant vaginal com oral com anal. No? Sempre dic que el preservatiu posat sempre, des del primer moment, no? Perquè en qualsevol moment pot haver un contagi. Evidentment, no totes les malalties de transmissió sexual es previndran amb el preservatiu, és a dir, el previndrem, disminuirem la incidència, però tot i així, per exemple, l'herpes, tot i el preservatiu, es pot contagiar. Evidentment que amb menys probabilitat. Llavors, sempre hem de fer incidència amb el preservatiu.
1: De ben segur que la Pama es deu trobar jo en situacions d'aquelles que diu, però si sempre tinc la mateixa parella, cal que faci servir el preservatiu?
2: Mira, quan tens si estem parlant de que són parelles estables tancades, doncs al final sempre jo explico la consulta francament, que el que hem de fer és una decisió de parella, no? De fet, quan diem estables, de llarga evolució, no? Perquè a vegades em diuen, no, jo tinc parella estable fa 2 mesos. A vegades també el temps és una mica relatiu, sobretot amb gent jove. Però sí que quan portes, evidentment, o quan van a buscar un embaràs, òbviament deixarem el preservatiu. Doncs fem les proves pertinents abans. Jo sempre dic que en el moment que decidiu, no, i és una parella estable, doncs fem unes proves per saber que tots dos estigueu lliures de malalties de transmissió sexual abans de deixar el preservatiu, no?
1: I en què consisteixen aquestes proves?
2: Amb dones tenim dos tipus. Tenim les serològiques, que van identificar un tipus de malalties, com són la sífilis, el VIH i l'hepatitis. I això es fa via analítica de sang, mirant les serologies per saber si en algun moment hem estat infectats o tenim la infecció de forma crònica. I l'altra és, en homes se pot fer amb orina i amb dones se pot fer també amb orina, però és més efectiva un frotis de via vaginal cervical, que identifiquem la clamídia, el gonococ, la tricomona, els micoplasmes.
1: Suposo que la doctora va dient allò, les més vintejades, sí, no? Les que es troben més a consulta.
2: Sí. I després l'altra, i la prínceps, no? La que a més també hem de fer una incidència amb el tema del cribatge, és el virus del papiloma humà. El virus del papiloma humà és una malaltia de transmissió sexual vírica que podem...
1: Que ara fa uns anys va sortir, no, la vacuna?
2: Sí, que sí. Des del 2008 es vacuna a Catalunya, es va començar la vacunació amb nenes.
1: Ara també amb nois.
2: I ara també, des de fa 3 anys es vacuna als nens, normalment es vacuna als 12 anys. Ara es posa una sola dosi perquè estan intentant fer abarcar a tota la màxima població possible. Fins fa un any eren dos dosis abans dels 14 anys. I també s'està fent rescat per a aquelles persones de menys de 25 anys que els hagués correspost la vacuna i en el seu moment, per la decisió que fos o perquè els pares van decidir que en aquell moment no volien que es vacunessin, que es puguin vacunar. Llavors...
1: És una vacuna prou efectiva, entenc, no?
2: És prou efectiva,
1: no? Perquè... Allò, perquè igual hi ha... Tot i això, les mesures preventives, no, que hem comentat, l'ús del preservatiu continua sent allò.
2: Ha de continuar sent, o sigui, és el primer. Però la vacuna del virus del papiloma ens està disminuint, bueno, de fet,
1: la
2: incidència del càncer de coll d'úter. ¿Vale? El virus del papiloma humà provoca diferents càncers. Un és el coll de l'úter, també l'anal, també hi ha vaginal, vulvar i també de cavitat orofaringe, però a nivell cervical estem prevenint moltíssim la seva aparició. Reduïm aquelles primeres lesions que es produeixen pel virus del papiloma, que encara no són cancerígenes, però són precursores a produir un càncer, que són aquelles típiques que detectàvem amb la citologia. I llavors el que evitem és que es produeixin aquestes lesions o que es produeixin amb lesions d'alt grau perquè puguin evolucionar amb un càncer. Llavors aquestes vacunes, la veritat, que estan molt recomanades i si hi ha població que en el seu moment no es va vacunar, doncs que sàpiguin, sobretot és important que ho sàpiguen, que menors de 25 anys poden anar a sol·licitar la seva vacuna de forma subvencionada per la Seguretat Social abans dels 25 anys.
1: Molt bé, queda dit, eh? Allò, sí. Esperem allò que arribi al missatge. En aquest cas tenim el tema de la vacunació, dèiem allò que sí o sí, igualment, el tema del preservatiu és essencial. No sé si hi ha algun altre mètode, allò preventiu, que haurien de fer servir. No.
2: En principi no.
1: En principi no. Simptomatologia que hem de tenir en compte. Allò que dèiem, bé, és que moltes d'aquestes malalties passen desapercebudes, però quins són aquells símptomes que ens haurien de fer allò, doncs, com una llumeta vermella de dir... Ai, alguna cosa està passant.
2: Doncs amb dones, doncs que hi hagi un flux que sigui diferent, malolent, o que amb les relacions tinguéssim un sagnat, o sagnats d'aquests no esperats entre regla i regla, que siguin recurrents, o sigui, puntualment pot tindre un sagnat, però si és una cosa molt recurrent s'hauria de consultar per mirar, fer l'estudi del que correspon, o també inclús dolor o escoixa la micció, però que no és el típic dolor de la infecció d'orina. I amb homes també no pot haver una inflamació de la zona del glande o escuixó, o inclús també sortida de com un flux purulent per la zona del meat uretral.
1: De manera que quan veiem alguna cosa que no ens quadra, ràpidament hauríem de consultar. Habitualment, el tractament d'aquestes malalties de transmissió sexual, quin és el tractament que reben?
2: Clar, aquí sí. Llavors hauríem de diferenciar una mica.
1: Anem a començar.
2: Sí. Llavors tindríem unes malalties que són bacterianes, com serien la clamídia, el gonococ, la sífilis, que tenen un tractament antibiòtic específic cadascuna, i aquestes serien les tractables. Sobretot la clamídia i el gonococ se poden tractar en qualsevol moment, òbviament. Si fem un cribatge de detecció precoç i les detectem, doncs posaríem el tractament. La sífilis, en funció de l'estadi en la que el trobem, també té un tractament efectiu. Si està més evolucionada, costarà molt més de tractar, no? O potser ja deixaria seqüeles.
1: En aquest cas, la febre també pot ser indicació, no? Un indicatiu
2: sí.
1: de...
2: Sí, òbviament sí. La febre ens pot indicar moltes coses, però si és, per exemple, un quadre de febre amb un dolor abdominal, que sobretot se dona quan mantenim relacions sexuals, o un dolor molt intens, hauríem de consultar per descartar que pogués ser alguna... Podrien ser moltes coses, però la part ginecològica, no?, amb el que ens hi trobem nosaltres a urgències, doncs és descartar que no hi hagi una malaltia de transmissió sexual, una malaltia inflamatòria pèlvica, una inflamació de la trompa, o alguna cosa.
1: Ha dit la PAM, bé, en el cas de la sífilis, si està ja doncs, en un estadi més evolucionat, pot deixar seqüeles? Quina
2: sí.
1: mena de seqüeles?
2: Seqüeles neurològiques podria deixar, vale? Seqüeles vasculars també, perquè produeix unes vasculitis, però aquesta ja és rara, perquè la incidència no és tan alta, tot i que estem trobant un repunt de sífilis que ha augmentat. Generalment la trobem en una segona fase, que és la que fa com una erupció cutània, i llavors si la sabem identificar, posem el tractament i no arribem en aquesta fase més tardana que es diu, que es dona al cap de molts anys o dècades, que pot donar seqüeles neurològiques o vasculars.
1: Ens ha dit en aquest tres casos, no?, que serien allò infeccions bacterianes,
2: sí.
1: bàsicament. La resta de
2: llavors tenim, després tenim sí. les infeccions víriques. No? Les víriques, doncs parlaríem del virus de papilomama, que hem parlat una mica, no?, que aquest virus no produeix una infecció així aguda, sinó que aquesta s'hi passa molt desapercebuda, i la complicació major de tenir un virus de papilomama que evoluciona durant anys, perquè és una evolució molt lenta d'anys, produir un càncer de cèrvix, no?, que fins que no ens adonem pot estar evolucionada si no hem fet les revisions pertinents. No? A part de la vacuna, en quant a prevenció primària i el preservatiu del virus del papiloma, tenim la prevenció secundària, és a dir, un cop ens hem infectat d'aquest virus, quina és l'altra prevenció que podem fer per detectar aquestes lesions precursores abans del càncer, que són aquestes lesions del coll de la matriu, que hi ha diferents gradacions, i això ho fem amb aquestes revisions que antigament se feien amb citologia, i ja des de fa temps es parlava de que més aviat de fer-les amb la citologia, que era mirar si la cèl·lula estava alterada o no, era identificar quins pacients eren portadors del virus del papiloma, quines dones eren portadores, i ja feia molt temps que estàvem esperant que s'introduís això amb el cribatge, i des de l'any passat, el 2024, aquí a la zona del Vallès, a l'abril més o menys, va començar el cribatge amb el virus, amb la detecció directament del virus del papiloma humà. Per tal de classificar les pacients en dos grups, les de baix risc, que eren les que no eren portadores d'aquests virus, al risc del virus del papiloma, i les portadores. Aquestes passarien a fer uns controls periòdics més exhaustius per tal de detectar aquestes lesions precursores, per saber si les havíem de tractar precoçment per evitar el càncer.
1: Uh-huh.
2: I llavors, en quant a altres virus, clar, ja parlaríem del virus el virus del SIDA, no?, de l'UVH i de les hepatitis.
1: Quan parlem allò de virus, ja tenim molt assimilat per altres malalties, no?, que bactèries és antibiòtic, virus, com es combat aquests virus?
2: El virus del papiloma no té tractament. Un altre que no he dit és el que també aquest crec que és una tenia molt en compte, és el virus de l'herpes. Vale?
1: Sí.
2: L'herpes genital també està bastant en auge. Aquest es pot transmetre tot i fer servir preservatiu, que el preservatiu disminueix molt el contagi, i sobretot quan un pacient té aquestes típiques vesícules com els herpes que surten al llavi, que surten aquelles vesiculetes, doncs també surten a la zona genital, i és en el moment de màxim contagi. Però tot i no tenir les vesícules, si són portadors ho podem transmetre, i això provoca com unes vesícules molt, molt doloroses la primera vegada, que molesten moltíssim, i tenim tractaments antivírics que no són tant com per tractar-lo en si i eliminar-lo del tot, perquè un cop ens contagiem de l'herpes ja no l'eliminem, sinó que queda en fase latent, i de tant en tant es va reactivant quan el nostre sistema immunitari es baixa, ja sigui per una malaltia o una situació d'estrès, i poden rebrotar igual que l'herpes del llavi, no? Que rebrota com en aquelles situacions d'estrès o baixada de defenses, doncs pot rebrotar. El que fem és sí que tenim un tractament antivíric per alleugerar una mica o per escurçar els dies de sintomatologia.
1: A fer referència al tema del contagi, les malalties de transmissió sexual són molt contagioses? És a dir, clar, si a tu no, se't diagnostica una d'aquestes malalties, què passa després? Perquè, clar,
2: Doncs llavors, un cop les diagnostiquem, tenim tot un sistema d'avís de contactes. Hi ha algunes malalties que són de declaració obligatòria, per exemple, en el cas que et surtis una clamídia o un gonococ, s'informa la persona, i aquesta persona hauria d'informar els seus contactes perquè es puguin fer l'estudi, perquè és molt important, no? Com hem dit, que com són asimptomàtiques, si coneixem els contactes i podem donar-los el tractament el més aviat possible, ens evitarem les complicacions a la llarga, no? Que poden provocar aquestes infeccions que van fent sense que ens adonem, fins que produeixen complicacions més greus, com en el cas de la clamídia del gonococ, aquestes inflamacions que a vegades no produeixen una malaltia inflamatòria pèlvica exagerada, que llavors ens donem compte i tractem, sinó simplement van malmetent la trompa i poden provocar esterilitats, no? Que ens adonem més endavant.
1: Uh-huh. Però dic allò, una vegada ha estat diagnosticat, és a dir, i es fa un tractament, el tema del contagi, quines mesures hem de tenir en compte?
2: Clar, durant els dies que estem fent el tractament, els tractaments, la veritat és que no són molt llargs, són bastant curts. En el cas de la clamídia són 7 dies, en el cas del gonococ és una dosi única d'antibiòtic intramuscular, i llavors el que sí que donem una setmana de marge abans d'iniciar novament relacions sexuals per tal d'estar segurs que l'hem eliminat i no continuem el contagi, no? A part d'avisar els nostres contactes perquè també es tractin.
1: Les malalties de transmissió sexual són reversibles en aquest cas?
2: En els casos
1: de l'herpes hem dit que no, que queda latent.
2: L'herpes no, que queda latent. El virus del papiloma és una cosa que no tenim tractament, que ha de ser el nostre sistema immune que l'elimini. L'UVIH sabem que, no, que es queda crònic, l'hem de tractar per evitar les complicacions. Ara s'ha publicat algun cas, no, de que han aconseguit que algun pacient ho elimini, però són estudis que estan molt, molt inicials. I llavors sí que tenim les hepatitis, que algunes sí que es cronifiquen o es mantenen amb nivells molt, molt baixos, o inclús algunes que s'han arribat a eliminar del tot. Però, bueno, però que són malalties molt més costoses de tractar. Per a l'hepatitis B també tenim vacuna, que es vacuna també dintre del carnet vacunal, i l'hepatitis C no. Però bueno, sí que és veritat que el contagi per via sexual és com més baix. De totes maneres, l'hem de tindre en compte.
1: Uh-huh. Dèiem allò que tenim com molt associat, no?, el tema de contagi per via vaginal, anal, però potser no tant per la via
2: per
1: oral.
2: Per via oral,
1: no?
2: És a dir, també quan fem un estudi de contactes o un estudi d'una malaltia, preguntem una mica les pràctiques sexuals que té cadascú, perquè també agafem mostres moltes vegades de cavitat oral.
1: Uh-huh. A més, també s'ha de tenir en compte el tema de les joguines sexuals, no?
2: Sí, clar. O sigui, ara s'està veient, no?, que hi ha com un augment de malalties de transmissió sexual, jo crec que per dos motius. Això ja és una mica collita pròpia, okay, no? Que el tema és... jo crec que també l'ús de xarxes socials, no? Aquestes apps obren molt el ventall, i no? hi ha com múltiples parelles sexuals, no? O parelles molt obertes que van transmetent més fàcilment aquestes malalties, i també perquè, bueno, ens hem posat una mica més les piles a nivell sanitari i estem fent com... insistentment estem buscant... més aquestes malalties, no? Fem, de seguida que tenim pacients que t'expliquen que tenen una parella nova recent, doncs fem un cribatge. De fet, fem una recomanació que aquelles persones que tenen canvi de parella, que almenys de clamídia i de gonococ se facin un estudi anual.
1: Hem dit allò que la mesura preventiva bàsica és el preservatiu. La doctora de ben segur que sap que quan vas al mercat hi ha una oferta increïble. Així que sí que li demanem allò...
2: En principi, qualsevol seria correcte, han de ser homologats, han de ser de marques més o menys fiables, però crec que en el mercat estan bastant controlats i... I amb això,
1: això ja ho tindríem allò cobert, no hem de patir. Per resumir una miqueta, hi ha com uns col·lectius com en el que hi ha un missatge com més, hem parlat allò, de puntetes hem passat, no? Però sobretot pensem en la gent jove, però més enllà dels joves...
2: També penso que els pacients adults a vegades són els que més ens sorprenen, els adults més grans, en què és això, te trobes a la consulta, no? Com ja estic en menopausa, o tinc una lligadura, o la parella amb la que estic de la vasectomia feta, doncs m'he oblidat del preservatiu i tornem a tindre un repunt de malaltia inflamatòria pèlvica en aquest col·lectiu.
1: Dones embarassades també, no?
2: Amb dones embarassades també, perquè predisposa una miqueta més, però bueno, en principi, sobretot amb els canvis de parella, amb pacients amb canvis de parella.
1: També es va estigmatitzar molt, sobretot amb el VIH, no? Les parelles homosexuals, però no sé si igual són les que tenen més cura o no?
2: Jo crec que en diferència de cura això va una mica a la persona, però sobretot és, sí que és veritat que el sexe via anal doncs fa com uns microtraumes que afavoreixen més fàcilment la transmissió d'algunes malalties de transmissió sexual. Llavors, de fet, amb aquest col·lectiu sí que recomanem que es facin les proves una mica més sovint. Si són practicants de sexe anal de forma recurrent i a múltiples parelles, recomanem que es facin unes determinacions cada 3 mesos, més o menys.
1: De manera que, doncs, que no tinguem tant de por, no?, de plantejar dubtes, que parlem allò amb més normalitat.
2: Sí, i de fet, a totes les zones que d'aquí a Catalunya sempre tenim alguna tarda jove oberta als diferents ASIRs, on poden anar a consultar, poden anar a preguntar aquests dubtes, poden anar a fer-se les proves, vull dir, és una cosa que, a més, hi ha les tardes joves que mantenen bastant l'anonimat, que els donen explicacions tant del que són mètodes anticonceptius com de mètodes de cura de malalties de transmissió sexual i es poden fer les proves. Hi ha molts centres que ho fan a diferents horaris, amb la qual poden anar de forma sense cap problema. I això ho podem fer tant a nivell de lo que diem ASIR, que és, no, és l'assistència sexual i reproductora on està el col·lectiu de ginecòlegs i llevadores, però també els metges de família també ens poden demanar les proves d'ITS, és que en diem, i també ens ho poden demanar perquè, com hem dit, a Morina també es pot recollir. Llavors, també es podria fer amb una mostra d'orina i una mostra de sang, poden tenir les proves realitzades.
1: Només una curiositat abans de finalitzar la conversa. Ha dit en algun moment que tenien repunts, no?, d'algunes d'aquestes malalties. A què es deu aquest repunt? Precisament allò que hi ha més relacions obertes, més...
2: És el que hem dit, no?, que podria ser per aquests dos motius, perquè hi ha més relacions obertes, perquè també... Jo crec que ara últimament s'està com oblidant una mica el tema del preservatiu una altra vegada entre la gent jove i hem de fer molta incidència, i l'altre és perquè nosaltres estem fent més diagnòstic.
1: Doncs esperem també amb aquesta conversa haver ajudat allò a conscienciar-nos tots plegats. Li donem les gràcies a Pam Canelo, recordem, ginecòloga de la Fundació Sanitària Mollet, de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès. Fins una altra.
2: Gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El govern municipal de Girona ha aprovat avui el nou cartipàs amb l'excepció del PSC. En un ple extraordinari aquest divendres al matí, el govern, format per Guanyem i Esquerra Republicana, ha tirat endavant el nou cartipàs després de la sortida de l'executiu de Junts. L'alcalde Lluc Salellas ha destacat l'acord amb els socialistes que, segons la seva formació, servirà per millorar la ciutat.
2: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, el Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
1: Malgrat aquest enteniment puntual, el cartipàs ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors del PSC. Anem ara al Parlament de Catalunya, on s'han aprovat 26 lleis des de l'inici de la 15a legislatura, de les quals la meitat han estat validades durant l'actual període de sessions, que va començar el 15 de gener i que acaba aquest divendres. Al setembre es reprendran les tramitacions de les 75 iniciatives legislatives que hi ha actualment en tràmit. Al llarg del 2026, la Cambra també ha validat 7 decrets llei del govern i ja en són 32 aquesta legislatura, i la Cambra també ha apuntat 2 iniciatives legislatives al Congrés dels Diputats. També aquest divendres, en aquest cas a través de les xarxes socials, l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicat el traspàs de competències en immigració al govern per evitar que crisis com la de Ceuta impactin en els serveis públics de Catalunya, cada dia més insuficients per poder atendre les necessitats dels catalans. Puigdemont avisa al govern espanyol que, segons la seva opinió, la Unió Europea li passarà factura d'una regularització de persones migrants que molts governs europeus troben mal feta i descontrolada. L'expresident també fa una crida a tenir un debat serà ambiciós sobre la immigració i defuig excitar la conversa sense acordar una política migratòria nacional. El ple de l'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant va ratificar aquest dijous al vespre la dimissió del regidor Francisco Javier Ochoa de Més Municipi, després que donés positiu en un control d'alcoholèmia la nit de Sant Joan. Ochoa va presentar la renúncia després que els fets es fessin públics al cap de 2 setmanes i l'alcaldessa Assumpció Castellví, del seu mateix partit, li va acceptar. Dies després, el regidor es va voler fer enrere, però la resta de partits del govern municipal hi ha un pacte. 4 bandes no hi van estar d'acord. I un breu apunt per acabar, recordem que aquest divendres ha mort als 72 anys el conseller de Junts a l'Ajuntament de Tarragona, Pep Manresa. Empresari del sector immobiliari, va ser el número 3 dels juntaires a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista, Jordi Sendra. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
2: Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adon quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picor, no et gratis. Si grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió, diem gratar la pintura d'una paret per pintar-la després de nou. Gratar-se la butxaca o gratar-se la bossa és despendre diners. És un garrepa. Mai no es grata la butxaca. O es va gratar la bossa i es queda arruïnat. Gratar-se la panxa és estar ociós, no fer feina, ser un gandul. Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el farà enrotllar. Gratar la consciència és estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament. Gratar la tinya a algú és maltractar algú, escalivar-lo. Es van discutir i es van gratar la tinya l'un a l'altre. Qui posa diners en abelles s'arrisca a gratar-se les orelles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tant gratar sembla que tingui picor i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
2: Tornem a obrir el nostre espai solidari. Avui torna a entrar per segona vegada l'Oriol Berenguer. Torne perquè en la darrera conversa ens van quedar moltes qüestions pendents per aprofundir. La seva experiència ens va portar una mirada essencial sobre el malbaratament alimentari i avui anirem més allà per entendre millor els desafiaments del nostre sistema alimentari. Oriol és llicenciat en dret i diplomat en ciències empresarials, doctorant en dret alimentari i expert en dret del treball i seguretat social. És un plaer comptar novament amb tu i amb la teva visió experta. Benvingut, Oriol.
3: Gràcies.
4: Bé, l'alimentació és un pilar fonamental de la nostra societat, però més enllà del que mengem, ens hem preguntat mai quin és l'impacte que té el sistema alimentari en el planeta i en la nostra salut. Vivim en un món on es produeixen més aliments dels que realment es consumeixen, on la sobreexplotació de recursos naturals està posant en risc la biodiversitat i on moltes persones encara tenen dificultats per accedir a una alimentació equilibrada. Comencem, com sempre, pel principi. Oriol, com definiries tu el sistema alimentari actual?
3: Bueno, insostenible. No, seria una mica... Pensava que em vas a preguntar com definiries la sostenibilitat alimentària, no? Que és una... És quan se comença una mica per situar, però si em preguntes això, doncs sí, el sistema alimentari actual ens porta a la mancança, en un període determinat de temps, no sabem quin, però ens porta a la manca de recursos per continuar garantint el dret a l'alimentació. És insostenible des d'aquest punt de vista. L'impacte ambiental que té, doncs, o la forma en la qual aquest sistema alimentari funciona, el que fa és desgastar els recursos naturals que necessitem per continuar a produir els aliments, ja sigui a la Terra, sobretot amb una desfertilització que està abarcant a moltíssimes zones del planeta per mètodes de producció intensius o per l'abús de recursos naturals com l'aigua. No?
4: No perdem la pregunta, què és la sostenibilitat alimentària?

0: presenten davant de lo que, bueno, per lo que entenem, estem en crisi.
1: Uf, quins principals reptes alimentaris, se'ns presenten molt, sí. Quan parlem, per exemple, dels preus que se generen per moltes dinàmiques, algunes climàtiques fins i tot, que són, però poden provocar augments de preu, aquí se'ns presenta un gran repte, que és l'accés als aliments. L'accés als aliments moltes vegades sempre el pensem des d'una perspectiva econòmica, social, eh? Sí. Fa un moment aquí estàvem abans fent tertúlia sobre el banc dels aliments, no? I quan parlem d'accés sempre tenim aquesta mirada, però hem de pensar que se'ns pot complicar a capes de la població molt més grans, eh? Per determinades crisis que es poden... Tenim avisos, el que passa és que no, diguéssim, no els hi fem massa cas, eh? I els últims anys hem començat a veure com allò que donàvem per infinit i per estable i sense cap mena de problema comença a presentar problemes. Aquest serà un dels grans desafiaments, que puguem accedir als aliments com ho fem ara d'una manera perdurable. En tenim molts més, no sé.
2: Clar, ens imaginem, no? És que a vegades em sembla que ho vam parlar quan parlàvem de malbaratament alimentari, no? Però ens fiquem en la situació de que anirem al supermercat i no tindrem, com ara ens trobem, plàtan de Canàries, plàtan de Costa Rica, plàtan de no sé on, sinó que ens trobarem en que no hi ha plàtan i no hi ha plàtan. Vull dir, per ficar un exemple, eh? No sé si... És aquesta la perspectiva?
0: Això ens passarà a nosaltres?
1: No sé si serà exactament així, però sí que hi haurà escassetat d'alguns aliments en algun moment, segur, això, si no hi ha... És a dir, si no... El que no hi ha és una planificació alimentària. És el que hi ha és ara, bàsicament, és un predomini del mercat global que determina tot, no? I això és el que d'alguna manera pot acabar generant problemes. És a dir, com explicar això? Si nosaltres depenem de les dinàmiques del mercat en cada moment i es presenta un problema, doncs, geopolític, doncs, i nosaltres com a territori, per exemple, no tenim aquesta... No hem fet un mínim de política alimentària perquè sigui més resilient, sigui tinguem més accés, o siguem, no dic sobirans del tot, però sí que com a mínim més autosuficients, doncs evidentment si esclata qualsevol problemàtica. Ja hi va ser, per exemple, el 2006, la crisi dels aliments i la crisi dels preus, doncs va afectar molt. Nosaltres aquí ens ho hem vist de lluny i tal, però molts països van tindre problemes de fam per culpa d'especular amb collites, per culpa de dedicar les terres a plantar, doncs, per a fer biocombustibles i no aliments. Va haver tota una sèrie, doncs, de problemàtiques que van espetegar, doncs, amb això. Si no hi ha una diguéssim, una implicació en fer sistemes alimentaris sostenibles i de proximitat que compensin aquesta dinàmica global, doncs sí que poden tindre problemes, sí, no? I crec que el tema que ha passat aquí amb l'oli, per exemple, no? És una problemàtica, doncs, que ve climàtica, que ens afecta el preu, no? I per què van tindre el preu molt alt? No perquè no tinguéssim oli accessible als lleidatans, sobretot, no?, que tenim tantes finques i tal, sinó perquè estava tot compromès al mercat global. I, per tant, el que va quedar, ens el vam duplicar el preu, no? Un aliment bàsic, un aliment que, doncs, per exemple, no? Vosaltres que esteu treballant amb el tema dels aliments, vau tindre que reduir l'oli. I molta gent en situació
0: de pobresa... Bueno, de fet, ja no hi ha
1: ja oli, no? Un aliment bàsic que, doncs, resulta que, com que doncs Lleida es dedica, per exemple, a produir aliments per fora, i no tenim, diguéssim, aquesta mínima de planificació alimentària per, doncs, hi ha aquesta mínima autosuficiència, doncs quan hi ha un fenomen d'aquests ens repercuteix directament, no?
0: Clar, encara no ens sentim com a població, tampoc no vivim com una amenaça, no?, que ens faci despertar una mica a la implicació aquesta de dir...
1: No, evidentment és un tema que veiem una mica de ciència-ficció, no?
0: Ah, que sí?
1: No? I de fet, bueno, de fet hi ha una... d'alguna manera hi ha discursos que d'alguna manera és, doncs, hi ha debats, hi ha contradiccions, i pels sectors predominants a nivell agroindustrial pensen que tot això és tant la crisi climàtica com l'accés als aliments estarà garantit gràcies a la innovació, i estan convençuts que això serà possible canviant els hàbits de menjar, no? Ens ficarem a menjar, per exemple, proteïna animal que ve dels insectes, no? perquè evidentment ja no podrem, aquest sí que és un tema claríssim de sostenibilitat, que és la proteïna animal que estem menjant ara. Sí que jo crec que comença a haver un consens clar de que els nivells que s'està menjant ara no es podran menjar en un futur proper. Creuen també que innovant amb els sistemes productius, doncs també hi haurà capacitat de fer sostenibles, tot i ser, doncs, molt intensius, i en fi, això són, tot això moltes vegades doncs està contestat per altres moviments, per exemple, agroecològics, que posen en dubte que realment el sistema agroindustrial tingui aquesta capacitat d'adaptar-se, no? Aquest és un debat que tindrem, no?

0: de saber si realment la manera de funcionar actual o no serà vàlida o no, no? Gràcies a la innovació o no.
1: Clar, estem com davant de dues alternatives, no? L'alternativa de confiar en un futur imaginable, però que no és cert, no? O aquesta part més de sostenibilitat alimentària, agroecològica, de tornar una miqueteta, no sé si als orígens, però si hi ha aquesta diversificació, no? A que no hi hagi monocultiu de, en aquest cas, a nosaltres a Lleida, d'oli o de fruita dolça, que només tingués aquest monocultiu, sinó que es torni a tenir horticultura, diferents arbres fruiters i que es tingui una mateixa finca o diferents productors, no? Perquè, bueno, s'obren com a molt de... A mi ara mentalment se m'obren com a molt debats, però em quedo aquí.
0: Aquest és un, sí, aquest és el, diguéssim, una mica el que es demana des d'aquests sectors, és precisament això, és a dir, no perdre aquesta biodiversitat en el nostre entorn, és a dir, no dedicar-ho tot a un monocultiu concret, que és el que està passant ara, no? Una, una regió s'especialitza en produir plàtans, que des fa un moment, uns altres, no sé, una altra cosa, que això té unes repercussions pel medi ambient molt importants i sobretot per l'autosuficiència. És a dir, nosaltres aquí, doncs, si hi ha un problema, doncs, en els mercats mundials, no tenim... tota la nostra producció és per fora, no tenim una producció variada, com deies fa un moment. Hi ha una de les coses que hem perdut molt, que és tota la infraestructura pública de mercats. S'ha deixat perdre, no? I era un element important per mantenir, com a mínim, aquelles petites explotacions. Clar, per què hem arribat amb aquest model? Doncs perquè, al final, un pagès ha tingut que acceptar les lleis del mercat que li diuen no, has de produir més perquè els marges són més petits. Clar, els marges són més petits perquè entres tu en un mercat en el que el valor es difumina en molts agents, no? Tu entres tu, un pagès d'aquí Lleida, no? Cada cop ha de fer ara 100 hectàrees, ara 150, i el que fa és agafar les pomes, les posa en una central. Aquella central, fins que arriba el consumidor, igual passarà per 14 o 15 hectors més. Igual acabarà sent al Brasil, igual acabarà sent a Noruega, venent-se a 8 euros el quilo, per exemple, de pèssics, i allí doncs, aniran desplaçant-se entre centrals, entre distribuïdores, etcètera, no? Tens una opció amb aquests marges tan reduïts que et marquen el mercat, començar doncs, a tecnificar-te, ampliar, o tindre una cadena més curta on la teva retribució d'allò que estàs produint sigui major. Per exemple, vendre directe doncs, a de proximitat, no? On el valor realment serà doncs, més gran per tu i et permetria sobreviure. Per tant, hem de tindre, per contraposar aquest mercat global, hem de tindre infraestructures públiques que garanteixin que el productor pugui vendre i ser remunerat a un preu just. Si no, des de 10-15 anys, jo crec que ja no hi haurà petita explotació agrària. Tot el que tindrem aquí és molt fruita i oli, que bàsicament la bona, a més, se'n va als mercats del nord d'Europa, i nosaltres tenim el que tenim, i això és una mica el futur. No podem garantir el dret a l'alimentació en un context geopolític i climàtic complicat amb un sistema productiu com aquest en el futur, no?
1: Clar, llavors, amb el context que tenim ara actualment, és viable aquesta transició cap a aquest model més sostenible que ara proposaves, no? Tornar més a la venda de quilòmetre zero en aquesta petita producció.
0: Sí, però no deixar-ho tot en mans de... No? Sempre es fa aquest discurs, bueno, sí, la consciència del consumidor, però és que el consumidor i ens hi posem tots aquí, tenim un sistema de vida que fa molt difícil, que haguem de carregar amb tot això, i per tant també cal fer política alimentària i cal, doncs, per exemple, garantir que hi hagi diferents mercats que hi hagi aquest producte. Podeu parlar amb qualsevol petit productor de l'Horta de Lleida, per exemple, i les dificultats que té per vendre un producte a un preu adequat. Mira com estan els mercats de Lleida.
1: I aquí
0: quantes fruiteries hi ha als mercats de Lleida, per exemple, o verduries que tinguin producte de Lleida directament?
1: Sí, cada cop menys. Clar. Sí, sí.
2: De totes maneres, clar, aquí passen dues coses per les persones que nos estan escoltant, no? Quina ha de ser la nostra implicació? És cert que com a consumidors podríem intentar fer una consciència per canviar la nostra forma de menjar cap a un sistema més sostenible, però m'alegro molt que diguis que no depèn sol de nosaltres, que sempre acaba sent responsabilitat de les persones, no? Aquestes situacions, sinó que hi hagi polítiques o que nosaltres puguem demanar que hi hagi polítiques més...
0: O, per exemple, també parlàvem ara, no? Abans aquí en conversa de possibilitat de fer menjadors, no? Comunitaris que depenen una mica de l'administració. Sí. Menjador comunitari que té un volum important i que hi ha penso que els, almenys els barris vulnerables i almenys a cada localitat n'hi hauria d'haver un, té una capacitat de compra important. Aquesta compra pot estar condicionada. Pots determinar que es compri, doncs això, el productor que respecte, doncs que és respectuós amb el medi ambient, amb el productor que és de proximitat, etcètera. No? Aquests són mecanismes, o menjadors escolars també, el mateix. El que passa que algunes licitacions ja es fan així, però després no es controla. No? Aquest és un altre problema, que és molt difícil controlar realment totes les compres que estan fent aquests menjadors, no? Que com que sempre anem amb els marges molt reduïts, intenten doncs, evitar aquestes restriccions a les licitacions que marquen. No?
1: Ostres, però clar, són llocs, no?, en el que deies, no?, de... Jo ara em fico a pensar en menjadors escolars o en menjadors socials, és el que dius tu, és un lloc on es fan grans compres. Clar, el control més directe als supermercats, aquí entrem en un mercat...
0: És molt més complex.
1: És molt més complex, no?
0: Sí, bueno, és el que ara es queixaran una altra vegada també els de Revolta Pagesa, no? És a dir, al final, la normativa internacional permet que entrin aquests productes molt més barats i, per tant, els supermercats també, doncs, com que volen oferir aquests preus i tal, doncs van a comprar a països de fora i supermercats aquí. A vegades et poses les mans al cap veure un supermercat nostrat, no?, que vengui doncs, taronges de Sud-àfrica sota la marca València, no? I això en veus aquí a Lleida, no? I llavors és com... Bé, és el mercat. Aquí és més difícil que l'administració hi pugui intervindre si no és a escala europea o doncs, on hi hagi... No? I, per tant, la pressió ha de ser més gran. Però sí que, per exemple, a nivell local se poden fer accions que donarien també bons resultats, però no es fan directament.
2: És molt complicat.
0: I tot el tema dels hospitals, dels menjars, dels hospitals... Clar. Jo estic segur que no hi ha un control sobre si realment s'estan fent compres responsables, perquè són diners públics, al final. Sí, amb el tema dels bancs d'aliments, recordeu la compra pública que feia el Ministeri doncs, d'Agricultura, a través del FEGA, feien unes grans compres d'aliments, no tenia ni posava les licitacions, criteris de responsabilitat mediambiental, ni de proximitat... Ni de qualitat, tampoc, no?
2: Pues tens raó.
0: I aquests són mecanismes que sí que estan al nostre abast, no? És a dir, és més difícil tocar un tractat internacional, però, en canvi, fer una licitació és pura voluntat política. No?
1: Clar, clar. Ostres, vale. és un bon inici, no?
2: Mary, acaba de sortir el titular, no?
0: Licitació.
2: Fer una licitació.
1: Sí, sí, és que...
2: Voluntat política. Vinga, Sabina.
0: És un bon inici. També hi ha restriccions legals, però es poden... La llei que hi ha actual de contractació pública te permet ficar clar les ambientals i socials amb bastant impacte.
1: Clar, bueno, però seria un bon inici, no?, d'aquest de deixar de ficar el foc al que dèiem ara, no?, al consumidor final, que al final som nosaltres, i començar també amb aquests llocs on hi ha macros, perquè, clar, parlàvem una miqueteta, jo trasllado com la reflexió que he fet jo al meu cap, no?, però són, ho acabes de dir tu, són escoles, són els instituts que continuen fent menjades, però són residències de gent gran, són hospitals, hi ha molts llocs on es fa aquestes compres macro, o els mateixos càterings, no?, que aquests ja poden ser més privats, però si acabes portant al màxim, al teu target màxim, no?, que acaben sent aquestes grans institucions que es financen amb diner públic a aquests llocs, acabaràs fent que el mercat també s'acabi regulant o acabin tenint en compte aquests criteris ambientals, no? No sol en la part pública, sinó també en la part privada.
0: És l'única manera que hi ha ara mateix, jo penso, de fer viables petites explotacions de proximitat i que apostin per la producció ecològica. Els supermercats doncs, no aposten per aquest tipus de producte o molt poc. En fi, llavors és una forma, no? I, en fi, que és fàcil i que diguéssim que està a les mans de nosaltres, perquè és l'administració pública la que podem incidir com a ciutadans, no?
2: Ara por me fa fer-te la següent pregunta. Ai. Perquè ja, si està sent difícil a nivell local, a preguntar-te com podrien construir un sistema alimentari global més just i equitatiu, vull dir, d'equilibrar l'excés que tenim aquí als països del primer món amb els països que tenen un problema de desnutrició greu, aquesta pregunta suposo que deu ser millor no la faig, o és desoladora, o la vols contestar, o no sé.
0: Bueno, com podem fer un sistema alimentari més just a nivell global? Mira, aquí llavors, com a consumidors, alguna cosa també podem fer. Per exemple, si avui, bueno, aquest matí, de fet, estàvem en una altra tertúlia i ha sortit el tema del meló, no?, que comprem ara a l'hivern, no? I clar, va, que hi ha, vaja, aquí ja sàpiga, a Lleida melons a l'hivern no n'hi ha, eh? I diria que ni a Almeria tampoc, eh? O sigui, ja anant també a l'agroindústria, diguéssim, espanyola, venen bàsicament de països subsaharians en aquest moment i que es produeixen per empreses, moltes vegades empreses espanyoles que han anat allà, s'han quedat les terres, perquè evidentment el poder adquisitiu que té una empresa espanyola és molt superior doncs al petit agricultor del Senegal, que comença d'alguna manera, que vol fer viable la seva explotació, se queden les seves terres, els seus recursos naturals, produeixen mà d'obra molt, molt econòmica, generen molt malbaratament alimentari, si això hi ha un estudi d'espigoladors que va tindre una persona allà a camp, recordo quan hi era que es va fer un treball, i tot això és perquè nosaltres puguem menjar meló genet. Sí, tenim alguna coseta a dir, no? És a dir, és evident que amb això no solucionem el problema, però sí que hi ha una part d'hàbit que podem canviar, podem tindre una mica de consciència.
2: No hi haurà polítiques globals.
0: Si no les tenim a nivell local, és molt difícil. A nivell global, qui marca les polítiques és el mercat, i és el mercat qui decideix les normes, i si no n'hi ha, perquè les organitzacions internacionals no tenen capacitat normativa, les fan agències privades. És molt complicat, doncs, jo crec que hem de començar per l'aposta per territoris sostenibles i justos a nivell local i anar replicant aquests models, que són els que moderen i els que al final tenen un impacte aquí, però també al Tercer Món, per exemple, no? És a dir, si nosaltres apliquem polítiques justes aquí, tindrà una repercussió cap allà, també. Em sembla una mica utòpica en aquest moment plantejar un canvi, diguéssim, a nivell global. Així.
1: No et farem l'última pregunta, ja te la vam fer, la que li fem a totes les nostres convidades. Jo penso que ens quedem amb que tu em dius ara també, però que la solidaritat serà també en començar a reivindicar els drets dels nostres pagesos i pageses que tenim aquí al voltant, a tenir un consum que sigui més respectuós amb la nostra salut i amb el del nostre planeta, i donar-te les gràcies per sempre estar disposat a venir i a acompanyar-nos i a fer-nos reflexionar sobre què mengem, com mengem, d'on ve el que mengem i, no?
2: I com ens hem de comportar davant de la compra i de la nostra cistella.
1: Sí.
0: Gràcies. Moltes, a vosaltres. Sempre gràcies. Content de compartir una estona i reflexions amb vosaltres.
3: Quarts, notícies.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Tot i que encara falten 15 dies perquè els Catarres facin vibrar la festa major a Ràdio Mollet, ja escalfem motors. El grup actuarà el diumenge 16 d'agost i farà una proposta on la música compartirà protagonisme amb un espectacle de llums i colors que farà cantar, ballar i celebrar a un públic de totes les edats. En declaracions, la membre del grup, Roser Cruells, explica que la gira d'aquest estiu és molt especial perquè fa un recorregut per tota la trajectòria musical de la banda. A més de recuperar els temes més coneguts al concert, segons Roser Cruells, també servirà per presentar el seu darrer senzill.
1: Doncs els concerts que ara mateix estem fent de la gira d'estiu fan un recorregut per la nostra discografia i passen per totes les cançons més conegudes i també en especial estem també presentant l'últim disc d'entre l'any passat que es diu Per a caigudistes i també estem presentant el single que estem que de llançar ara mateix que es diu Diumenge sense drama, que també està en un format especial, hi ha un parell d'actuacions especials durant el concert que ja no ho desvetllo perquè és un moment així bastant especial que també el públic participarà d'aquest moment.
0: La gira que porta per nom Sense Drama està concebuda com una celebració compartida amb el públic. Cada actuació busca crear un ambient de proximitat en què els assistents puguin cantar i gaudir d'un repertori que ja forma part de la banda sonora de moltes generacions. I també us informem que la Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat definitivament aquest divendres el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Mollet del Vallès, posant fi a una dècada sense planejament urbanístic vigent, un període en què la ciutat s'ha regit per unes normes transitòries. El nou document estableix el model de creixement del municipi fins al 2040 i preveu que la població pugui arribar als 58.500 habitants. El nou planejament contempla la construcció de prop de 2.950 habitatges, una xifra que, segons la Generalitat, permetrà donar resposta a les necessitats derivades del creixement demogràfic previst. El principal sector de desenvolupament serà el Calderí, on es concentraran uns 1.406 habitatges amb una reserva del 40% per l'habitatge protegit. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.

Al Som Terra donem veu a les dones del món rural. Comprem productes de proximitat i de temporada. Apostem pels aliments sostenibles i ecològics. Gastem els nostres diners comprant a petits productors i artesans. Fem turisme rural i de qualitat. Cuidem el territori quan anem a la natura. Som activistes. Som Terra.

0: Avui al Som Terra saludem de nou el Néstor Serra Domènech, el coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos. Néstor, benvingut. Què tal? Com estàs?
1: Bé, bé, bé.
0: Sí?
1: Bé.
0: Bé?
1: Bé.
0: Va, que estem a les portes de les vacances per a molta gent. No riguis. Alguns ja les han fet, alguns les faran. Tu quan les fas?
1: Jo no em faig vacances.
0: No ho fas mai?
1: No. Intento escapar... entre engreixada i engreixada, m'intento escapar una miqueteta. És que no. No em surt del cor, no em surt.
0: Què vol dir entre engreixada i engreixada?
1: Entre cicle, eh?
0: Entre cicles d'engreix de pollastres,
1: de producció, sí. Entre pollada i pollada, pues quan estem amb el buit sanitari, els 20 dies... Pues intento marxar pues un cap de setmana llarg i així intento desconnectar.
0: A veure, avui volíem parlar de les coses que us urgeixen aquest estiu a Unió de Pagesos, però com que saps que aquest és un programa slow que vol explicar el primer sector bé, explica'ns això d'aquesta aturada tècnica que heu de fer a les granges. Que si jo no ho sé, molta gent que ens està escoltant tampoc.
1: Bueno, el buit sanitari se'n diu... normalment totes les granges són res, tot dins, tot fora, és a dir, que nosaltres entrem el bestiar, sigui, estic parlant de porcs i pollastres, que és el que conec més. És a dir, nosaltres entrem els animals un dia, els traiem, i per tornar a entrar hi ha un temps, que aquest temps es diu buit sanitari, que és per llimpiar i per desinfectar i per arreglar si s'ha fet algun... I això és el buit sanitari que en diem.
0: I són uns 20 dies.
1: En el cas de casa nostra, sí.
0: D'acord. Ara a l'estiu, parlar de vacances al sector primari, doncs també depèn de quin cultiu, no? Però
1: sí.
0: En teoria és el moment màxim de feina.
1: Sí. Comencem a l'abril, ja algú ja comença l'abril estirant alguna cirera i acabarem cada vegada, s'allarga més, cada vegada cap al novembre, pues ja
0: així.
1: Les fugis, les pink lady, pues clar, això se va allargant. Bueno, es va allargant perquè també tenim uns terrenys i aquells terrenys han de fer més rentables possible. I perquè siguin més rentables, doncs hem d'anar, cada pagès se va buscant la vida com pot i el que li surti més rentable.
0: Després a l'hivern la cosa s'atura una mica i és quan arriben les manifestacions.
1: Sí,
0: i és quan
1: després la gent, doncs després, clar, és quan comencen a arribar les liquidacions i comencem a... Pues després comencen a haver... Bueno, pues les reivindicacions, que nosaltres com a Unió de Pagesos aquestes reivindicacions les portem cada dia
0: a la taula sectorial i allà on calgui,
1: a les taules sectorials, a les taules agràries, a les bilaterals que tenim a la conselleria i és el que estem fent, els sindicats estem fent això, no sol quan no hi hagi fenya al camp, vull dir, quan hi ha fenya al camp
0: també
1: hi ha unes persones que
0: és aquesta feina més silenciosa.
1: Més silenciosa,
0: però,
1: no? Que la gent no acaba d'entendre això, però que ho fem i que s'ha de fer. És que s'ha de fer. Perquè tot ni fent-ho. Soc nou, home. Bueno, sindicalment no soc nou, però que estic dins com amb aquest món, no?
0: Sí.
1: que has d'interlocutar amb l'administració, pues, soc nou, no? 5 anys. Hòstia, jo no m'ho pensava tant. Jo li diria al pare, hòstia, collons, això d'anar, això no... Que va, tio, són molt... I a part, ja no són els càrrecs polítics. Els càrrecs polítics estan 4 anys i són més... Però allí dins, ¿vale?, al funcionariat, hi ha uns tècnics que sí. Són els que fan les lleis, fan les normes, que aquesta gent, no ho sé, jo crec que s'hauria de fer una neteja o que facin un reset perquè s'han de... Això són... El problema és aquí, eh? El problema és aquí.
0: Generalitzat tampoc, no? Sempre hi ha gent que sí.
1: No, sempre hi ha... Clar, però tu et trobes i tu els has d'anar recordant amb aquesta gent perquè tenen tanta feina...
0: Clar, que al final la burocràcia afecta les persones que treballen a la burocràcia.
1: Clar,
0: no? Al final
1: clar,
0: és un...
1: però amb això que haurien... No ho sé, haurien... Ja, i, clar, i tu els has d'anar recordant. Ei, que aquestes que s'han de fer... entren aquestes ajudes. Les ajudes, ara sortiran les ajudes per, le, pel canvi climàtic de les malles antipedra i tot això. Vale? Venga. Però és que ells ja en tenen abans d'altres ajudes, clar. I tot això, el funcionariat, jo crec que és aquí on fallem. Vale? És aquí on fallem.
0: Amb tota la part burocràtica, que és una sí. de les vostres reivindicacions des de fa molt temps, però ara més, i jo crec que aquí ens hi podríem sumar, Néstor, tota la societat.
1: Tot, però és que tot,
0: perquè aquí però, no ha tingut un problema burocràtic darrerament. Eh?
1: Però amb això, és que tu parles el que dius tu. Saps? Jo no dic que els funcionaris no ho facin el que hagin de fer. Jo et dic el funcionariat. La
0: no,
1: manera
0: no,
1: de funcionar.
0: Perquè al final... Te trobes gent molt
1: tot,
0: amable, que té moltes
1: tot.
0: Ganes de solucionar-ho, però
1: en
0: a vegades
1: tot,
0: és que tampoc
1: tu vas a demanar un volant, es diu volant, no es diu volant, no? Vas a demanar una prova
0: sí.
1: per anar al metge i veus tot el que... Pues, en qualsevol cosa, no ho sé. Avui en dia, que teclejant, i a més que la societat no s'han tornat més... Ho volem tot al moment, no? Pues ho volem
0: també,
1: tot al moment.
0: També.
1: Sí. Però és que es pot fer, perquè tu... És que no ho sé. No... És complicat, eh?
0: És... Ui,
1: quan des de fora ho veus, des de fora, dius, hòstia, això...
0: Soluciona quan... amb un pim-pam,
1: i quan
0: no?
1: ho estàs a dins, dic... Buah.
0: Sí.
1: Però amb això, que la feina que fem és recordar-los, recordar, i quan ja n'estem cansats de recordar, després sí, doncs demanem a les forces, a les forces i sortim.
0: Què és el que us preocupa aquest estiu? Quins fronts oberts teniu, Néstor?
1: Com cada any, que enguany hi ha una cosa que tampoc no la diré, que no ha sortit, però bueno... Pues,
0: per què no la diràs?
1: Perquè com que no ha sortit no la vull dir.
0: Oi.
1: En privat ja te la dic.
0: No ens faràs la primícia.
1: No. Com cada any,
0: els focs.
1: Els focs, clar, cada vegada més...
0: Oh, aquest any més, eh? Ha començat molt aviat, eh?
1: Bueno,
0: i aquí
1: sí.
0: la pagesia també ha tingut... És a dir, hi ha moltes coses per parlar dels incendis del sector primari, però és que, a més, hem vist molts pagesos que han sortit a llaurar els camps
1: sí,
0: i a fer de tallafocs.
1: Sempre ho han fet, sempre ho han fet.
0: També alguns que ho han provocat.
1: Sí, però bueno...
0: Amb les segues.
1: Sí, però és una cosa que és de tota la vida que s'ha fet. La maquinària ja se sap que hi ha maquinària, aquesta maquinària està feta o fabricada al nord d'Europa que no tenen les condicions que tenim aquí.
0: Ah!
1: Ja, clar.
0: O sigui que s'hauria de repensar l'enginyeria
1: Mediterrani. Els pagesos són conscients...
0: Que hi ha un nínxol de feina.
1: Els pagesos són conscients i aquestes petites, allà on sabem que pot ocasionar alguna espurna, perquè és així, perquè d'una petita espurna, d'un rosament amb una pedra que hagi amb un bancal pel patinet, vale, pel patinet faig una xispa i d'aquella xispa surti foc, però...
0: El patinet a què et refereixes, que ho hem d'explicar tot.
1: El patinet del pinte de davant de la cosechadora.
0: Què és el patinet?
1: Lo de davant. Lo de davant de la cosechadora.
0: Un ferro de davant?
1: No, lo que llisque pel camp... Perquè va agafant lo blat o l'ordi, hi ha un raspall, és que ara...
0: Lo que no toque,
1: però sempre pot haver alguna... Vale? I allò, però això com se fa? Pues canviant lo metall, canviant lo patinet,
0: Nosaltres,
1: dins d'aquesta màquina, tenim els medis d'extinció.
0: Ah, exacte, això t'ho volia preguntar,
1: tenim
0: perquè sou petits bomberets
1: vull dir que nosaltres els primers d'actuar sobre aquests pocs focs que estan ocasionats pels pagesos, vale? Perquè s'ha de dir tot, perquè sols se parla dels pagesos, però no es parla ni de la llum, ni de les xispes que són. Això, quan hi ha algun... Lo d'Almeria, és per un... Això, encara no he vist cap responsable de la red hidroelèctrica d'Espanya que hagi anat a la presó. Van agafar un pobre PO que estava al foc d'allí, van agafar un pobre PO, se va estar a la presó. Entens?
0: Sí.
1: Clar, nosaltres som conscients que estem treballant en una època de l'any, i així és, perquè s'ha fet tota la vida, perquè si no l'ordi no s'assecaria i el blat tampoc, i la colza tampoc, doncs bueno, som conscients, posem, tenim les mesures de precaució i així ho fem. I som els primers que avisem.
0: Incendis és el que us preocupa, onades de calor una darrere l'altra, déu-n'hi-do, sí. quin estiu estem tenint. I no sé si us preocupa que fa dies que no plou.
1: Bueno, fa dies que no plou i potser valdria més que no plou, perquè quan plourà...
0: Què, farà mal?
1: N'haurem, sí.
0: Pedregarà, creus?
1: Sí, bueno, no crec, però bueno, sempre les tormentes, les pluges de l'estiu són aquestes, no? Estamborinades i esclafits i història. Clar que no es preocupa, no es preocupa i ho alertem, no? Aquest canvi climàtic com amb causes meteorològiques, no? Cada vegada més extremes. La calor, jo no et diré que potser hem pujat mig grau, dos graus, però ja no és el problema de que hem augmentat la temperatura, sinó és el problema que la durada d'aquests dies amb aquesta temperatura tan alta.
0: Molts dies, clar, més de 10 això, dies, més de 40.
1: Vale, això estressa, per exemple, als arbres, els estressa. Als animals, els estressa. Bueno, i a les persones també. No, clar. I nosaltres treballem al camp. Treballem al camp, treballem...
0: I no es pot treballar a l'oficina.
1: Clar, nosaltres treballem
0: fora,
1: al camp.
0: És una feina obligada a fer-la fora.
1: Tornem a parlar del mateix, clar. Abans que m'ho preguntis. Treballem al camp, hem treballat tota la vida, hem collit tota la vida. Abans veníem, abans ho fèiem, tot era més familiar. Nos adaptàvem al temps, nos emportàvem la carmanyola amb aigua, cafè gelat, el que fos per aguantar-nos la calor, paràvem cada dos per tres, si no collíem tants quilos, però almenys collíem quilos, doncs això s'ha traslladat, que això ho has de fer igual, però amb altra gent, que tu els jogues, no?
0: I ho fem igual.
1: L'únic que en comptes de... Doncs ara, en comptes que abans anava el padrí, la tieta, el fill, l'amic del fill, que això... Pues,
0: tots els estudiants de que ja
1: són estudiants,
0: els sèniors, pues, que ara som sèniors.
1: Sí, pues ara te demanen, pues, clar, tens una empresa de riscos laborals, ells t'informen del que pots fer, el que no pots fer, i ja està.
0: Algunes mesures com treballar molt d'hora, o a vegades també s'ha parlat de treballar de nit, no sé si són possibles. I aquesta cosa de les pulseres, que, per exemple, no és només de la pagesia, també cops de calor hi han hagut en altres sectors, sector de la jardineria, etcètera, etcètera, que han de treballar a l'aire lliure i que ara porten unes pulseres. Això ho esteu pensant o valorant?
1: Valorant no, el que estàvem parlant, tal com tu ho estava explicant, no? Pues tot això que fèiem abans, que ho fèiem els de casa, pues ara ho estem traslladant a la gent. Què fèiem abans? Sabíem que venia calor, pues en comptes d'empezar a les 5, pues empezàvem a dos quarts, de 6, ho entens? Procurar tindre flexibilitat. Clar, però quan vas amb aquesta gent, quan treballes amb gent, que sempre has de tindre un horari fixe, no? Perquè, pues, què intentes? Pues flexibilitzar. Intentar adaptar a les temperatures que hi ha. Intentar, perquè avui havia de fer no sé quants graus i ja està, no està, entens? Clar, tu has de anar vivint. I que nosaltres som conscients, que nosaltres estem al tros, que nosaltres som els primers que patim aquestes calors, perquè estem treballant. Vale? Vull dir que nos adaptem mesures, les que nos diuen los de riscos, és a dir, quan hi ha de tanta temperatura a tanta temperatura és un color, de tant a tant i pots fer unes activitats, nosaltres així ho fem, hidratació, descans i adaptat. Si pots, el que dius tu, si tu pots adaptar i pots collir amb uns frontals i empezar a les 5 del matí, pues fas això. Que no pots, pues comença a 6:45, cull fins a les 12, després tornes a la tarda. Si veus que a la tarda som molt feixuca, pues allarga una miqueta al matí i ja ho trobarem l'endemà. Segons en quines varietats se pot fer, segons el pressic, això costa més perquè madura més. Vale? Això és adaptació. No necessitem nosaltres ja tenim les empreses que vellen perquè nosaltres complim, perquè com nosaltres som empresaris i tot empresari tindrà un pla de riscos laborals. Pues, ho hem de fer com qualsevol, sí, pulseres, el que sigui. Vull dir, no ha de ser l'administració. L'administració els hi ha de dir a les empreses de riscos laborals...
0: De riscos laborals a vosaltres fer-ho arribar.
1: Ja, això.
0: Néstor Serra, gràcies per ser-hi. Ens retrobem en unes setmanes. Cuida't de la calor.
1: Sí, me guardaré de la calor.
0: Una abraçada.
1: Vale. Adéu. Merci, adéu.
2: Som Terra, amb Pili García.

0: Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
1: Doncs avui al Som Terra us parlem d'un estudi liderat per la Universitat Rovira i Virgili que associa la qualitat espermàtica amb el consum diari de fruits secs. En parlem amb l'Albert Salas, que és professor lector de la URB, també és investigador de l'IRB CatSalut i també és investigador principal d'aquest estudi de l'ET Fèrtil. Albert Salas, benvingut. Què tal? Com anem?
2: Moltes gràcies. Bon dia, què tal?
1: Bon dia, ens agradaria saber la lletra petita d'aquest estudi. Què és el que heu estat investigant i com és que heu arribat a aquestes conclusions?
2: Sí, doncs bàsicament és un estudi observacional. Què és observacional? Vol dir que simplement hem preguntat als participants diverses coses, com per exemple què és el que mengen. I en aquest estudi vam preguntar unes més de 200 persones, 220 i poques persones, què era el que menjaven. Però, a més, en aquest cas, també els hi recollíem algunes mostres biològiques, com, per exemple, sang i semen. I en l'estudi en concret que acabem de publicar, hem vist que aquelles persones que tenen un major consum de fruita seca tenen millor qualitat espermàtica.
1: Què vol dir això? Més consum de fruita seca, és a dir, fins a quantes racions? A la setmana o al dia? I quins fruits secs? Què engloba aquí? És a dir, menjar pipes és fruits secs?
2: Sí, a veure, bàsicament, el que hem publicat sí. És... a partir de racions de fruita seca, podríem dir. I podem dir més o menys que a partir d'una ració al dia de fruita seca ja veiem aquestes associacions positives.
1: D'acord.
2: Què és una ració de fruita seca? Una ració de fruita seca seria un grapat de fruits secs al dia. Sí? Un grapat tancat amb la mà de fruits secs al dia.
1: D'acord.
2: Nosaltres no vam mirar quin tipus de fruita seca, sinó que vam englobar tota la fruita seca en un gran bloc. Val? Per tant, no estem parlant que les avellanes o les ametlles o les nous, sinó qualsevol tipus de fruita seca.
1: D'acord. I aquest estudi l'heu fet amb una franja d'edat molt concreta d'homes.
2: Correcte. Sí, nosaltres només volíem, en aquest cas, investigar la part masculina, perquè la part masculina és la infrainvestigada a nivell de fertilitat.
1: Clar.
2: Perquè fa un temps es pensava que si hi havia problemes de fertilitat, bàsicament era per culpa de la dona, i això no és cert. I nosaltres estem intentant ampliar una miqueta més aquest coneixement, i això és el que nosaltres estem fent, no? Investigant una miqueta què passa amb l'home. I no només això, sinó que en aquest cas volíem, òbviament, homes en edat reproductiva. Per tant, vam agafar homes de més o menys una franja d'edat dels 18 als 45 anys, que s'estima que és una miqueta l'edat reproductiva o l'edat en què hauríem de tenir un fill.
1: Ah, us heu passat als 18, una mica massa poc.
2: Sí.
1: Suposo que per qüestions de l'estudi us heu fet així, no?
2: Sí, per qüestions de l'estudi havíem d'agafar
1: majors d'edat i joves sants, diguéssim, o no?
2: I per tant, sí, majors d'edat i joves sants. I d'edat reproductiva s'estipula més o menys d'edat reproductiva aquestes edats, de 18 a 45.
1: D'acord. Joves sants o no, o persones sanes o no, o senyors sants o no.
2: Sí.
1: Ho dic perquè aquest model, no, aquest estudi també ha posat llum a la part contrària, és a dir, les persones que no mengen de forma saludable doncs han vist que tenen un esperma pitjor.
2: Sí. De fet, aquest estudi no ha provat això, sinó que a partir d'unes anàlisis que s'anomenen anàlisis de substitució,
1: sí,
2: el que fem és intentar treure aquest consum de fruita seca i posar-hi, per exemple, què passaria si en lloc de menjar fruita seca mengen, per exemple, un snack com, per exemple, podrien ser unes patates fregides, unes patates chips.
1: Sí.
2: No? I veiem que justament aquesta associació positiva que veiem amb la fruita seca està inversa, és a dir, que tenim pitjor qualitat espermàtica si en lloc de menjar fruita seca mengem unes patates chips.
1: Ostres, patates chips o briogeria, no? Heu mirat també
2: sí.
1: aquest tipus d'aliments
2: sí,
1: menys saludables o ja directament no saludables, no?
2: Correcte, vam dir Específicament patates xips i brioixeria.
1: D'acord. Quan parlem de qualitat espermàtica, a què ens referim concretament? Nombre d'espermatozoides, mobilitat, amb dues coses...
2: Val. Quan parlem de qualitat espermàtica, ens podem referir a varis paràmetres que s'anomenen paràmetres de qualitat espermàtica, com són el número d'espermatozoides, és a dir, quants espermatozoides tenim en aquest ejaculat. No només això, sinó també com si són vius o morts, un paràmetre que s'anomena vitalitat. Un altre que s'anomena motilitat, és a dir, si es mouen, no només si es mouen, sinó en quin tipus de motilitat tenen, per exemple, si és una motilitat rectilínia uniforme o si és una motilitat no progressiva, o es mouen però es queden en el mateix lloc, o si no es mouen. I també mirem un altre paràmetre que s'anomena la morfologia, és a dir, com morfològicament són aquests espermatozoides, si tenen un cap més gran de lo normal, un cap més petit de lo normal, si tenen dos cues, etcètera,
1: etcètera. D'acord. Déu-n'hi-do. Explica'ns què és aquest projecte LED Fèrtil que, doncs, del qual tu n'estàs al capdavant. Què és
2: sí.
1: el que feu?
2: Aquest projecte LED Fèrtil, que ara ja tenim 225 participants, és un projecte que volíem veure a nivell observacional, és a dir, sense fer cap tipus d'intervenció en els participants, simplement demanar-los informació i demanar-los mostres, a veure quins eren els principals determinants de la qualitat espermàtica a nivell d'estil de vida. Per exemple, una de les coses importants de l'estil de vida, doncs, seria l'alimentació, no? Però també volem veure què passa amb l'activitat física, què passa amb el fumar, què passa amb l'alcohol, què passa amb el sedentarisme, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Per tant, aquesta és la primera fase de moltes altres?
2: Sí, aquest és un dels articles que ja tenim publicats, però sí, tenim molts altres articles que tenim en camí que volem veure altres determinants de la qualitat espermàtica, correcte.
1: Per tant, el Consell General, quin seria, Albert Sales?
2: Clar, el Consell General, només amb aquest estudi no podem dir-ho, però a veure, a nivell general, com millor, com més sants siguem, millor. Què vol dir més sants? Pues que mengem millor, fem més activitat física, dormim millor, etcètera, etcètera.
1: Clar, vosaltres que sou de la Universitat de Rovira i Virgili, aquella cançó dels pets de menja avellanes ara us anirà estupendament, no?
2: Sí, un correcte, rema, no? Sí. I tant.
1: Però això ja seria, estic pensant, anirà més dirigit cap als homes de 45 anys, que aquesta cançó ja té un grapat d'anys. Doncs Albert Sales, moltes gràcies per explicar-nos-ho i enhorabona per aquesta investigació i a continuar-hi. Fins aviat.
2: Moltes gràcies a vosaltres i per fer-hi difusió.
0: Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica. Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
3: Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 575.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 en tornaran. En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamiel, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència a la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamiel alerta que el risc no es concentra només a les grans vies com l'AP7, sinó quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
2: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar, escrupolosament, el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
1: Pel que fa als motoristes, aquest any ja han mort 32 i Ramon Lamiel insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya. I el propi Servei Català de Trànsit ha informat fa uns minuts que hi ha un tall de circulació a l'N2 a l'alçada de la Jonquera per l'incendi d'un vehicle. Els bombers han concretat que han hagut de desplaçar 10 dotacions perquè estava cremant una furgoneta amb productes químics en una benzinera. Tot i que els productes no haurien patit danys, per precaució s'ha procedit a desallotjar l'estació de servei i també a efectuar el tall temporal del trànsit a la zona. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat que l'estudi informatiu de la C32 entre Blanes i Lloret de Mar a la Selva vol superar els entrebancs judicials que hi havia en projectes anteriors. Paneque ha recordat que hi ha un històric molt important i per això preveuen completar en un màxim de 18 mesos aquest document que analitzarà el millor traçat que ha de tenir la nova carretera. Aquest divendres el govern ha anunciat la licitació d'aquest estudi dins d'un paquet de 500 milions d'euros. Paneque ha assegurat que el BRCAT entre Blanes i Lloret de Mar, que també es licitarà dintre el mateix paquet, no és suficient i per això cal ampliar aquesta carretera. I a Roda de Barà, al Tarragonès, un centenar de persones s'ha concentrat aquest divendres per rebutjar les pantalles acústiques instal·lades per Adif a tocar de la via del tren. La protesta que ha plegat veïns, membres de la plataforma Mercaderies per l'Interior, representants municipals i formacions polítiques, arriba després que Adif hagi desestimat les al·legacions del projecte i plantegi instal·lar les barreres al llarg de 14 quilòmetres entre Tarragona i Calafell. La secretària de l'Associació de Veïns Costa d'Aura de Barà, Esther Valls, ha reclamat la retirada de les barreres col·locades fa més d'un any i que arriben fins als 8 metres i ha proposat com a alternativa pantalles d'1,5 metres que no provoquin un malestar als veïns. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla, la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora. I el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
2: Avui divendres 31 de juliol, 6è Espai Sardana de la programació d'estiu. Al final d'aquesta edició us explicarem a quina hora podreu gaudir de les sardanes durant el mes d'agost a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. Estigueu on estigueu, passem-ho bé amb aquesta hora de sardanes. Així doncs, comencem.
1: La Cobla de Cambra de Catalunya ens oferirà d'en Fèlix Martínez i Comín, Joiosa, sardana estrenada a Barcelona l'any 1966.

0: Joiosa, d'en Fèlix Martínez i Comín, amb la Cobla de Cambra de Catalunya.
1: Sardana, nom femení, Magdalena, d'en Manel Saderri Puigferrer, dedicada a la seva filla i estrenada l'any 1944. Ens la interpreta la Cobla, la principal de la Bisbal.

0: de Manel Saderri Puigferrer, Magdalena, interpretada per la principal de la Bisbal.
1: A continuació, Cantant la Festa. És de l'Artur Rimbau i Clos i es va estrenar l'any 1927. En aquesta ocasió l'escoltarem amb la cobla La Principal de la Bisbal.

0: Cantant la festa, sardana de l'Artur Rimbau i Clos amb la Cobla La Principal de la Bisbal.
1: La sardana que ve a continuació es va estrenar l'any 2017 i va ser finalista a la Sardana de l'any. El seu autor és en Carles Santiago i Roig i porta per nom Aires de Ceba. Endavant amb la Cobla Bohèmia.

Aires de ceba, d'en Carles Santiago i Roig, amb la Cobla Bohèmia. Finalitzem aquesta primera part amb una altra sardana que va arribar a la final de la sardana de l'any i també la del mateix any que l'anterior, és a dir, la de l'any 2017. Porta per nom Tour de Mir. És d'en Jordi Paulí Safont, estrenada a Prats de Molló i també ens l'ofereix la Cobla Bohèmia.

Tour de Mir, d'en Jordi Paulí Safont amb la Cobla Bohèmia. Fins aquí la primera part del programa. Un petit descans i més espai sardana.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'humorista Pep Plaza serà un dels grans protagonistes de la Festa Major d'estiu de Mollet del Vallès d'aquest 2026. L'actor imitador serà l'encarregat de donar el tret de sortida oficial a la celebració amb el pregó que pronunciarà el dissabte 15 d'agost des del balcó de l'antic Ajuntament a la plaça Prat de la Riba. A 15 dies per l'inici de la festa, l'humorista ha avançat que ha preparat un pregó amb un objectiu molt clar, fer que la Festa Major arrenqui amb alegria.
1: Com a mínim, el que intento amb el pregó que faig és que la gent comenci la Festa Major amb alegria, amb riures, que és el que pretenc, i a partir d'aquí un pregó molt, diguéssim, molt normal, en el sentit de que no puc buscar informació de Mollet, però no surt de dins, no?
0: Segons ha detallat, el discurs tindrà un marcat to humorístic i buscarà connectar des del primer moment amb el públic. La participació ciutadana també serà una peça clau del pregó. Plaza ha revelat que implicarà els assistents en diferents moments de l'acte i que la música hi tindrà un paper destacat. Hi haurà seny i rauxa, resumeix tot definint l'esperit que vol transmetre. I per altra banda, us informem que l'alcaldessa de Mollet ha valorat molt positivament la bona acollida que han tingut els nous jocs d'aigua de la plaça Anna Bosch des de la seva obertura. Tot i que la plaça encara no està completament finalitzada, l'Ajuntament va decidir avançar la posada en funcionament d'aquest espai lúdic perquè els infants de la ciutat en poguessin gaudir, coincidint amb les vacances escolars i també amb els mesos de més calor. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

0: l'eixida, mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
2: us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
1: I també dir-vos que no hi ha ni contestador ni agenda. Si voleu estar informats de les activitats sardanistes que es fan, us emplacem a consultar l'agenda de Som Sardana.

0: Hem començat aquesta segona part gaudint de La vinya de l'avi, sardana obligada de tenora. És del mestre Ricard Viladesau i Caner. Es va estrenar el 1983 i l'enregistrament que ha sonat en antena és de la cobla La Principal de la Bisbal, sota la direcció del seu director, en Francesc Assuí Serra.
1: A continuació, una sardana estrenada l'any 1980. Porta per nom Palafrugell i Tamariu. És d'en Conrad Saló i Ramell i repetim intèrprets. La cobla La Principal de la Bisbal.

0: Era Palafrugell i Tamariu, d'en Conrat Saló i Remell, amb la principal de la Bisbal.
1: El manresà Joan Lázaro i Costa és l'autor de Capital del Cava, sardana estrenada a Sant Sadurní d'Anoia l'any 2001 i que ens ofereix la Cobla Marinada.

0: La Cobla Marinada ens ha ofert Capital del Cava, d'en Joan Lázaro i Costa, de qui volem recordar que el dia 15 d'aquest mes de juliol va fer 2 anys que ens va deixar i el qual trobem tant a faltar, perquè a part de ser compositor de bones sardanes, era també un gran ballador i amic.
1: Aquesta penúltima sardana és Petits Laietans, d'en Joan Jordi Baumal i Sampons, i es va estrenar el 2007. Endavant amb la Cobla Ciutat de Cornellà.

0: Petits Laietans, d'en Joan Jordi Baumal i Sant Pons, amb la cobla Ciutat de Cornellà.
1: Acabem, i ho fem amb Estimada Rosa. La data d'estrena d'aquesta sardana és l'any 1968. El seu autor és en Ramon Vilà i Ferrer, i la interpretació de la cobla la principal del Llobregat.

0: amb Estimada Rosa hem finalitzat el repertori de l'Espai Sardana d'avui divendres 31 de juliol de 2026. És una sardana d'en Ramon Vilà i Ferrer, amb la cobla La Principal del Llobregat. Si us ha agradat el programa i us heu oblidat una mica de la calor, ens donem per satisfetes. Així doncs, només ens queda desitjar-vos una plàcida i feliç setmana. I si és amb sardanes, molt millor.
1: Però un moment, no marxeu, perquè ens queda una informació per adonar-vos que afecta l'Espai Sardana. Amb aquesta edició d'avui acabem els programes setmanals que reprendrem el proper 4 de setembre. Durant el mes d'agost, però, si voleu gaudir de les sardanes, tindreu l'oportunitat d'escoltar-ne cada dia, de dilluns a diumenge a les 9 del matí, perquè Ràdio Mollet us oferirà els programes que hem fet al llarg de la temporada 2025-2026. Ara sí, només ens falta dir-vos que passeu un bon mes d'agost. Salut!
0: Sardanes! I seguim!

0: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiki de Ràdio Mollet. En la seva versió estiuenca, Bartiki en xancletes i samarreta suada, us saluda Carlos Molina, que serà el vostre barman i comptem amb el suport tècnic del Jaume Montsant. Moltes gràcies per escoltar.

0: i serà un martiquí d'estiu, per algunes coses no canvien, així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Avui és divendres 31 de juliol de 2026, programa número 44 de la temporada i 6è de la temporada d'estiu. I aquest vespre tornarem a parlar de cançons i de cinema i un altre cop parlarem de perdedores, perquè ens centrarem, tal com ja vam fer en les setmanes anteriors, en aquelles cançons que van competir però que no es van endur l'estatueta, i veurem que segurament n'hi ha de decisions sorprenents. Els Oscars tenen una norma curiosa cada any. Només una cançó pot pujar a recollir la estatueta, però hi ha cançons que perden aquella nit i guanyen una cosa molt més difícil d'aconseguir: quedar-se per sempre a la memòria de la gent. Aquest vespre ho reprendrem allà on ho vam deixar la setmana passada i aniré des de finals dels anys 90 fins a l'actualitat. I aquí veurem la gran ironia dels Oscars. L'Acadèmia decideix qui guanya aquella nit, però el temps decideix qui es queda per sempre. Avui al Bartiki recuperem 11 cançons que no van guanyar l'Oscar a millor cançó original. Algunes van perdre contra grans clàssics, algunes contra cançons que avui gairebé ningú no recorda, i algunes, bé, algunes fan pensar que Hollywood també pot tenir un mal dia. Així que què, agafem les crispetes i comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Mireu, hi ha artistes que tenen un problema, que molts voldrien tenir aquest problema. Haver escrit una cançó tan gran que després qualsevol cosa que facin serà sempre comparada amb ella. I amb Bryan Adams, en mitjans dels 90, doncs ell estava exactament en aquesta situació. Uns anys abans havia aconseguit un dels grans fenòmens musicals de la dècada amb aquell Everything I do it for you, aquella balada de Robin Hood que va sonar tant i tant i que durant una època semblava impossible encendre una ràdio sense trobar-se-la. Ja la vam escoltar la setmana passada, de fet diria que en general s'ha escoltat massa des d'aquells inicis dels anys 90, però bé, a Hollywood evidentment va pensar: necessitem repetir aquesta fórmula. La pel·lícula en qüestió era Don Juan de Marco, i és, parlo de l'any 1995. Don Juan de Marco, una història doncs de seducció, de romanticisme, i amb un personatge convençut de que és el millor amant del món. I una pel·lícula que ben bé només era famosa perquè protagonitzava en Johnny Depp, en una època en el que el tio era a la cima del món i la seva presència en una pel·lícula acostumava a ser garantia de qualitat. I us faré un petit spoiler. Aquesta va ser una excepció. Però bé, amb el nou segle, la carrera d'en Johnny Depp ha passat per moments més bons i per moments més dolents i fins i tot per alguns moments vergonyosos. Però als anys 90, l'home encadenava grans pel·lícules una rere l'altra. També aquesta, Don Juan de Marco, comptava, compta aquí, amb en Marlon Brando, un Marlon Brando que portava anys quasi retirat de la pantalla i de la vida pública. Però en Marlon Brando va començar a tenir problemes de pasta i va començar a acceptar alguns papers perquè li pagaven molt bé. Per Don Juan de Marco, la seva amistat personal amb en Johnny Depp també li van seduir per participar en aquesta pel·lícula, també la seva connexió amb el guió, i li va fer donar la sorpresa. La seva participació a la pel·lícula potser és el més notable i segurament d'aquells paperets que va començar a tenir en Marlon Brando d'ençà es va retirar a finals dels 70, principis dels 80. En aquesta, Don Juan de Marco diríem que és el seu paper més destacable, segurament per mostrar una vessant més humana inèdita en aquells personatges tan extrems que acostumava a fer en Marlon Brando. En fi, per una història així, romanticota, un músic com en Bryan Adams, semblava una elecció gairebé inevitable. Aquesta cançó també tenia una sorpresa, o potser no. No era només una gran balada de rock americà, sinó que tenim una guitarra que escoltem a mans d'en Paco de Lucía, evidentment doncs un dels grans mestres del flamenc. Tot plegat potser tirava molt de tòpic, el d'associar el mite de Don Juan amb una cançó amb aires flamencs. Aquella nit dels Oscars, però, la estatueta va marxar cap a una altra banda. El premi va ser per Colors of the Wind, de la pel·lícula Pocahontas. Una decisió que, com moltes altres dels Oscars, doncs el temps s'ha encarregat de revisar, perquè hi ha una diferència entre guanyar un premi i guanyar un lloc a la memòria de la gent.

No deixem a l'any 1995, que, mireu, quan Pixar va anunciar que faria el primer llargmetratge d'animació creat completament per ordinador, molta gent va pensar que era una aposta massa arriscada. Vist ara, doncs, sona estrany, però pensem que en fa més de 30 anys, això ja us dic, era 1995. En fi, una pel·lícula sencera amb joguines com a protagonistes. Endavant, un vaquer de plàstic i un astronauta que no sap què és una joguina. Podria funcionar? Bé, la resposta la sabem tots. Toy Story no només va funcionar, sinó que, bueno, potser podríem dir que va canviar la història del cinema d'animació. Però hi ha una cosa curiosa. Pixar va aconseguir que ens hi portessin uns personatges que no tenien sang, ni pell, ni cor, almenys aparentment. I una part important d'aquest miracle la té la música de Randy Newman. Qui era en Randy Newman? Randy Newman era un compositor, sobretot compositor. Havia tingut carca solitària, però era compositor conegut pràcticament, o principalment diria, per la seva ironia, també el seu humor. No era precisament el perfil més evident per escriure una cançó sobre l'amistat més pura, una cançó per a una pel·lícula de nens. Potser per això funciona tan bé. En Randy Newman havia escrit cançons com I Love LA o una música per una pel·li tant dels 80 com The Three Amigos, però segurament la seva cançó més famosa seria aquella You Can Leave Your Hat On, que en la veu d'en Joe Cocker es va fer famosíssima per a la pel·lícula 9 setmanes i mitja. Quan la gent associa You Can Leave Your Hat On amb en Joe Cocker, sovint s'oblida que en Randy Newman la va concebre com una cançó més irònica i més juganera que no pas sensual. El que passa és que la interpretació aspra i carregada de sexualitat en Joe Cocker, i també, evidentment, la cançó en el marc de la pel·lícula, doncs va canviar completament la percepció del tema, fins al punt que avui, doncs, és impossible separar-lo de l'escena famosa de la mencionada 9 setmanes i mitja. Però tornant a la pel·lícula Toy Story, i tornant a la pel·lícula i a la cançó que va participar aquell any a la cerimònia dels Oscars, You've Got a Friend in Me. No intenta ser una gran declaració de mort dramàtica. No vol ser èpica. Només diu una cosa molt senzilla. Quan tot vagi malament, jo seré aquí. I aquesta és probablement la raó per la qual s'ha quedat aquella nit dels Oscars, però ja ho hem vist abans, en Randy Newman no va guanyar. El premi, ja us ho he comentat, va tornar a anar cap a Disney amb la mencionada Colors of the Wind de Pocahontas. Però el temps té una curiosa manera de repartir els premis. L'acadèmia entrega una estatueta, però el públic entrega els records. I encara avui, quan algú escolta aquesta melodia, no pensa només en Buddy i en Buzz, pensa en l'amistat. Una d'aquelles cançons que no necessita grans discursos, perquè explica una cosa que tots entenem.

Tom Hanks dirigeix a la pel·lícula The Wonders That Thing You Do, que era la història d'un petit grup de joves músics que a principis dels 60, que gairebé per casualitat aconsegueix una cançó perfecta i passa de tocar en locals petits del poble a viure el somni del rock and roll. Va ser la primera pel·lícula com a director de llargmetratges i també la primera que va escriure íntegrament en Tom Hanks. Fins aleshores, doncs ell només havia dirigit algun episodi per la televisió, però mai no havia fet una pel·lícula per cinema. Aquesta, ja us dic, aquesta That Thing You Do, pel·lícula de 1996, va ser el seu debut com a director i com a guionista cinematogràfic. En Tom Hanks és un apassionat del pop dels anys 60, sempre ha explicat que va créixer escoltant els Beatles, els Beach Boys, els Four Seasons o els Dave Clark Five, i que volia fer una pel·lícula que transmetés aquella eufòria que vivien els joves quan una banda desconeguda sonava per primera vegada a la ràdio. I bé, a la pel·lícula volia homenatjar els anomenats One Hit Wonders. Ja hem parlat de One Hit Wonders aquí a Cantic. De fet, en tenim un parell de programes dedicats a One Hit Wonders així a nivell global. Bé, aquesta història, aquesta That Thing You Do no parla ni les Beatles ni les Rolling Stones, sinó d'aquells grups que tenien un únic gran èxit i després desapareixien. En Tom Hanks trobava fascinant aquesta fama tan intensa com efímera. La música era, evidentment, el centre de la història, i per això en Tom Hanks va insistir que la cançó principal havia de ser realment extraordinària. Una curiositat bé interessant és que en Tom Hanks no volia ser el protagonista, i això és una raresa, perquè ell estava segurament en el seu moment més important de la carrera. Ell era bé de les estrelles més grans de Hollywood, després de Filadèlfia, de Forrest Gump, d'Apolo 13... Però ell es va reservar, davant de la pantalla, un paper secundari, el del mànager, el senyor White. El més divertit és que aquests The Wonders, evidentment, no eren una banda real, mai no van existir. Però la cançó, aquella cançó, estava tan ben construïda que molta gent va arribar a pensar que aquell grup havia existit de veritat. I la cançó, doncs, evidentment, duia per títol That Thing You Do. I això és el que realment buscava en Tom Hanks, recrear doncs aquella època dels anys 60, de primers dels anys 60, en el que doncs una cançó podia canviar la vida d'uns desconeguts en qüestió de setmanes. Bé, el compositor d'aquesta That Thing You Do era Adam Schlesinger, i de fet és un tio que també tenia un grup propi que se'n deia Fountains of Wayne. Schlesinger va escriure That Thing You Do doncs per encàrrec de Tom Hanks, amb un gran repte. Ell havia de crear una cançó completament nova que sonés com un èxit real de la British Invasion dels anys 60, i ho va aconseguir. Ja us dic, molta gent encara avui pensa que és una cançó dels 60 de veritat. Però el seu grup, els Fountains of Wayne, eren un grup nord-americà de power pop, un grup de mitjans dels anys 90, que bé, potser van tenir menys fama de la que mereixien. Abans de tot, fins i tot, Schlesinger era un tio molt respectat dins el món de la composició, a més de tenir el seu grup, aquests Fountains of Wayne, i havia escrit música per televisió, també per pel·lícules d'animació, podríem mencionar aquella tan famosa de Ice Age. En fi, tornant a The Wonders, és una pel·li que està molt bé, que reflecteix molt bé una època abans de les xarxes socials, els vídeos virals, abans que tot passés tan ràpid, una època en què una melodia enganxifosa i una mica de sort podien convertir a qualsevol grup de garatge en una estrelleta. Els Oscars, però, aquella petita meravella dels Wonders, no es van dur la estatueta. El premi va ser per You Must Love Me, de la pel·lícula Evita. Era la cançó que cantava la Madonna, una Madonna que, per cert, ja havia guanyat el 1990 un Oscar per a la cançó de la pel·lícula Dick Tracy. Així que, tornant a That Thing You Do, bé, es van quedar a les portes, però potser aquesta és la gran victòria d'aquesta cançó. 30 anys després, encara la gent es fa la mateixa pregunta, si The Wonders existien o van existir de veritat. I no, però durant 3 minuts ens ho podem creure. I en cinema, amics meus, aconseguir això ja és una petita màgia.

Continuem amb aquest programa de cançons. Se m'ha quedat a les portes a guanyar l'Òscar, però no el van guanyar. I anem a l'any 1998 i anem amb els Aerosmith, amb I Don't Want to Miss a Thing. Mireu, reconec que tinc molts problemes amb aquesta cançó. A mi m'encanten els Aerosmith i compte aquí. No només m'agraden els Aerosmith dels 70, aquells que eren com una evolució hardrockera dels Rolling Stones, sinó que també m'agraden tant o més els Aerosmith de quan van sortir de la UCI i van tornar a la vida, els Aerosmith de finals dels anys 80 i dels anys 90. Per tant, diríem que no en tinc cap de problema amb les balades dels Aerosmith, que també els hi van funcionar i que tants quartos els hi van fer guanyar. Però em sembla que aquesta I Don't Want to Miss a Thing és massa ensucrada. Però anem amb la pel·li, aquesta Armageddon, una d'aquestes pel·lis que neixen amb una missió molt concreta, fer-nos passar una bona estona, apagar una mica el cervell i deixar que l'espectacle faci la resta. I Armageddon, probablement, és un dels exemples més perfectes d'aquesta filosofia. La premissa era senzilla i absolutament absurda, un asteroide gegant que es dirigeix cap a la Terra i l'única esperança de la humanitat és enviar un grup de perforadors de petroli a l'espai perquè aprenguin a ser astronautes. Una pregunta científica molt complicada. Què és més fàcil, ensenyar uns astronautes a fer forats o a uns perforadors a viatjar per l'espai? Bé, el director, en Michael Bay, tenia claríssima la resposta. En fi, tenim explosions, emoció, patriotisme, amb Bruce Willis mirant l'horitzó, tots els ingredients del Hollywood més espectacular. I tenim I Don't Want to Miss a Thing, que va permetre que els Aerosmith s'unessin encara més, si cap, a les emissores més comercials del planeta. La cançó no és una cançó dels Aerosmith, fins aquí cap sorpresa, com d'aquí, des d'aquella tornada a finals dels anys 80, que els Aerosmith es rodejaven, s'envoltaven de compositors professionals que els ajudaven a fer cançons. En aquest cas, la cançó va ser escrita per la Diane Warren, una de les grans especialistes en crear himnes cinematogràfics, una compositora capaç de convertir una escena de pel·lícula en un record emocional. Era, ja us dic, que no era cap nouvinguda. De fet, ella va participar, junt amb l'Albert Hammond, en la composició del Nothing's Gonna Stop Us Now, de Starship, que va sonar al programa de la setmana passada. També són de la Diane Warren cançons com If I Can Turn Back Time, de la Cher, o Unbreak My Heart, de la Toni Braxton. En fi, una tia amb un gran bagatge. I aquí hi ha una altra ironia del món dels Oscars. La de Diane Warren ha estat nominada moltes vegades, i quan dic moltes és moltes. Però durant molts anys va semblar perseguida per una mena de maledicció. Ella escrivia cançons que tothom coneixia, però la estatueta sempre acabava a mans d'algú altre. Aquella nit de 1999, el premi va anar per When You Believe, de la pel·lícula El príncep d'Egipte. Però hi ha una dada que explica millor la història. Durant mesos era gairebé impossible anar a un lloc públic sense escoltar l'Steven Tyler cantant, que no volia perdre's ni un segon de l'amor. L'Acadèmia va escollir una cançó, però el públic va escollir una altra. Ningú no se'n recorda de When You Believe, però d'aquesta, déu-n'hi-do.

I ens anem, tenim un any més, al 1999, i ens anem amb Blame Canada. Mira, normalment quan pensem en una cançó nominada als Oscar, imaginem grans balades, compositors emocionats i discursos d'agraïment d'aquests una miqueta ja fiscosos. Però a la cerimònia de l'any 2000, els Oscars van tenir un petit problema, perquè una de les cançons nominades deia bàsicament "La culpa és el Canadà, Blame Canada". Això passava dins de la marc de la pel·lícula de South Park, Bigger, Longer and Cut. La pel·lícula, doncs, basada en la sèrie, segurament la sèrie més irreverent de la televisió. I el més sorprenent és que no només va arribar als Oscars, és que va arribar amb tota la dignitat del món. I aquí a casa nostra tenim un problema, gairebé tots van veure la pel·lícula doblada, cançons també, i per tant ben bé no tenim aquesta referència. Però bé, la cançó Blame Canada, doncs, és una paròdia perfecta dels grans números musicals de Hollywood. Té aquells cors, aquella orquestra, aquella dramatització, tot el que esperaries d'una gran cançó, d'una pel·lícula familiar, amb una petita diferència. La lletra està parlant de culpar un país sencer perquè uns nens han vist una pel·lícula massa bèstia. En fi, això era, evidentment, això era la pel·lícula de South Park. La pel·lícula va ser una sorpresa enorme perquè aconseguia fer una cosa molt difícil, que era ser una comèdia salvatge i al mateix temps funcionar com un musical de Broadway. De fet, la música era tan bona que molta gent va haver d'acceptar una realitat incòmoda. Els creadors de South Park sabien escriure cançons millors que moltes pel·lícules serioses. A la cerimònia dels Oscars, la interpretació va ser un dels moments més recordats perquè va ser a càrrec d'en Robin Williams, que amb la seva energia habitual, doncs, va convertir una cançó absurda en un autèntic espectacle quan la va interpretar a la cerimònia. Però en Robin Williams no era qui cantava la cançó original, només va ser cridat per fer la interpretació de la cançó dins la cerimònia. De fet, fins i tot va fer una versió on colava certes referències actuals que a la lletra original no hi eren. Però, en fi, un cop més, la estatueta no va ser per ells, sinó, evidentment, no estarien sonant aquest vespre al Bartiki de Ràdio Mollet. En aquell cas, el premi va anar a parar al You'll Be In My Heart de la pel·lícula Tarzan, a l'Oscar, per fi, pel Phil Collins, i una altra vegada Disney, que apareixia al camí. Perquè si hi ha una cosa que Hollywood ha demostrat al llarg dels anys és que Disney i els Oscars, doncs, tenen una relació especial, de vegades d'amor, de vegades complicada, però sempre intensa. I avui, quan recordem aquella cerimònia, molta gent no recorda només qui va guanyar, recorda una pel·lícula, una pregunta molt més divertida. Era, com és possible que una cançó que culpa Canadà arribés als Oscars? La resposta senzilla: quan una cançó és bona, fins i tot Hollywood pot deixar passar una mica de bogeria. Anem a sentir a Blame Canada. Times have changed, our kids are getting worse. They won't obey their parents, they just want to fight and curse. Should we blame the government or blame society? Or should we blame the

0: They're not even a real country anyway.
1: My son could have been a doctor or a lawyer, rich and true. Instead, he burned up like a piggy on a barbecue.
2: Should we blame the matches? Should we blame the...
3: I continuem, continuem quan passa ja un minut de l'Equador del programa d'avui i continuem un altre cop amb 1999, en aquest cas amb una altra de les candidates, perquè després del caos i l'humor i la provocació de South Park, doncs arribem a una cançó bé, que juga amb una altra lliga. Parlem ara d'un altre tipus de pel·lícula completament diferent a South Park, evidentment una pel·lícula que no explica una història sinó que explica moltes històries alhora. Parlo de la pel·lícula Magnolia, una gran pel·lícula dirigida pel Paul Thomas Anderson, una pel·lícula sobre, bé, sobre persones perdudes, sobre errors del passat, sobre casualitats i la necessitat que tenim tots de trobar alguna mena de salvació. I per aconseguir aquest clima, la música no és només un acompanyament, sinó que gairebé és un personatge més. L'Aimee Mann va escriure Save Me, que és el tema en qüestió, com una cançó fràgil, íntima, gairebé com una conversa que algú té amb si mateix, doncs aquelles que tenim a altes hores de la nit. I aquesta és una de les coses més especials al cinema, una cançó que pot explicar allò que un personatge en qüestió no és ben bé capaç de dir. La carrera de l'Aimee Mann ja venia d'un camí interessant. Ella havia estat al capdavant de la banda Till Tuesday i havia aconseguit construir una carrera en solitari, allunyada, això sí, dels grans focus. No era pas una estrella de Hollywood, no era una cantant en absolut, dissenyada per vendre milions de discos. Era una compositora, doncs, amb una manera molt particular d'explicar emocions. I això, doncs, encaixava perfectament en l'esperit de la pel·lícula Magnolia. Aquella nit dels Oscars, però Save Me, doncs ja us ho dic, tenia una competència complicada. Partia categoria en grans produccions i en grans noms i finalment, ja ho he dit abans, l'Oscar va anar a parar per aquella You'll Be My Heart de Tarzan, que era, qui penso, quina cerimònia la d'aquell any amb el classicisme de Disney i el Phil Collins compartint espai amb la bogeria del Robin Williams saltant i cantant irreverències amb la pel·lícula South Park i també amb la delicadesa indie de l'Aimee Mann. Però vet aquí com tornar aquella idea que ens acompanya durant tot el programa. Els premis duren una nit, però les cançons poden durar dècades. Aquesta Save Me no és una cançó que entra fent soroll, no necessita explosions, ni grans cors, ni pompositat, ni una orquestra gegant. Només necessita, bé, una veu, una melodia i una pregunta que tots ens han fet alguna vegada. Qui ens salvarà quan ho necessitem? I ara deixem que aquesta història continuï parlant per si sola.

De vegades Hollywood sembla recordar una cosa que havia oblidat, que abans de ser una indústria de franquícies, efectes especials i superherois, el cinema era música avall i grans números damunt d'un escenari. A principis dels 2000, el musical cinematogràfic semblava un gènere gairebé desaparegut. Les grans productores ja no apostaven per aquelles històries amb cançons, coreografies impossibles i actors cantant davant la càmera. I a rebós, llavors va arribar Chicago. Era l'any 2002. La pel·lícula era una aposta arriscada a recuperar l'esperit dels musicals clàssics de Hollywood, però adaptant-lo per a un públic modern. Era una història plena d'ambició, de fama, d'escàndols i de personatges que saben perfectament que la vida és, en part, un gran espectacle. I la jugada va funcionar. Chicago va ser un fenomen, va aconseguir 6 Oscars, inclòs l'Oscar a millor actriu secundària per la Catherine Zeta-Jones, que va demostrar que podia cantar, ballar i dominar la pantalla amb una facilitat gairebé insultant. Però hi ha una curiositat. A la pel·lícula que va ressuscitar el musical no va guanyar l'Oscar amb la cançó que sentirem ara. Parlo de la cançó I Move On, era una cançó que interpretaven la pròpia Catherine Zeta-Jones amb la Renée Zellweger, que era l'altra protagonista de la pel·lícula. Recordem que Chicago era un musical clàssic, no només s'havia interpretat al teatre de tot el món, sinó que fins i tot hi ha una versió cinematogràfica anterior, i per tant, cap de les cançons del llibret original no podia participar a la competició, i en el seu lloc es va fer l'habitual compondre una cançó ex professo. Aquella nit dels Oscars, però, el premi a la millor cançó va anar per Lose Yourself d'Eminem a la pel·lícula 8 milles. Una victòria que també tenia la seva història. Per primera vegada, una cançó de rap guanyava els Oscars. I això ens recorda una cosa curiosa dels premis. Cada any expliquen una fotografia del moment, però les cançons continuen vivint després. Aquí a Chicago es va demostrar que el musical doncs encara tenia corda i encara tenia molt a dir. Anem a sentir com sonava aquella I Move On.

Però seguim aquest vespre dedicat a la tercera edició de les perdedores que es van quedar a les portes dels Premis Oscars. Mireu, ara fa uns mesos vam dedicar tot un programa als meus estimats Counting Crows i vist en perspectiva, poques bandes. Aleshores podies considerar més lluny del que s'esperava per una cançó d'una comèdia de dibuixos animals com estarien els Counting Crows, però ho van fer. L'any 2001, un d'aquests personatges trencadors va aparèixer amb el color verd, la mala llet i poca intenció de convertir-se en un príncep encantador, evidentment parlo de Shrek. La companyia DreamWorks havia entès una cosa important, el públic ja coneixia massa bé els contes de fades. La saga Shrek va convertir-se en un fenomen perquè feia una cosa molt intel·ligent. Parlava als nens, però també parlava als adults. Els petits veien aventures i humor i els grans captaven les bromes sobre Hollywood, contes tradicionals i la cultura popular. I quan va arribar la seqüela Shrek 2, la missió era complicada. Les segones parts ja sabem que tenen mala fama, però la pel·lícula va aconseguir mantenir l'encant de la primera i ampliar el seu univers, ja que hi apareix la cançó de Shrek 2, Accidentally in Love, una cançó dels Counting Crows. Ja us dic, una banda que als 90 havia estat associada a un rock alternatiu i a una sensibilitat més melancòlica, convertida en una banda sonora d'un ogre verd enamorat. Una trajectòria que ningú hauria escrit en una reunió de discogràfica. Ningú no havia dit, necessitem una banda de les 90 per cantar una cançó d'amor per Shrek. Sembla estrany. La cançó, però, té aquesta energia de l'amor inesperat, aquella sensació que alguna cosa t'ha passat sense planificar-ho. Aquell any, però, l'Oscar va tenir un altre guanyador, A l'otro lado del río, del Jorge Drexler, per la pel·lícula Diarios de una motocicleta. Una victòria històrica, perquè era la primera cançó en castellà que guanyava aquell Oscar. Va ser l'any de la cerimònia on no van deixar cantar el Jorge Drexler, no li van deixar cantar la seva pròpia cançó, perquè era un desconegut i llatí, i en lloc d'ell van posar l'Antoni Banderas i el Carlos Santana interpretant aquella A l'otro lado del río. Però amb el temps, aquesta que va perdre, aquesta Accidentally in Love dels Counting Crows, ha mantingut un lloc especial. De fet, diria que ningú no se'n recorda de A l'otro lado del río. Ja ho vam parlar, pels Counting Crows va ser molt important, però a mi encara em grinyola veure'ls cantant temes com aquest.

Seguim. Any 2006, pel·lícula Dreamgirls i la cançó Love You I Do. També vam parlar de la pel·lícula Dreamgirls. Va ser més especials dedicats a biopics musicals aquí al Bartiki. Que si havia aquesta Dreamgirls no ho era de facto un biopic musical, però sí que sense posar noms reals explicava la història de The Supremes i la Diana Ross i la Mota, on a Hollywood li encanten les històries de redempció, l'artista que ningú no esperava, la persona que rep una segona oportunitat, i tot això era un còctel que a Dreamgirls, la pel·lícula, i al plantel d'actors i actrius de Dreamgirls passava. I aquesta història encaixa molt en aquest esquema, que és la història de la Jennifer Hudson, que era qui cantava aquesta Love You I Do, candidata, ja us dic, als Oscars a millor cançó. Abans de convertir-se en una estrella al cinema, la Jennifer Hudson era coneguda sobretot per la seva participació al programa American Idol. Una gran veu, molt de talent, una eliminació que molts van considerar injusta, coses de la televisió. Però anys després, Hollywood li va donar una oportunitat completament diferent. Dins de Dreamgirls, que explicava, ja us dic, la història d'un grup musical inspirat en l'època daurada del soul i el món de les discogràfiques en general dels anys 60-70, ja us dic que deia sense dir del tot. Era una història d'èxit, però també de visió, d'egos, decisions difícils. I la Jennifer Hudson va entrar a la pel·lícula com una força a la natura, i això que tenia al costat a la Beyoncé i a l'Eddie Murphy, que estava fent un paper espectacular. La interpretació que va fer la Jennifer Hudson de Leafy White va convertir-se en el gran tema de conversa de la pel·lícula. Va passar una cosa curiosa, una actriu debutant que gairebé va robar tota l'atenció a un repartiment ple d'estrelles, i ja us dic que Hollywood adora aquestes coses. Per això és especialment curiós el que va passar amb aquesta cançó, amb aquesta Love You I Do, cançó que va ser nominada a l'Oscar, però aquella nit no va ser la guanyadora. La guanyadora la va guanyar la Melissa Dridge per la cançó I Need to Wake Up, del documental Una Verdad Incòmoda. I això compta que Dreamgirls també hi posava dues candidates més, la cançó Listen i la cançó Patience, és a dir, tres cançons venien de la pel·lícula Dreamgirls. També hi havia una nominació a millor actor secundari per l'Eddie Murphy, que sorprenentment va perdre. Però la Jennifer Hudson no va marxar amb les mans buides. Ella va guanyar l'Oscar a millor actriu secundària. Així que la cançó perd el premi, però la història de la persona que la canta va acabar guanyant.

Fem un salt endavant, anem a l'any 2013. Durant tots els anys 90 i més enllà, Disney monopolitzava les cançons amb temes molt solemnes per les seves pel·lícules de dibuixos. Afortunadament, la cosa va canviar amb el nou segle, i aquesta és la història de la cançó Happy. Quan en Pharrell Williams va escriure aquesta cançó per la pel·lícula Gru 2, Mi Villano Favorito, probablement ningú no imaginava fins a on arribaria aquella melodia aparentment senzilla. En Pharrell Williams venia amb una carrera d'abans. L'any 1999 va fundar el grup NERD, N-E-R-D, que en realitat era un acrònim de No One Ever Really Dies, que era una banda que barrejava molt de hip-hop amb una miqueta d'electrònica i de funk, etc. Ells no van ser un fenomen comercial enorme, però sí que van ser molt influents. Els NERD són considerats una banda de culte. I és curiós com va arribar a fer una cançó per una pel·lícula de dibuixos com Gru 2, una pel·lícula que tenia un protagonista poc habitual, aquest Gru, un antic supermalvat que intentava descobrir una cosa molt complicada per ell, era com ser una bona persona. I aquí és on entra en Pharrell Williams, amb aquest Happy, amb la seva cançó, que no és una cançó amb una gran complicació musical, no necessita una orquestra gegant, ni un gran drama, ni una història d'amor impossible, només té una idea, ni tan sols això, una paraula. I una base molt clàssica, una base, un substrat de tota la història de la música negra. El més curiós és que aquesta cançó, aquesta Happy, va aconseguir una cosa que avui sembla molt difícil, gairebé impossible. Va ser el convertir-se en un fenomen mundial sense dependre només de la pel·lícula. Aquesta Happy va arribar a anuncis, a videojocs, a vídeos, a escoles, a festes, a celebracions. Durant una època semblava que a qualsevol lloc del planeta hi havia unes criatures fent una funció i convertint-se en escenari d'una interpretació de Happy. Aquella nit dels Oscars, però, la història no va acabar amb en Pharrell Williams pujant a recollir l'estatueta. El premi va ser per una altra cançó que també es convertiria en un fenomen, el Let It Go, famós aquest de Frozen, que molts hem patit, si teniu criatures petites. Una derrota difícil, perquè poques cançons nominades han tingut un impacte tan immediat. Potser Happy no va guanyar l'Oscar, però va aconseguir doncs, allò que molts artistes busquen tota una vida, fer que una cançó sembli un record abans fins i tot d'haver-la acabat d'escoltar. I déu-n'hi-do si li va anar bé a la carrera d'en Pharrell Williams, que va ser cridat poc després pels Daft Punk, i ja sabem com va acabar tot plegat. Però començar començava així.

I arribem al final del nostre viatge, arribem en aquest cas a l'any 2016, amb una cançó que té una missió molt concreta. No vol fer-nos plorar, no vol explicar una gran tragèdia, no vol salvar el món. Només vol una cosa, que és que ens aixequem de la cadira. Quan Justin Timberlake va escriure Can't Stop the Feeling per la pel·lícula Trolls, estava fent una cosa curiosa. Després d'haver estat una estrella adolescent amb els NSYNC, després d'haver construït una carrera en solitari, després d'haver demostrat que podia ser un músic seriós, podia ser un actor, podia ser un presentador, ell tornava al terreny de l'animació. Però aquesta vegada no era només posar veu a un personatge, era també crear una cançó que definís tot l'esperit de la pel·lícula. I aquesta pel·lícula, aquesta Trolls, necessitava exactament això. Era una història basada en uns petits personatges obsessionats amb la música, els colors i l'optimisme. Pels qui hem estat pares entre 2010 i 2020, cançons com aquesta Happy, que encara sona de fons, i aquesta Can't Stop the Feeling, que, de la qual estem parlant, doncs han sigut part de la vida dels nostres nens i també de nosaltres. Can't Stop the Feeling és gairebé un experiment científic. Comença a sonar i el cervell diu: aquesta cançó ja la conec. Encara que sigui la primera vegada que l'escoltes, va ser un èxit immediat. I va confirmar una cosa que Hollywood ja sabia de sobres, que les grans cançons de cinema no sempre necessiten explicar una història complicada. Aquella nit als Oscars, però, la estatueta va anar per una altra direcció, i per això estem aquí explicant aquelles cançons que es van quedar a les portes, que no van guanyar, les perdedores. En aquell cas, el premi va ser per City of Stars. City of Stars, pel·lícula La La Land, ja la van posar quan van fer el programa de les guanyadores. Però anem a les perdedores. I el temps, una vegada més, ha fet la seva votació particular, perquè jo no dic que City of Stars hagi quedat enfonsada al túnel del temps, doncs com d'altres que hem sentit aquest vespre com a guanyadores. Però sí que és veritat que aquesta Can't Stop the Feeling continua sonant, doncs, en festes, en celebracions, en moments en què algú necessita recordar que la música també serveix per alguna cosa molt important, que és fer-nos sentir bé. I amb això marxarem amb en Justin Timberlake cantant allò de Can't Stop the Feeling.

0: I així arribem a aquest, al final d'aquest Bartiki especial, on hem escoltat 11 cançons que aquella nit dels Oscars no van pujar a l'escenari, però potser han guanyat un premi més difícil, que és el de continuar visquent en tots nosaltres, en la memòria col·lectiva, perquè els Oscars poden decidir qui s'emporta una estatueta. Però només el temps decideix quines cançons es queden amb nosaltres. Ara tanquem els llums de la sala de cinema, deixem que el Bartiki apagui les seves darreres llums d'avui. Per ara, doncs ja us dic, us deixem gaudir d'un cap de setmana d'estiu, passeu-ho bé, deixeu-vos endur una mica i ens retrobarem la setmana que ve al nostre Bartiki en xancletes i amb sorra als peus.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa batora i pel mateix batcanal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, ja sabeu, @BartikiRM, tant a X com a Instagram. Recomaneu, feu like i totes aquestes coses, perquè ara sí, arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina, i del Jaume Montsant, tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Mollet al dia.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous a divendres 31 de juliol de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Pep Plaza serà l'encarregat de donar el tret de sortida oficial a la Festa Major de Mollet. L'actor i humorista ha promès un pregó amb seny i rauxa per començar la festa. I un altre dels plats forts de la Festa Major d'estiu serà el concert dels Catarres. La membre del grup, Roser Cruells, ha explicat que la gira d'aquest estiu és molt especial perquè fan un recorregut per tota la trajectòria musical de la banda. I la Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat definitivament aquesta setmana el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Mollet del Vallès. El nou document estableix el model de creixement del municipi fins al 2040 i preveu que la població pugui arribar als 58.500 habitants. I en època de vacances, la policia municipal dona consells per protegir els nostres habitatges si marxem de vacances. El primer consell és mantenir la màxima discreció abans de marxar, no donar informació sobre quan comencen les vacances ni quant temps serem fora. I abans de començar, com és habitual, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Jaume Montsant, al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'humorista Pep Plaza serà un dels grans protagonistes de la Festa Major d'Estiu de Mollet del Vallès d'aquest 2026. L'actor imitador serà l'encarregat de donar el tret de sortida oficial a la celebració amb el pregó que pronunciarà el dissabte 15 d'agost des del balcó de l'antic ajuntament a la plaça Prat de la Riba. Plaza assegura que quan li van proposar ser el pregoner de la nostra ciutat, el primer que va sentir va ser la síndrome de l'impostor, ja que considera que no està especialment vinculat amb Mollet del Vallès. Tot i això, explica que va acceptar el repte amb il·lusió i amb la voluntat de portar el seu estil personal a l'inici de la festa. A 15 dies perquè aquesta comenci, l'humorista ha avançat que ha preparat un pregó amb un objectiu molt clar, fer que la Festa Major comenci amb alegria.
2: Com a mínim, el que intento amb el pregó que faig és que la gent comenci la Festa Major amb alegria, amb riures, que és el que pretenc, i a partir d'aquí un pregó molt, diguéssim, molt normal, en el sentit de que no puc buscar informació de Mollet, però no surt de dins, no?
1: Segons ha detallat el discurs, tindrà un marcató humorístic i buscarà connectar des del primer moment amb el públic. La participació ciutadana també serà una peça clau del pregó. Plaza revelat que implicarà els assistents en diferents moments de l'acte i que la música hi tindrà un paper destacat. Hi haurà seny i rauxa, resumeix tot definint l'esperit que vol transmetre.
2: Faig un pregó, diguem-ne, per entendre'ns, molt variat, on faig que la gent s'imagini que per un moment tinguéssim el Pedro Sánchez a la balconada o en l'escenari o allà on es faci el pregó. Per altra banda, també acabo el pregó cantant, fent que la gent s'engresqui a cantar i a ballar, perquè és el que et demanen les orquestres que venen a la Festa Major, no? Que la gent s'esperoni i estigui animada. Per tant, és un pregó que es podria considerar un mini-show, però basat en la Festa Major i amb la rauxa, però sobretot amb el seny, no? També aquesta part de que la gent sigui curosa amb tot el que es fa.
1: Malgrat tractar-se d'un acte institucional, Plaza deixa clar que el seu estil serà molt proper i espontani. Considera que l'humor és una bona manera d'unir la gent i de convertir el pregó en una experiència compartida més que no pas en un discurs convencional. A diferència d'altres intervencions, l'humorista ha explicat que no acostuma a escriure els seus pregons o monòlegs fil per randa. Prefereix tenir les idees principals al cap i anar adaptant el discurs segons les reaccions del públic, deixant espai per a la improvisació. Les imitacions són un dels trets més característics de la seva trajectòria i tampoc no hi faltaran. Entre els personatges que apareixeran durant el pregó hi haurà l'actor Joan Pera, una de les veus que interpreta habitualment i de la qual Pep Plaza ja n'ha fet un petit avanç.
2: Bueno, per una festa major, per un pregó, no pot faltar en Joan Pera. Mare de Déu, jo n'he fet de pregons, mare de Déu, he fet molts pregons jo. I aleshores jo li explico al Pep com ho ha de fer. Perquè ell, com és ell no se n'en surt, ell.
3: Bueno, Joan, a veure, més o menys sí que ho faig bé.
2: Oh, ja, però escolta'm, si jo no t'ajudo, aquesta gent de Mollet no en diran per què fa aquest noi.
3: Vull dir que... Vale, Joan, ja ha quedat clar que el Joan hi serà. És que el tinc aquí amb mi, saps?
1: La presència de Pep Plaza a la Festa Major serà per partida doble i no es limitarà al pregó. L'humorista també pujarà als escenaris de la ciutat el dilluns 17 d'agost amb l'espectacle El Substitut, una proposta que combina humor, imitacions i actualitat i que forma part de la programació festiva.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I continuem parlant de festa, perquè tot i que encara falten 15 dies perquè els catarres facin vibrar la Festa Major de Mollet, a Ràdio Mollet ja comencem a escalfar motors. El grup actuarà el diumenge 16 d'agost i ho farà amb una proposta on la música compartirà protagonisme amb un espectacle de llums i color que farà cantar, ballar i celebrar a un públic de totes les edats. En declaracions, la membre del grup, Roser Cruells, explica que la gira d'aquest estiu és molt especial perquè fa un recorregut per tota la trajectòria musical de la banda. El repertori combina els grans èxits que els han acompanyat durant els anys amb les cançons del seu darrer àlbum. A més de recuperar els temes coneguts, Cruells ha explicat que el concert també servirà per presentar el seu darrer senzill.
4: Doncs els concerts que ara mateix estem fent de la gira d'estiu fan un recorregut per la nostra discografia i passen per totes les cançons més conegudes i també en especial estem també presentant l'últim disc que vam treure l'any passat, que es diu Paracaigudistes, i també estem presentant el single que estem de llançar ara mateix, que es diu Diumenge sense drama, que també està en un format especial, hi ha un parell d'actuacions especials durant el concert que ja no ho desvetllo perquè és un moment així bastant especial que també el públic participarà d'aquest moment.
1: La gira, que porta per nom Sense Drama, està concebuda com una celebració compartida amb el públic. Cada actuació busca crear un ambient de proximitat en què els assistents puguin cantar i gaudir d'un repertori que ja forma part de la banda sonora de moltes generacions. Segons explica Roser Cruells, una de les grans fortaleses dels catarres és la diversitat del seu públic. Als seus concerts hi assisteixen persones de totes les edats i amb gustos musicals molt diferents, un fet que converteix cada actuació en una festa oberta a tothom.
4: Tots fem sempre les nostres cançons i de moment estem molt agraïts perquè normalment connecten amb un públic de tots els tipus i que això també és una cosa estranya, no?, que passi, perquè moltes vegades ens passa sobretot a les festes populars, que serien les festes majors, que acaba compartint el concert amb tota la família. Per tant, això és molt bonic veure, no?, que hi ha tant els pares, els fills, de vegades també avis, bueno, gent que des de fa molt temps ens segueix i els hem anat veient créixer, molts nens nous que també estan venint ara en els concerts, moltes persones que també coneixem de fa temps que potser s'han demanat matrimoni en una de les cançons que ens han explicat, després els veus al cap d'un any amb els fills, no?, i és com una gran família al final dels nostres concerts.
1: Per aquesta gira d'estiu, el grup també ha apostat per renovar la posada en escena. Cruells avança que han preparat una escenografia molt més pensada per les festes majors, amb una il·luminació espectacular que reforçarà el caràcter festiu del directe.
4: És una escenografia que està pensada per als concerts de festa major, per als festivals, i això. I llavors hi ha un disseny de llums també molt concret, són unes estructures molt grans que portem com a la part de darrere de l'escenari, amb moltes llums que hem ficat noves, hi ha com tot un disseny també de llums que acompanya molt bé tota la part musical, i que per nosaltres això ha estat, bueno, també una part molt gran de preparar tot l'espectacle d'aquest any.
1: L'actuació dels catarres serà un dels plats forts de la programació musical de la Festa Major d'estiu de Mollet. El grup arriba en plena gira estiuenca i amb la voluntat de continuar connectant amb un públic fidel que any rere any omple els seus concerts. La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat definitivament aquesta setmana el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Mollet del Vallès, posant fi a una dècada sense planejament urbanístic vigent, un període en què la ciutat s'ha regit per unes normes transitòries. El nou document estableix el model de creixement del municipi fins al 2040 i preveu que la població pugui arribar als 58.500 habitants. El nou planejament contempla la construcció de prop de 2.950 habitatges, una xifra que, segons la Generalitat, permetrà donar resposta a les necessitats derivades del creixement demogràfic previst. Més de la meitat d'aquests pisos seran de protecció oficial. El principal sector de desenvolupament serà el Calderí, on es concentraran uns 1.406 habitatges amb una reserva del 40% per a l'habitatge protegit. El POUM també reforça el paper de Mollet com a pol econòmic del Vallès amb noves reserves de sòl destinades a activitats productives i logístiques. Els principals desenvolupaments se situaran als sectors de Can Prat, Can Prat Sud i també la Taneria. El planejament aposta igualment per modernitzar els polígons industrials existents, facilitar la implantació de nous usos compatibles amb la indústria, atraure activitats de major valor afegit i millorar les connexions de les àrees empresarials. Un dels eixos del nou planejament és la creació d'una gran estructura verda que connecti els dos principals espais naturals del municipi, Gallecs i el riu Besòs. Aquesta connexió es reforçarà amb una xarxa d'eixos cívics, carrers verds i itineraris per a vianants i ciclistes que enllaçaran barris, equipaments i zones verdes. Pel que fa a Gallecs, el POM consolida la seva funció com a gran parc territorial metropolità, preservant-ne els valors agrícoles, ecològics i també paisatgístics. Al riu Besòs, en canvi, es preveuen actuacions per millorar-ne l'accessibilitat, eliminar barreres físiques i integrar-lo millor amb la trama urbana. Pel que fa a la mobilitat i la integració urbana, entre les actuacions previstes també hi ha mesures per reduir l'impacte de les grans infraestructures que travessen Mollet, com són l'AP7, la C-17 i també les línies ferroviàries. El POUM inclou millores en la connexió entre barris, el foment dels desplaçaments a peu i en bicicleta, nous aparcaments d'intercanvi modal vinculats a les estacions ferroviàries, la reserva de sòl per a futures infraestructures metropolitanes i actuacions per afavorir la integració urbana del ferrocarril. I amb l'arribada de l'estiu, milers de famílies fan les maletes per gaudir d'uns dies de descans. Platja, muntanya o escapades a l'estranger deixen carrers i urbanitzacions més buits de l'habitual, una situació que també pot ser aprofitada pels lladres per actuar amb més facilitat. Des de la policia municipal recorden que les vacances també són temps de prevenció. El sergent de trànsit, David Messas, explica que especialment a les zones residencials és més fàcil detectar quan una família ha marxat de casa, fet que pot convertir alguns habitatges en objectius més vulnerables. Per aquest motiu, el primer consell és mantenir la màxima discreció abans de marxar, no donar informació sobre quan comencem les vacances ni quant temps serem fora, recorda Messas. Una dada aparentment innocent pot acabar arribant a les persones equivocades. David Messas també ha recordat que les xarxes socials també poden jugar una mala passada.
5: Els consells són una mica de seny i sentit comú, són els consells que anem donant tots els anys. És veritat que a les zones residencials es nota més quan la gent va

0: al domicili. Obrir, tancar persianes, encendre algun llum o simplement fer una visita puntual ajuda a transmetre sensació de vida i dificulta que els lladres identifiquin l'habitatge com a desocupat. Són declaracions de David Meses.
1: Aniria bé també que de tant en tant algun veí amb certa confiança doncs, mirés el nostre habitatge, li podem facilitar unes claus de còpia, que ens pugi les persianes, que les baixi durant la nit, una mica que donem la sensació de que encara hi som allà.
0: Entre les tècniques que encara poden utilitzar alguns delinqüents i els anomenats marcadors. Es tracta de petits elements com fils de silicona, plàstics o papers gairebé imperceptibles que es col·loquen a la porta per comprovar si aquesta s'ha obert durant uns dies. Si el marcador continua en el mateix lloc, els lladres poden interpretar que ningú ha entrat al domicili. David Meses reconeix però que aquest tipus de modus operandi ha disminuït en els darrers anys. Tot i això, insisteix que és important estar alerta i si algun veí detecta un possible marcador en una porta, cal avisar immediatament a la policia municipal.
1: Continuen apareixent marcadors. És important que els veïns que viuen en blocs d'edificis, si pugen per les escales, doncs si els detecten ens puguin trucar. Nosaltres de seguida faríem el seguiment, avisar també els titulars dels domicilis, etc. Però com hem comentat també la Junta Local de Seguretat, aquest tipus de delicte ha descendit, ha baixat, i entre que no hi ha nous modus operandis i han baixat, jo crec que estem fent molt bona feina.
0: En definitiva, amb petits gestos i una mica de prudència, les vacances poden començar amb més tranquil·litat. I l'alcaldessa de Mollet ha valorat molt positivament la bona acollida que han tingut els nous jocs de la plaça d'Anna Bosch des de la seva obertura. Tot i que la plaça encara no està completament finalitzada, l'Ajuntament va decidir avançar la posada en funcionament d'aquest espai lúdic perquè els infants de la ciutat en poguessin gaudir coincidint amb les vacances escolars i els mesos de més calor.
2: Que el feedback que tenim és molt positiu. Jo crec que només fa falta no caminar una miqueta per allà pel matí i per la tarda per veure la quantitat de nens i nenes que hi ha de la ciutat i segurament també de fora en aquest nou espai d'aigua a la nostra ciutat i per tant contents en aquest sentit.
0: Recordar que els jocs d'aigua i la zona de jocs infantils estan oberts cada dia d'11 a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre.
3: Mollet al dia, informacions de servei.
0: I comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
4: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogor, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa a aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui la farmàcia de la Masia Can Borrell, situada a l'Avinguda Rivoli, número 23. I amb això dit, nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui i ens tornem a escoltar la tornada de les vacances d'estiu. Us tornarem a apropar tota la informació de la ciutat a partir del 31 d'agost en aquest mateix espai, al Mollet al dia, però això sí, ens trobarem abans en aquests mateixos micròfons per l'especial que oferim anualment per la Festa Major d'estiu. Ara sí, ens acomiadem i ens trobem en unes setmanes. Gràcies per la confiança i bones vacances. A reveure.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Poesia i cante. Cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
2: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda. A Ràdio Mollet.
3: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
4: La perdem, necessitem una transfusió ja.

Aquí Charlie Alfa, confirmeu entrant al càmping la clau verda. L'equip Bravo és al sector B? Afirmatiu. Equip Delta, espereu-nos al sector A, ja arribem. La porta del bungalow 6 és oberta. Aquí algú ha forçat la porta. Atenció màxima, pot ser que el pare de la desapareguda se'ns hagi avançat. Temem que pugui anar armat. Res, bungalow 8. Molta atenció, ja som a lloc. Hi ha moviments al bungalow 5, possiblement dues persones. Avancem en cobertura. L'equip Delta Joe us cobrim.

Alfa Bravo, presumpte sospitós detingut. Alguna pista d'on podria ser la Mònica? Veiem roba de dona a terra, taques de sang. Trobada, víctima lligada de mans i peus a l'armari. Sembla conscient. Venim a rescatar-te. És la Mònica Esteve? Afirmativa, inspectora, confirmem identitat de la víctima. Envieu suport mèdic immediat.

0: Sembla que la pacient també comença a despertar.
1: Fantàstic, ja podeu endur-vos-la a l'hospital.
0: Iris, en sents?
2: No, no, a l'hospital no, falta el meu fill, l'han de trobar.
1: Iris, tranquil·la, tenim el cotxe del sospitós envoltat. Equip Delta, endavant amb l'escorcoll i registre.
3: Alta, policia!
1: 8. Merda. Molta precaució, agents. Podria amagar-se a qualsevol lloc. Falsa alarma. És un senglar. Concentració. Si us plau, que ens hi juguem molt. Alta, policia! Bungalows 3. Res.
0: Vaig a buscar més sèrum a l'ambulància. Vigila-la.
4: No el trobaran pas, Iris.
2: Aquí? Qui ets?
4: No em reconeixes la veu?
2: Ets tu? T'estan buscant al càmping. Com has tornat?
4: Els mags no expliquen mai els seus trucs.
2: Torna'm el meu fill. Han trobat la teva filla, ja està. S'ha acabat, has guanyat.
4: Sí que he guanyat, sí. La meva filla és viva. I a mi no em trobaran pas.
2: Ajuda!
4: Encara no ha acabat el joc per tu.
2: M'ho vas dir. Si la teva filla es salvava, també ho faria el meu fill.
4: Tens raó. El que no et vaig dir és si tu el trobaries.
2: Malparit!
4: Iris, primer haig d'escapar. El teu fill és la meva garantia de sortida. Fins sempre.
2: Ajuda! S'escapa!
0: Què passa? On és l'altre sanitari?
2: Era el segrestador! Està fugint! Han d'atrapar-lo!
0: Inspectora, inspectora, que em sent?
1: Sí, qui ets? Què passa? Està bé, Iris?
0: Tenim un problema. El segrestador no és al càmping. Era aquí amb nosaltres. Han de tornar.
1: Com? El soterrani?
0: S'ha fet passar per un sanitari.
1: No fotis. Merda. Aquí totes les unitats. Tornem al soterrani, al sospitós.

0: sigui en un lloc segur, sabran.
1: I per què hauria de creure't?
0: Perquè l'esperança

0: era celebrar que la Mònica respirava i alhora cridar de ràbia perquè en Pol no era amb mi. Em sentia petita, una mare amb la mirada clavada a un punt on no hi ha llum. I en aquell silenci banyat d'emissores i passos, em vaig prometre que tornaria a abraçar-lo, encara que això volgués dir trencar-me per sempre més.
1: Es confirma que han trobat la Mònica Esteve, una noia de 12 anys desapareguda des de feia més d'una setmana. Segons fonts policials, hauria estat detingut un menor com a principal sospitós del cas. D'altra banda, la policia segueix el rastre del pare de la víctima, acusat de segrest. Les autoritats han demanat col·laboració ciutadana per localitzar-lo. A més, fonts properes a la investigació apunten que hi ha sospites que la marxa voluntària de la seva dona, la mare de la Mònica, fa més de 2 anys, potser no va ser tan voluntària.

0: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
3: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 712, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Aquell 13 de juliol, poc abans de migdia, arribaren al peu de la muntanya. Varen escalar una estona fins a la plataforma que els va semblar adequada per plantar-hi la tenda. A partir d'aquell punt, en Croz i en Tacual del Fill varen anar a fer un reconeixement de la ruta. Cap a les 3 varen tornar entusiasmats. Havien escalat força estona sense trobar cap mena de dificultat. Imagino que va experimentar Wimper aquella nit. Fins a 8 vegades en 5 anys havia intentat escalar el Matterhorn i les 8 vegades havia estat derrotat. Ara, per fi, semblava que tot estava alineat pel triomf i, a més, per una ruta en la qual ningú havia apostat abans. Però, en el fons, sentia un discret temor en què el grup d'en Carrel, que feia 3 dies que havia sortit de Breil, se'ls avancés. Al matí, el temps era perfecte. Seguint una ruta que sobresortia per la cara esquerra de l'aresta, varen pujar ràpidament. Llavors se n'adonaren quanta raó tenia en Wimper. Aquella cara est de la muntanya, que tothom considerava impossible d'escalar, en realitat no tenia més de 40 graus d'inclinació i, per demés, formava una enorme escala natural. Durant uns 1.000 metres, cap obstacle va impedir el seu avanç. I cap a les 10 es trobaven a 4.267 metres, a poc més de 200 metres del cim. Prop del cim, unes escletxes verticals els obligaren a sortir a la cara nord, on l'escalada es va fer més difícil. I el precipici era més de 1.000 metres d'alçada. Un cop salvat aquell pas, uns 50 metres més amunt arribaren un tombant força complicat. I un cop allà s'esveien tots els dubtes. Tan sols quedaven 60 metres de fàcil camí per l'aresta de neu. El Matterhorn havia estat escalat i havia resultat molt menys difícil del que tothom havia cregut fins aleshores. Esperonats pel temor que els italians se'ls haguessin avançat, en Wimper i en Croz es varen deslligar i varen córrer cap al cim. No hi havia trepitjades damunt la neu i llavors, mirant cap a la vessant italiana, varen veure el grup d'en Carrel a uns 365 metres més avall. Tot i que els varen cridar, els italians es varen donar la volta. Més tard, en Wimper declararia que li hagués agradat que en Carrel hagués estat al cim amb ells. Doncs de tots els que havien intentat l'escalada, ell era qui més es mereixia d'haver arribat primer al cim. Varen estar dalt del cim més d'una hora gaudint del moment i de l'immens panorama que s'estenia als seus peus. Però una hora més tard, el seu triomf s'havia de convertir en tragèdia. Van començar el descens. En Croz anava al davant, seguit per en Haddow. Tot seguit anaven en Hudson, en Douglas, el vell Peter i en Wimper. El jove Peter anava al darrere. En arribar a la zona difícil, tots es varen moure a la vegada i en Croz havia d'aturar-se sovint per ajudar en Haddow, tot indicant-li on tenia les preses per anar baixant. Acabava de prosseguir el descens quan en Haddow va relliscar, caient damunt d'en Croz i arrencant-lo de la paret. En Hudson i en Douglas també varen ser arrossegats per la corda que es va trencar entre en Douglas i el vell Peter. Els quatre homes varen anar relliscant per les roques i un a un varen anar desapareixent pel precipici de 1.200 metres de la cara nord. Els tres supervivents varen trigar en reaccionar i a en Wimper li va costar Déu i ajuda convèncer el Stock Wilder per continuar baixant i a cada pas tenien por de caure. Però finalment arribaren a una petita lleixa que els va permetre passar una nit que ja podeu imaginar. Les notícies de la tragèdia varen arribar a Anglaterra i tots els diaris publicaren editorials que no feien més que exaltar l'opinió de la gent, que tal vegada enviaven ceses cartes als directors denunciant la bogeria de l'escalada. El clam popular va arribar a tal punt que la mateixa reina Victòria va preguntar al Lord Chamberlain si no es podia fer res per tal de prohibir el muntanyisme. Tres dies després de la conquesta del Matterhorn per part d'en Whymper, en Carrel va assolir el cim per la banda italiana. El cert és que, tot i tenir motius sobrats per estar emprenyats entre ells, tots dos van arribar a fer-se molt bons amics. I fins i tot, uns anys després, en Whymper se'n va endur en Carrel a una expedició als Andes. Fins aquí la conquesta del Matterhorn corria l'any 1865, però entre el 1840 i el 1880, a casa nostra, apareixia un moviment de caire cultural i patriòtic que es va anomenar la Renaixença i que va tenir un fort ressò en el desenvolupament del muntanyisme a casa nostra. En el proper capítol parlarem de tot això.
2: Pals i botes. L'agenda.
3: Per aquesta setmana no hi ha activitats programades, però us recomano que us adreceu a la pàgina web del club per tal d'informar-vos del concurs de fotografia digital de muntanya, que se celebrarà els mesos d'octubre i novembre. Us recordo també que, si voleu fer sortides de muntanya aquests mesos d'estiu i no teniu carnet de federat, us adreceu al club, que us facilitarà una llicència temporal per cada dia d'activitat. Així mateix us vull recordar que durant el temps comprès entre el 3 d'agost i el 3 de setembre, el club romandrà tancat per vacances.
2: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet. Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
4: Et parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
5: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
6: I el abuelo de la cámara. Entenc que el abuelo de la cámara és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la cámara i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquest cap de setmana, en qualsevol camp municipal de Catalunya, potser a Vilanova, a Vic o a Amposta, una noia de 17 anys s'estrena com a àrbitre. Arriba nerviosa, amb la samarreta ben plegada a la motxilla i les normes del reglament encara ballant-li pel cap. Davant seu, dos equips infantils. A les grades, els pares. Alguns animen, altres, ja ho sabem, criden com si es juguessin la final de la Champions. Ella és una cursatista, d'aquestes que acaben de treure's el títol i que juga molt més que un fora de joc mal assenyalat. Es juga la confiança, l'autoestima, la capacitat de mantenir-se ferma quan el que tens al davant són 11 nens i 30 adults que et qüestionen, per què no dir-ho? I sí, és una noia, i això malauradament encara pesa, perquè en l'imaginari col·lectiu l'àrbitre ha estat sempre un home. I ara resulta que arriba una noia jove, decidida, i amb una serenitat que molts voldrien, i s'ha d'aguantar mirades, comentaris i fins i tot insults cada vegada que prens una decisió. Ja cal ser valenta per començar a arbitrar un partit de futbol, però encara cal molta més valentia si ets dona, i encara més si tens 16, 17 o 18 anys, i també anar a xiular un juvenil de tercera. I et trobes amb un entrenador que et diu com has de xiular, amb un pare que t'etziba que no tens ni idea, amb una mare que et diu torna't a casa, maca, i amb jugadors que et miren amb condescència, o pitjor, amb menyspreu. Són àrbitres cursatistes, sí, però sembla que han de demostrar el triple, que saben el reglament, que aguanten la pressió i que tenen autoritat, perquè si xiula un noi cursatista, pobra criatura, està aprenent, però si xiula una noia cursatista, ja no és una criatura, és una diana. Però ei, després tothom diu que s'ha de fomentar l'esport femení, que calen més dones en el futbol. Clar, com que queda molt bé les xarxes socials, però resulta que quan una noia agafa el xiulet, no només ha d'arbitrar, ha de resistir. I potser el problema no el tenen les cursatistes, potser el problema el tenen els adults que no han entès que el respecte no es guanya amb experiència, es dona des del primer partit. Potser el problema el tenen els que només veuen una dona amb xiulet, en lloc d'un àrbitre que comença. Potser el problema, un cop més, el tenim nosaltres. Això no va d'un partit, va de trencar murs, de canviar la foto del futbol base. I sí, d'entendre que aquestes àrbitres cursatistes d'avui poden ser les que xiularan una final de Champions demà, o un clàssic, o una final del Mundial. Com ja ha fet la Marta Huerta de Aza, que també va començar xiulant benjamins en camps de terra. Però abans de tot això, han de passar per camps sense grades, per vestidors compartits, per mirades de menyspreu i per pares que es pensen que per pagar la quota tenen dret a tot, també a faltar el respecte. Així que una altra vegada que vegem una noia amb un xiulet i una samarreta d'àrbitre, recordem que no està fent un hobby, està obrint camí. I si no som capaços de respectar això, com hem dit abans, el problema no és del futbol, el problema és nostre.

0: I com que això no va només de paraules, hem volgut posar-hi veu. Veu de veritat, no la de tertulià de sempre ni la de la cronista que tot ho sap. Avui escoltarem un àrbitre cursetista, la que no surt als diaris, però xiula cada cap de setmana, en camps on no hi ha bar, però sí pressió, on no hi ha grades plenes, però sí crits, on no hi ha focus, però sí valor. Ella és la Judit Quinovar, ens ha obert les portes de casa seva per explicar-nos quina és la realitat de ser un àrbitre cursetista. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Fa més de 5 anys que arbitres, però abans sempre havia jugat a futbol. Parlant dels teus inicis, com van ser?
1: Doncs jo vaig començar a jugar a futbol al poble perquè tots hi jugaven i a mi també em va agradar. I el meu germà ja jugava a un equip federat, però la meva mare no em va deixar jugar a futbol fins als 11 anys perquè deia que era una noia. I un dia amb el meu pare vam anar a comprar unes botes de futbol i li vam deixar a la cuina i ella sempre em deia que no, que m'apuntés a l'atletisme. Però des d'aquell moment vaig començar a jugar a futbol a un equip de nois.
0: Quina era la situació del futbol femení quan tu vas començar?
1: Hi havia molt poques noies que jugaven a futbol i jo pràcticament no tenia referents femenines, només masculins.
0: Parlem una mica de la trajectòria. On vas començar i pels diferents equips que has anat passant?
1: Vaig començar al Montblanc amb nois, perquè el meu pare entrenava allà, però com que no, ningú estava acostumat que les noies juguessin a futbol, els nois tampoc em van rebre de la millor manera, i després me'n vaig anar uns quants anys a Valls, a l'Atlètic Valls, on vaig jugar a futbol 7, però érem noies, però creia que se'm va quedar petit al camp perquè volia jugar a futbol 11 i vaig acabar jugant al Morell, futbol 11.
0: I de sobte, amb 17 anys, decideixes passar al món de l'arbitratge. Com prens aquesta decisió? No sé si abans t'havia cridat l'atenció o vas provar-ho.
1: Hi havia algunes companyes de l'equip del Morell que feien d'àrbitre i jo volia buscar alguna feina i quina millor feina que estigués relacionada amb el futbol. I doncs, quan van sortir les inscripcions d'àrbitre, em vaig apuntar, però no era conscient de que seria àrbitre fins que no va arribar al primer partit.
0: Recordes com va ser aquest debut com a àrbitre?
1: Va ser bastant desastre perquè va ser a la Salle de Reus, recordo, era un benjamí, a les 10 del matí i jo estava tan nerviosa que no vaig posar ni el temps. Sort que tenia el meu pare al costat dient-me el temps i tampoc vaig apuntar els gols, però bé, bé.
0: Què es necessita per ser àrbitre?
1: Doncs jo crec que es necessita molta paciència perquè la gent és molt maleducada i sobretot que et respectin i tenir autoritat perquè si no se te'n pot anar molt al partit.
0: Sovint es diu que el masculí és més físic i que el femení és més tècnic o més tàctic. Tu realment que has jugat i també ara estàs arbitrant en lligues masculines, ho consideres així?
1: En part sí. Jo crec que el femení té molta tècnica, però al final hi ha una igualtat, perquè sense físic tampoc vas enlloc. Així que sense les dues coses no crec que puguis arribar al mateix nivell.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
1: Arbitrant.
0: Sí.
1: Doncs és que com que jo sóc àrbitre, no sóc àrbitre de tercera catalana, que no es considera àrbitre, sóc cursatista, em podria quedar amb el primer partit perquè, no sé, va ser molt important per mi, però també amb l'últim.
0: Perquè ara estàs lesionada, no?
1: Exacte. I fa dos mesos que no arbitro.
0: T'has sentit mai infravalorada o has rebut comentaris per part de la grada com que potser posaven en dubte o...
1: Sí, i em va fer molta ràbia perquè no ho vaig considerar un comentari masclista, però després, al moment de marxar del camp, dic, uau, estava arbitrant i era a mitja part i un entrenador em va vindre i em va dir, tant de bo pitessis igual de lo guapa que ets. I al final, tu t'ho prens, t'ho pots prendre en aquell moment perquè estàs amb tensió com un halago, però és un comentari supermasclista i crec que molt fora de lloc.
0: L'any 2023 es van registrar 116 dones àrbitres, el que representava només el 6% en el futbol català. Aquestes xifres tan baixes, a què creus que es deuen?
1: Jo crec que perquè jo penso que hi ha moltes noies petites, perquè jo vaig començar amb 17 anys, que potser veuen l'arbitratge com una font del masclisme i tenen por a posar-s'hi dins, però jo crec que has de treure aquesta por fora perquè al final som tots iguals i t'acabaran tractant com un noi.
0: Uh-huh. Estàs arbitrant per aquí, per la zona de la demarcació. Com és el món de l'arbitratge aquí al nostre territori?
1: Jo crec que està molt bé perquè t'arriben a cuidar molt, estan molt damunt teu, però també hi ha molts interessos i s'interessen sobretot per la gent que pot pujar, per la gent que creuen que pot arribar a dalt, perquè al final tenir gent que estigui a les categories superiors a la delegació de Tarragona, doncs importa. I depèn com tu miris, pot ser bo o dolent, perquè jo que sí que vull pujar, però no al mateix ritme, per mi és bo, però una persona que està tercera catalana, segona catalana, i vol pujar ràpid, pot ser dolent perquè potser no el tenen tan considerat.
0: Arbitrar i jugar a futbol en general també és renunciar a moltes coses. A què has renunciat tu?
1: Doncs a jugar a futbol he renunciat a moltes coses lúdiques, com podria ser estar a les tardes amb les meves amigues, però també, i sobretot arbitrar, he hagut de renunciar a tots els caps de setmana. Jo estic estudiant a Lleida, INEF, i he hagut de baixar tots els caps de setmana a arbitrar, perquè tampoc està molt ben vist que te demanis festa cap de setmana sí, cap de setmana no. Però per mi no ha sigut... a mi m'ha agradat.
0: Uh-huh. El futbol femení ha evolucionat molt els últims anys. No sé si tu des de dins també has tingut aquesta sensació.
1: Sí, jo crec que sí, perquè he tingut, ara hi ha referents femenins. Abans sí, hi havia l'Alexia, però jo quan vaig començar a jugar a futbol no tenia cap referent femení. I ara hi ha molts equips femenins i això és lo guai, que les nenes es comencen a interessar més per aquest esport perquè veuen que des de dalt s'estan fent les coses bé.
0: I com veus el futbol femení aquí a la demarcació de Tarragona? Creus que realment els clubs aposten?
1: Doncs et podria dir que sí, però en part no, perquè per mi apostar... hi ha molts equips però que estan a la lliga, a les lligues més inferiors. Potser en els seus clubs no els hi donen el reconeixement que mereixen i això fa que no pugin.
0: I com es podria revertir aquesta situació? Què creus que cal?
1: Doncs cal apostar més per les noies perquè, per exemple, els dies d'entrenament, perquè les noies sempre tenen els pitjors horaris o menys dies d'entrenament quan els nois potser entrenen 3 dies a la setmana? Doncs crec que això seria un factor molt important.
0: Uh-huh. I ja per acabar, tens pensat dedicar-te al món de l'arbitratge o t'agafaria il·lusió pujar de categoria?
1: Em faria il·lusió, però crec que és un món massa dur, que has d'estar molt bé psicològicament i no estic preparada. Primer de tot m'agradaria acabar la universitat i ja després poder-m'ho plantejar. Però és molt dur tant psicològicament com físicament. I arribar a dalt és gairebé impossible.
0: Bueno, escolta'm, Judit, gràcies i recupera't de la lesió.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Des d'aquí, després d'escoltar la Judit, volem donar-li les gràcies. Gràcies de veritat, perquè mentre uns només criden des de la grada, ella i totes les seves companyes prenen decisions, xiulen, s'exposen i ho fan amb coratge, amb ganes d'aprendre i amb una serenor que molts adults, diguem-ho clar, ja voldrien. Que no us faci por equivocar-vos, noies, perquè equivocar-se forma part del camí i el respecte, aquest que tant reclamen alguns que perden, es demostra precisament amb els que comencen, sigui al micròfon, al camp o amb un xiulet penjat del coll. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
2: I al igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

De més enllà, amb Jordi García. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi García.

Salut i alegria per tothom, apreciades amigues i apreciats amics, aventureres i aventurers del planeta musical, que un cop més us afegiu a la nostra singladura de dues hores a través dels vastos oceans, dels sons tradicionals i els que se n'inspiren. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada fent un xic de tot i d'un servidor davant del micròfon, timoners d'aquesta embarcació musical radiofònica que avui navegarà per la quarta edició de resum de temporada, tot arrencant des de Castella a la Manxa i passant després per la Federació Russa, per Mali, per Hongria, pel Líban i València simultàniament, per Catalunya, pel Quebec i Senegal alhora, per Ucraïna, per Itàlia, pel Regne Unit, per Israel i Senegal al mateix temps, per l'Iran, per Guatemala, altre cop per Hongria, per Austràlia, en mode hel·lènic, per la República Democràtica del Congo, per Senegal, pels Països Baixos, altre cop per Mali, pels Estats Units i l'Iran d'una tacada, per França, per Madagascar, per Nova York, amb tocs mediterranis i, finalment, per l'Índia. Anem per feina, doncs, des de la ciutat castellano-manxega de Toledo, amb el disc Antologia Imaginària, nova obra del singular i talentós duet Etnos Atramo, que recull i reinterpreta peces antigues de les tres cultures que segles enrere convivien en la península ibèrica, la musulmana, la cristiana i la jueva, tot plegat passat per un sedàs contemporani on el rock, el jazz i l'electrònica hi són ben presents amb peces fenomenals com Heptacompla. Després, cap a la ciutat russa de Sant Petersburg, amb Oasis Not, nou treball del grup de Kazaraga Folk Orchestra, banda que remena un repertori que inclou cançons russes tradicionals amb un arsenal instrumental que inclou gaites, violí, acordió, mandola i bateria i piano com a elements més contemporanis. N'escoltarem la sensacional Danubi. La tercera proposta d'aquest primer bloc ens condueix cap a Mali amb Hunter Folk Volum 2, Tribute to Bantoma Sanogo, disc de l'eminent i veterà Pelengana Blo, alter ego de Paddy Arra, qui ens mostrarà de nou sense cap mena d'artifici les melodies ancestrals que perviuen, amb part gràcies al seu treball impagable a la seva terra en el cor del Sahel. La peça flipant escollida avui és Terema Malo.

El segon triple lliurament d'aquest quart programa de resum de temporada començarà amb el record de la música formidable del disc Titcon, segona edició discogràfica del jove grup hongarès Bacheland, una formació d'allò més clàssica amb un repertori de folk magiar en estat pur, però com passa amb la majoria de músiques d'inspiració tradicional del país centreeuropeu, amb inevitables influències balcàniques i dels sons romanins de Transilvània. La peça fantàstica escollida és Beconi Desca Kerites. Ens traslladarem després al territori dels sons mediterranis, tot posant un peu al Líban i l'altre a València, amb From Miño to Eufrates, una obra de la cantant resident al Quebec, Lamia Yaret, i del multiinstrumentista Efren López, músics talentosos als que hem trobat ben sovint en molts projectes on aporten la seva saviesa i destresa. I ara, tornant a primera línia amb aquest nou disc, del qual tornarem a gaudir amb la fantàstica Mubaixà al Rifku Bi Maftun. Amb el tercer i últim tema d'aquest bloc ens acostarem cap a les nostres contrades catalanes amb una joia titulada Descasada, nova obra en solitari de la gran Magali Saré. Un altre capítol a la brillant carrera artística de la jove cantant i compositora barcelonina que viatja arreu del món amb el costum d'aprendre una cançó folklòrica de cada lloc on actua. En aquest treball, cançons de comiat de núvies com la deliciosa De Perles.

Avancem en la nostra edició de Messenger número 932, quarta de les 5 que emprem enguany per rememorar el bo i millor de la 23a temporada en antena. Amb la primera de les tres propostes que vindran ara posarem un peu al Quebec, tot i que amb aromes de Pèrsia, i l'altra al Senegal, amb Stuart, una obra mestra de Constantinople, el projecte del gran virtuós del setar iranià Kilya Tabassian, qui, un cop més, acompanyat pel talentós percussionista Patrick Graham, torna a comptar en aquest nou àlbum amb el virtuós de la cora Ablaye Sissoko. Aquest superequipàs que fusiona sons de l'Orient Mitjà i africans ens delectarà avui amb una joia titulada Baba. A continuació, viatjarem cap a Ucraïna amb l'àlbum Songs of Stolen Children del grup Daughters of Donbass, una obra dirigida i interpretada per Marichka, corresponsal de guerra i artista resident a Toronto, que conté sons d'inspiració tradicional basats en les músiques populars del país europeu i centrada en un crim de guerra perpetrat per Putin i els seus sequassos, el segrest de més de 20.000 infants dels territoris ucraïnesos ocupats. N'escoltarem la malencuriosa Foreign Land. La tercera proposta ens conduirà cap al sud d'Itàlia amb el debut discogràfic homònim del trio Peño d'Amore, formació de la ciutat de Pozzuoli, a pocs quilòmetres de Nàpols, comandada pel músic Pino Rufo i que remena en clau innovadora i molta mestria els sons de la seva terra. Ho podrem comprovar de nou amb una peça fenomenal, Madonna Assumpta.

Per arribar a l'equador d'aquest programa de resum, encararem el quart bloc musical amb altres tres àlbums formidables, d'entre els prop de 400 que han sonat aquesta temporada a De Més Enllà. Anirem primer al Regne Unit amb Surrealista Enigma Música, un títol de per si força suggeridor per a les noves creacions d'Agent Starling, agosarat duet que s'inspira en tradicions diverses amb l'ús de la viola de roda com a element bàsic, fonaments sobre els quals Quentin Woodward i Lou Duffy Howard construeixen un univers sonor singular i inconfusible en peces com Automatic Writing i The Big Top. A continuació posarem un peu a Israel i l'altre al Senegal amb Air Senegal, el nou i brillant àlbum del productor, compositor i multiinstrumentista Ben Aylon, qui després d'un primer experiment de fusió que vam tastar fa 5 anys torna a aquell territori en el qual els sons de l'Àfrica Occidental, els de l'Orient Mitjà i els contemporanis conformen un triumvirat singular i ben atractiu, amb composicions com Vive. Per concloure el trio de cançons, anirem de nou a la ciutat canadenca de Toronto amb la música d'una virtuosa del tar persa nascuda a Teheran. Mariam Tafdeh ha editat recentment el disc What Remains, un treball de sons clàssics perses ideals per al lluïment amb el seu instrument, del qual se la considera una de les intèrprets més brillants del món, i també el de la seva veu, per descomptat, en joies com Love is Freedom.

0: anem amb una nova triple entrega musical. Un bloc que arrencarà des de Guatemala amb el que ja és ja el seu artista més conegut en el territori de les músiques mestisses, que barregen tradicions i un munt de sons contemporanis. Barrio Candela, escrit tot junt i amb K, és el nou i formidable àlbum del músic Doctor Nativo, un artista brillant i combatiu que es va bregar pels carrers de Barcelona i que ara, des de la seva terra natal i amb col·laboració de músics mexicans i de Belize, torna a primera línia amb el seu segon disc i peces estupendes com Mire quién llegó i Fumancheras. Tot seguit anirem a Hongria per gaudir de nou amb Tri-E, brillantíssim debut discogràfic del grup Bigat, formació amb seu a Budapest i a la pròxima ciutat d'Szetendre, que interpreta música balcànica i dels eslaus del sud amb molta mestria i absolut respecte pels fonaments tradicionals de la seva terra i de contrades properes. N'escoltarem la formidable Rodemoi. La tercera i última proposta d'aquest blog ens portarà cap a les antípodes amb el disc Tanisia, una obra fantàstica del grup Estudiantina of Melbourne, formació on predominen músics membres de la comunitat grega de la ciutat australiana, que ens transporta amb els gèneres Esmirneica i Rebetiko cap als sons populars de les illes gregues, o sigui que el disc creat al continent oceànic mostra una música indiscutiblement mediterrània amb peces sensacionals com The Islands.
1: Aviso. Usted está jugando con fuego.
2: Pam, pra, pum.

i resident a Montpellier. Músic que brega per refrescar i renovar la música favorita en els carrers dels barris de la seva ciutat d'origen. N'escoltarem la marxosa Ello, amb la col·laboració del seu compatriota Júpiter Bokonji. Després ens acostarem a la singular regió senegalesa de Casamans, un indret que tothom que ha visitat diu que posseix quelcom d'especial, fet que es reflecteix, sens dubte, en el disc Enteri, una obra superba de dos joves músics que formen part de sengles nissagues de griots, Maria Macullaté a la veu i Vieux Sissoko a la cora, i acompanyats per altres grans músics amb peces fenomenals com Aline Situa. Per últim, i des dels Països Baixos, recordarem Multiver, últim àlbum de Kairos Collective, formació fundada i dirigida pel músic neerlandès Michiel van der Meulen, artista que viu apassionat per la música modal contemporània, inspirada principalment en els modes, ritmes i formes de la música antiga otomana i de les tradicions populars de la Mediterrània Oriental. La peça fabulosa que escoltarem és Nazar.

Arribem ja al setè bloc de tres propostes d'aquesta edició de Més Enllà número 932. Músiques meravelloses que ens han acompanyat en els darrers mesos. Ens situem ara justament en el mes d'abril, quan en l'edició número 917 us presentàrem Hogar, el nou i engrescador àlbum dels Tuaregs Tinariwen. Segons els experts i el públic, la banda més influent de les darreres dècades en el territori del blues del desert. Un gènere ja universal que en bona part ho és gràcies a l'aclamada formació fundada fa ni més ni menys que 47 anys entre la localitat algeriana de Taman Raset i la maliana de Kidal. N'escoltarem l'estupenda Dunia Tau Rai. A continuació anirem als Estats Units amb Dislocated Pulse, una obra de la música iraniana establerta a Nova York, Mehram Rastegari, virtuosa intèrpret del Kamanche, cantant, violinista i compositora guardonada en diverses ocasions, que trenca les fronteres entre la tradició i el so modern, tot fusionant sons microtonals perses amb rock, psicodèlia i altres sons contemporanis amb peces magnífiques com Kabuki. Per concloure la tripleta sonora, anirem a la ciutat francesa de Grenoble, bressol de Subiao Quartet, grup d'enamorats dels sons tradicionals de les estepes de Mongòlia amb els que mantenim un interessant contacte, descobert quan un dels músics i mànager del quartet ens va escriure en un perfecte català adduint que la seva parella és de les nostres contrades. La peça brillant escollida és Alpi Magatal.

vay. Yaro maske macina, vay derdo marina. Yaro maske macina.

Ens ho estem passant molt bé, tot realitzant aquest quart programa de resum de temporada, però arriba ja l'hora de tancar la paradeta. Anirem primer a Madagascar amb Haya Haya, obra sorgida de la col·laboració iniciada l'any 2022 entre el grup francès elèctric Boku Hila i tres músics d'un dels principals grups de sapiki contemporanis. Bobo i Behaya exploren els nous sons, les tècniques vocals i de guitarra i els ritmes que han estat predominants en aquest trepidant gènere d'inspiració tradicional malgaix. N'escoltarem de nou la fenomenal Rafoza Mandai Tandra. Continuarem tot recordant Sababa, un àlbum del grup amb seu al districte novaiorquès de Brooklyn, Baklava Express, formació amb un repertori que suggereix la banda sonora d'un mercat mediterrani a l'aire lliure. Una música plena d'una energia que combina instruments antics i moderns amb peces fabuloses com A Very Narrow Bridge. Tancarem l'edició musicalment parlant des de la regió índia del Punjab amb Desi, The Soul of Punjab, un disc del gènere Bhangra de Kuljit Bamra, nascut en el si d'una família d'arrels punjabines a Nairobi, la capital de Kenya, i resident en el Regne Unit. Qui ha editat aquest àlbum en el qual exerceix com a productor, compositor, director i virtuós de la tabla? La percussió hindú més internacional. N'escoltarem la preciosa Beja Samne. Som a tota hora a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: iCat Party. A iCat ja estem de festa.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots nosaltres, els F.